0: 40.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb quatre catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviant de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blasquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Rino. Malauradament un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle. Espai per algun miracle.
11: Hernán, necesito que me...

0: Edifici de la Guaira, que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
1: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
2: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, bueno, vaya a pasar una tragedia.
1: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
3: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
1: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
4: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
1: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats y descartan más cesaments. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del

0: pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha escollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a dos escons de revalidar la majoria absoluta.
1: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
4: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
6: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
7: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
6: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
8: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
6: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
9: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
10: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
11: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor sí que pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
12: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
13: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
14: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
3: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
15: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
16: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
15: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
17: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
17: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles. En una actuació més que solvent, de la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
18: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
17: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
19: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
17: Primer Nicolau i ara Balderston.
20: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
17: Són declaracions de tots dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El Barça ha tornat a la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el Club Gracenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
1: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
17: I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
17: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores del fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter vertinegre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de motor cort amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
3: Són 2:15 de 3.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de Tres Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Doparda, que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Pierre Reynaud.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urruticoechea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Ann Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gigant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornant a casa nostra, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Seròs, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
21: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena, ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
22: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I al 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
22: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
22: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya central entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El pastill @3catinfoviari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
23: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persona. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que tenen Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Loparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, el Vendrell Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa, és el bust d'una dona caribenya, fet en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
24: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: i també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Cali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient com sempre en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Amb David Obac.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de 16 anys jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
5: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre al màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
6: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
7: Crec que és un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce amb 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení. Hi ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutter. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: També de qüestió expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blàquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Reynaud. Malauradament un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
11: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
12: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo, que ya tienes callado.
0: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de la Guàrdia que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat.

0: És el que espera Leire Piñango, a la Càtia La Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96, des de fa una setmana, en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
1: Aquí en el sector Catamares, después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó, y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, y bueno, vaya a pasar una tragedia.
0: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
2: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
0: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
3: Nos enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
0: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
5: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de guàrdies civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
5: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha reescollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno.

0: gobierno nos ayuda.
1: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
1: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
1: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
4: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
1: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
6: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
7: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase que es tan importante como es la fase de integración.
6: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
7: No va jugar el silencio negativo. todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
6: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
1: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
0: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
1: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menys tingut el català en el procediment.
8: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
1: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
9: Estava a l'empresa la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
1: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
10: És una decisió totalment laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
1: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
11: Encara és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
1: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
12: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
3: 3CAT Info.
1: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barrancà.
13: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
14: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
13: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
1: Esports. Amb David Ubach.
15: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
16: 3CAT Info.
15: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles. En una actuació més que solvent, de la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
17: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
15: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
18: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
15: Primer Nicolau i ara Balderston.
19: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
15: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031, procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club gracenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
20: Tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
15: I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
16: L'actualitat esportiva a fons.
15: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter vertinegre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
16: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Pierre Rino.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galín.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tallac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
21: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena, ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
22: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
22: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
22: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
23: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persona. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. Intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Loparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, el Vendrell Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa, és el bust d'una dona caribenya, fet en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
24: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: i també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pels segons s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali, i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Obac.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
1: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
3: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
4: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre al màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al tot costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
5: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
6: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakin en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada, procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení. Hi ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria a la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviem de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blasque.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Reynaud. Malauradament un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
11: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
0: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de la Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
12: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia la Mar, una població

0: saltó Catamares. Después fue que nos asignaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó, y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, y bueno, vaya a pasar una tragedia.
1: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
2: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
1: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
3: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
1: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
5: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats y descartan más cesaments. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
5: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha reescollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
5: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
8: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
5: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la 4ª entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.

0: Escat Info.
1: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
2: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
1: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
0: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
4: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
5: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
4: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
5: No va a jugar en silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
4: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
1: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
6: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
1: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
7: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
1: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
8: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa, te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
1: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
9: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
1: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
10: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
1: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
11: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el curso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
0: 3CAT Info.
1: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de Fepromodel.
13: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions de l'abadia del Fangar.
12: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
14: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
0: 3CAT Info.
14: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles. En una actuació més que solvent, de la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
15: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
14: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
16: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
14: Primer Nicolau i ara Balderston.
17: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
14: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club gracenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
18: Tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
14: I afegim que el llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
14: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València, ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca, en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve, disputat a Madrid.
0: Són 4:45.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de Tres Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Renault.
9: Malheureusement, un edifici ha quedat destruït i dediquem
1: tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Forte, amigues.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Tallac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
21: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena, ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
22: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I al 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
22: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
22: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
23: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persona. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residència, perquè tenen altres usos. Intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Loparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, el Vendrell Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa, és el bust d'una dona caribenya, fet en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
24: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin,

0: i també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fat Boy Slim. Molta gent i bon ambient com sempre en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
1: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
3: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
4: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre al màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al tot costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
5: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
6: Crec que soc un jugador diferent, determinant, m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakin en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení. Hi ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del COS i el PP en demanen la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviem de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blasquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Rinaud. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
11: Hernán, necessito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
0: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de la Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
12: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
13: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamares.

0: també cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui haver un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
1: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
2: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
1: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
4: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
5: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría todos mejor.
4: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha recollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
6: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
4: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
7: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
4: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
4: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que amb més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president

0: president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
1: El més important i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
4: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
5: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
4: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
5: No va a jugar en silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
4: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
6: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers, Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la seguretat social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i ha menys tingut el català en el procediment.
7: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico, que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
8: Estava a l'empresa la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
9: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
10: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix, cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
11: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el curso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
2: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de Fepromodel.
13: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no?, per assegurar-nos de que es podia produir este millorament de les condicions de l'abadia del fangar.
12: Per l'efecte de l'erosió, cada any el fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
0: amb David Ubach.
14: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
2: 3CAT Info.
14: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzen jugat a Los Angeles. En una actuació més que solvent, de la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
15: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
14: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i la Ninyama del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
16: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
14: Primer Nicolau i ara Balderston.
17: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
14: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club gresenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
18: Tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
14: I afegim que el llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
14: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd-i-negre i procedent del València, ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
2: Sí. Són dos quarts de sis.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya és d'haver sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Reynaud.
9: Malheureusement, un edifici ha quedat destruït i dediquem
1: tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important. Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges d'una fórmula que vulguem, és un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circuïn lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
21: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena, ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
22: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
2: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
22: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
2: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
22: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El pastill, @3catinfodiari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius Desè, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barrancà.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
23: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Loparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar. I ella ho prova amb diferents informes que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè segons Navas cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell. Manel Sastre.
6: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
7: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
6: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
24: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Caleril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
25: El Petit de Caleril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin,

0: Ve el de Triquell amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fichu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient com sempre en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
1: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de 16 anys jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
3: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja a la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogačar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogačar, 2 Vingegaard.
4: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogačar donarà com sempre al màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al tot costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
5: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a rengegar i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
6: Crec que soc un jugador diferent, determinant, m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar d'altres. També, en hoquei Patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb la Tartolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení. I ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb 24 graus a Vallirana, 27 graus a Sant Pere Pescador i 17 a Seròs. Un menor de 15 anys que ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig sota el parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava com havia anat a TV3.
1: Pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern atribuïa aquests incidents a màfies i al tràfic de drogues i en aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem avui en temps d'àgora, com també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem amb la consellera Alícia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a partir de les 9 del matí. I també analitzarem com es va estenent el principi de prioritat nacional que Vox imposa a tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo.
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà també serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. I a França, a la Catalunya Nord, seguim molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que va obligar ahir a desallotjar prop de 2.000 persones. Anem cap allà, Núria Paraire, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir cap a les 10 de la nit. De fet, a quarts d'11 ja vam veure com marxaven alguns efectius. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. L'incendi va començar en una zona de càmpings al nord del municipi. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows i es van evacuar entre 2.000 i 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings, hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I una altra connexió també en directe, en aquest cas per anar fins a Venezuela. Novè dia després d'aquell terratrèmol i encara hi ha esperances de trobar gent en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, sí, cada vegada menys, però són comptabilitzats, i això són xifres actualitzades aquesta matinada, 2.600 els morts oficials pel doble terratrèmol aquí a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol. Sobre el terreny, la devastació absoluta de la zona costanera de l'estat de La Guaira contradiu les paraules de la presidenta, que sosté que la recerca de desapareguts sota la runa continua.
0: Doncs gràcies, Miquel. I avui, a banda d'estar pendents també de Venezuela, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona.
6: Just happy to be here in front of these people here and just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser a Barcelona, deia el favorit ahir a la presentació, però avui també parlarem de les molèsties dels veïns de cara a aquest cap de setmana. I a 2:15, atenció, sessió de música dels 80 amb els germans Picó i Lluís Gavaldà.

Mentre el Mundial de Futbol tenim el descans, el Suïssa 1, Algèria 0. Aquesta matinada Portugal s'ha classificat en guanyar 2-1 a Croàcia en un polèmic final i Portugal serà el rival d'Espanya, vuitens de final. La selecció espanyola, en el seu millor partit que portem de Mundial, es va imposar ahir 3-0 a Àustria.

0: Ho notes fred o no? Vas sentint-te o no a l'estiu?
1: Sí, ui, no noto res més. No noto res. No, l'estiu sí.
0: Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí. Fins aquí estem d'acord.
0: Sí, sí. I la festa comença.
1: També, també, sí, també. Sí, sí,
0: bé,
1: sí,
0: de fet,
1: sí.
0: Nosaltres ara marxarem de vacances als de la temporada regular, però...
1: Què dius?
0: Què dius? No s'havia dit encara.
1: No s'havia dit encara en antena.
0: No,
1: oh, quina sorpresa!
0: És un estiu on passaran moltes coses,
1: sí.
0: I la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya hi serà, amb Frederic Vincent al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, us acompanyarem també... No, és un estiu molt intens. Tenim el 16 de juliol la llei d'amnistia.
1: Ah, sí.
0: Tenim l'eclipsi solar aquest, que a veure què passa.
1: I senyor.
0: Tenim els incendis, que està, és una altra preocupació.
1: No, toquem fusta.
0: Toquem fusta. Tenim la situació política a Espanya. Ara tenim Vox, ara els tirotejos. Per tant, és un estiu en què caldrà també estar informats i connectats. És a dir, relaxeu-vos, viu de l'estiu, però no us desconnecteu. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un 42% dels catalans, que són els que declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Això, la declaració de la renda. Són dades del 2024, segons una estadística que ha publicat el Ministeri d'Hisenda, que també recull que més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana.
0: I a Brussel·les?
3: Es declaren disposats a cedir a la pressió dels grups tecnològics, proposant que puguin utilitzar compensacions més barates per contrarrestar l'impacte climàtic dels centres de dades, sobretot els alimentats amb gas per la intel·ligència artificial. Així ho apunta un esborrany de la Comissió Europea que ha publicat aquesta nit el Financial Times.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
3: Sense cap mena de dubte amb el tema del dia. Avui és el casament de Taylor Swift. Avui
0: home.
3: És casa Taylor Swift i Travis Kelce, el Madison Square Garden, en plena onada de calor i contraprogramant una mica els actes pels 250 anys dels Estats Units que estàs bombant a bombo i plateret Donald Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb avisos dels Estats Units i la Unió Europea. Les dues bandes han coincidit a admetre un cert neguit per la nova llei xinesa sobre la unitat ètnica, entrat en vigor aquesta setmana, i dona a Pequín la base legal per prendre mesures contra persones fins i tot fora de les seves fronteres.
4: Avui divendres 3 de juliol tornem a tenir un dia plenament estiuenc, amb molt de sol a tot arreu. Ara mateix a Rubió, al Pallars Jussà, 14 graus, a Solsona 15 graus, al Solsonès, a Gavà, al Baix Llobregat, 25 graus. La tendència de cara als propers dies és que continuï el temps assolellat, això inclou el cap de setmana, però també bona part de la setmana vinent, amb temperatures que aniran pujant al llarg dels propers dies. El punt màxim d'aquestes temperatures al llarg de les properes, setmanes, de fet, serà dijous de la setmana vinent, que serà el punt més alt, i després tornaran a baixar una miqueta.
0: Avui a l'agora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Però abans són les 6 i 9. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona i, segons diversos mitjans, es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I Andalusia, Juanma Moreno, que ha acabat, en aquest cas, claudicant i ha incorporat a Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del Partit Popular amb el de Santiago Abascal es va anunciar

0: Andalucía, la exvicepresidenta española María Jesús Montero criticaba así el pacto.
1: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: Andalucía és la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
2: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià a la llei de pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei serà impugnable.
3: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
4: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
3: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 dels delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel mateix cas després de la del president de la presidenta de la CEPI.
0: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el seu director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusada d'intentar frenar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: En un altre front judicial que assetja el PSOE, han denunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
5: I Salvador Illa apuntarà la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però l'avisen que no serà un xec en blanc.
2: Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
5: Albert Prat.
7: A partir d'avui la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
8: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
7: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
7: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I a tot això, a Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regulació d'immigrants.
0: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en una edat laboral.
5: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
11: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
10: Tot i l'allau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
11: No va jugar en silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
10: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: El procés de regularització d'immigrants no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar.
2: I perquè això sigui possible, han de tenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identitat d'estranger, el TIE, un document que és imprescindible perquè se'ls pugui contractar. Des de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela demana celeritat en els tràmits.
12: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Sabem que la teatres és lent.

0: i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
1: Si en el termini d'un any les persones regularitzades no han aconseguit aquesta documentació, podrien tornar a quedar en situació irregular.
2: I Junts per Catalunya denunciarà davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol.
3: Avançava al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que alega que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i també que en tot el procés el reconeixement del català no s'ha tingut gens en compte com a requisit.
4: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
2: I ja són gairebé 2.600 persones les mortes pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins al 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat.
2: Caraca, Joan Biosca.
5: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacaba la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez traient pit.
6: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
5: Asegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos.
6: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira. Para causar caos.
5: Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a més del rescat de víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció.
3: L'equip de bombers de la Generalitat que s'ha desplaçat al país està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que hi ha moltes persones pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
2: Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela, bon dia de nou.
7: Hola, molt bon dia.
2: Les persones que esperen la certificació de l'estat de l'edifici, mentrestant, on fan vida?
7: Doncs mira, directament al carrer. S'estan en tendes de campanya, a la vorera, a les rotondes, enmig del passeig, sempre a prop de casa seva, per si necessiten alguna cosa i han d'entrar-hi. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallard, que coordina un equip que inspecciona i expedeix informes tècnics bàsics.
8: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, qualsevol defecte, ja és una lesió, diguéssim, que té, que pugui rebre l'edifici.
7: Informes tècnics que espera, per exemple, la Lady Pinyango, té 23 anys i viu en un assentament que s'ha organitzat al passeig marítim de Playa Verde amb el seu fill d'un any, la seva filla de 4, el marit de 25 i l'àvia de 92. Casa seva la veu des del passeig.
9: Ai, esa que t'ha dit que se ve una cortinita morada. Entonces por temor de que coye fuera a pasar otra vez, nos salimos, preferimos salir hasta que hubiese otra tragedia. Esta es la segunda tragedia porque ya aquí se han caído las casas. En el 2010 tuvimos el derrumbe de las casas por deslizamiento de tierra.
7: Això va passar el 2010, però és que aquest gener va impactar un míssil quan els americans van segrestar el president Maduro. I el 1999, una esllavissada a la mateixa zona, va dur doncs, entre 7.000 i 33.000 persones que va quedar sepultat enmig de la sorra i la terra de la muntanya. Per tant, una zona que realment és fa per mal viure aquí.
2: Gràcies, Miquel. Una abraçada.
7: Fins ara.
10: Que pasaría a octavos de final y se enfrentaría al ganador del Colombia-Ghana.
2: I ara mateix està jugant la segona part el Suïssa-Algèria, el Mundial de Futbol Suïssa 2, Algèria 0.
10: Con un gran esfuerzo físico, con una gran presencia, una gran pancada. Avanza Zakaria, sigue Zakaria, anda derecha para Embolo, el centro lo desvía enfadado como si no hubiera
2: mañana. Apretant Suïssa, però sembla que el partit en el minut 50 ara mateix de partit doncs continua com estava abans de la primera part. Suïssa 2, Algèria 0. Més notícies amb Marc Corado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, que hi va obligar a evacuar prop de 3.000 persones, entre aquesta població i Santa Maria de la Mar.
11: La majoria dels evacuats són clients de tres càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Molts d'ells han dormit en pavellons que van muntar els serveis d'emergència.
2: Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs aquí el cel ja és serè, no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir a les 10 de la nit. Ara acabem de veure com marxen alguns camions. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants de tot el món. L'incendi va començar més al nord, en una zona de càmpings. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows. S'han evacuat més de 2.000 persones que s'han distribuït en equipaments de la zona. Hem visitat el que seria com un centre cívic on s'han preparat llits i se'ls va donar de sopar, i això és el que ens han explicat alguns dels que estaven als càmpings.
13: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
14: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
12: Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
2: Gràcies, Núria Paraire. I la primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
12: A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïdes a les altes temperatures. Precisament un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
15: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
12: L'informe confirma que el risc de malaltia o morir per altes temperatures és molt més alt als barris de rendes baixes en gent gran i dones que viuen soles.
2: I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
16: Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
17: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
16: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Allà, que alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de la P7.
18: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
16: La P7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
2: I noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
11: Avui estan citades les dues filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
2: Mentre l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya.
12: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
19: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el curso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción, los servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
12: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre les persones que s'han acollit a la regularització, i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Avui s'inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Qui l'inaugura és aquest que sentim, el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts més.
1: La segona.

0: concerts per avui, en aquest cas a Barcelona, perquè Van Morrison actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital catalana. Un concert que és a les 8 del vespre i queden també algunes entrades.
1: I la tercera.

0: ja sabem, tota la programació musical i artística del Village dels Sons del Món, que se celebrarà durant el festival del 25 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Rodes, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la SU, també hi haurà molts DJs, diversos tributs a Michael Jackson i Shakira, i també es podrà gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial, amb un 3-0 l'equip espanyol eliminat a Àustria.
0: Amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro, i el mataroní Lamine Yamal, millor jugador del partit.
2: Más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección, y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
0: De matinada, 2-1 per a Portugal contra Croàcia. Gol de Cristiano de penal i el del triomf, el 93 de Ramos. El 112 anulen el gol de l'empat a 2 de Croàcia. Dilluns que ve a Dallas, Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
1: 2-0, no? Sí.
0: He dit empat a 2.
1: Sí.
0: Mare de Déu,
1: bueno,
0: senyor.
1: Que estan emocionant.
0: Està escrit 2-0 i volia dir 2-0.
1: Perquè és emocionant. És
0: emocionant. El cervell no rutlla.
1: És divendres. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi.
0: Que juga a la mitjanit contra Cap Verd. Abans a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Ghana.
1: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
0: Sí, gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez. A l'Espanyol, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Avui em permetreu que parli de mi i us expliqui que el motiu per llevar-me avui ha estat saber que demà començo vacances. Unes vacances relatives, també us ho dic, perquè malauradament sóc autònom i en aquest règim els drets laborals no apliquen, però vacances suficients com per estar una setmana sense matinar. No us imagineu com de feliç sóc amb aquesta idea i també amb la d'estar despert menys temps, en general. Ho diuen els metges, que el descans és importantíssim, i jo els hi penso fer tot el cas que no els hi faig amb altres coses. Però, ojo, perquè per descansar s'ha d'estar tranquil i això no serà fàcil. Potser seré víctima de l'anomenat síndrome de l'autònom alienat i no m'acabaré de relaxar perquè als autònoms ens passa que si no treballem ens sentim culpables. És una autèntica merda ser autònom, així que ara que hi penso, un bon motiu per llevar-se als que no ho sou pot ser celebrar-ho.

0: I avui cançons sobre el casament de Taylor Swift.
1: Sé que és avui a Nova York, en principi, Madison Square Garden. Repassem alguns dels que diuen que hi estan convidats, perquè tot molt secret. Stevie Nicks hi serà. De fet, diuen que actuaria en aquesta cerimònia.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera de Barcelona. Així ho relatava un testimoni de TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: Els fets han passat aquesta matinada. Com deia aquest testimoni, el parc de la Pegaso del districte de Sant Andreu, la víctima ha rebut diversos impactes de bala i tot apunta que es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. En clau política, Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
2: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenada prioritat nacional.
3: És verdad que el resultat nostre nos hacía pensar que podíamos governar en solitario, però també és verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: És una de les qüestions que parlarem avui a l'Àgora amb Juan Millán, també senador del Partit Popular. I Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns després d'aconseguir que li aprovin els pressupostos per aquest any. Els primers comptes de la Generalitat des del 2023 freguen els 50.000 milions d'euros i 3 de cada 4 aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i Jèssica Albiach.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
5: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalitat, Lies i serveis públics.
0: I avui a l'Àgora també, a tocar de les 9, Alicia Romero, consellera d'Economia. Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
2: A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
0: Els bombers que han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
6: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings entre Canet i Santa Maria la Mar.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé, i això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
0: I el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Venezuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits, segons el balanç actualitzat aquesta matinada.
2: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe.
8: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Nou matí de declaracions davant la jutja del cas Andic.
6: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar.
0: I avui fa 20 anys de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
2: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes, no s'ha après.
0: I en esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial.
6: El convidat espanyol amb quatre catalans titulars s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens.
0: Mentre juga a Suïssa contra Algèria i de moment guanya 2-0. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia.
9: I en foto inclosa, el diari ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegint Barcelona a l'aparador mundial del Tour, i el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja a Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periódico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno l'anomenada prioritat nacional, i a l'Ara, que ja són 257.000 les persones, els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: Avui a Cornudella de Montsant, al Priorat, es lleven amb 15 graus. Al migdia arribaran els 35. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, tenen 21 graus i la temperatura màxima arribarà als 38. Tomàs Molina, bon dia.
10: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada a les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
0: I davant dels signes de col·lapse de l'AP7, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Mentre els oients escolteu aquest comentari, pot ser que a l'AP7 hi hagi passat un nou accident de trànsit que involucri algun camió. Des de fa uns anys, la nostra autopista més important no només ha deixat de ser una via ràpida, sinó també una via segura. Dit de forma més crua, a l'AP7 hi passes por. Durant l'últim lustre, el trànsit de vehicles pesants hi ha augmentat fins a un 40%, i en zones com la del Vallès hi poden circular fins a 160.000 vehicles de mitjana. Com passa sempre, a Espanya li importa ben poc la nostra seguretat, i per això han endarrerit el corredor del Mediterrani uns quants anys per evitar el transport mercantil per via de tren. I també li ha negat a l'AP7 els tres carrils que hauria de tenir durant tot el seu transcurs a Catalunya. Si pensem en com creixerà l'àrea metropolitana en el futur immediat, la cosa pinta molt negra. Si ets al volant, ja pots resar.

0: I en el repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial anem cap a Sud-àfrica del 2010, un Mundial que guanya Espanya i apareix la cançó de la Coca-Cola, la firma publicitària que decideix apostar per aquesta cançó mundialista.
1: És el Mundial de Don Andrés Iniesta, el de la final entre Espanya i els Països Baixos, la final que mai hauria predit Florentino Pérez, i és que la selecció espanyola, entrenada per Vicente del Bosque, un entrenador de províncies, com s'hi referia el president Blanc, per dir que no tenia qualitat pel Madrid, va ser capaç de convertir Espanya en campiona mundial. Aquest waving flag significa quan la bandera uneix el vent, la canta el somali canadenc Canan i David Bisbal.
2: El

0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Caralias?
1: Bon dia, doncs mira, amb en David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i un dels metges amb més renom de Catalunya, ens ha donat alguns consells a l'hora de viatjar.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe, sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant, seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos.
0: Doncs haurem de plegar d'aquest programa. I avui on són festes?
1: Avui arrenca la Festa Major de Terrassa. Entre molts dels actes que hi haurà avui, a les 11 hi ha el Ball de Gralles a la plaça de la Torre del Castell Palau.
0: I
1: a partir de les 12 de la nit a la plaça Vella hi haurà el concert de Balkan Paradise Orquestra i també a les 12 de la nit concert dels Amics de les Arts a l'escenari Vela, al parc de Vall Paradís.
0: Molt bé, doncs tots cap a Terrassa. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs la fusiva celebració de Kane, el germà de Lamine Yamal, després del tercer gol de la selecció, i una de les altres imatges d'ahir, que ja fa la volta al món, és Rosalía.
4: Hòstia, jo que s'ha dado por vencida, ja no m'has visto...
3: El segon gol d'Espanya va sonar de fons la seva cançó, Despecha, i totes les càmeres, per cert, van gravar com ella es posava la mà al cor i deia en català, que fort. A Rosalía, acompanyada, per cert, de Penélope Cruz, Javier Bardem, i al partit també hi van assistir Alexia Putellas i Carles Puyol.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francesc, veí del Clot, a Barcelona. Es queixa de les afectacions que la sortida del Tour des de la ciutat comporten per als veïns. Explica que aquest dijous va intentar fer un trajecte habitual en autobús i no se'n va sortir, tant pels talls i desviacions del servei com per la manca d'informació que diu que hi havia a les parades o a les pàgines web de l'Ajuntament i TMB. També per les conseqüències que considera que tenen aquests grans esdeveniments per la ciutat.
7: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar. Tenim lo del Papa, tenim això. Com no teniu prou a 1.000 milions de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha registrat un nou rècord històric. Ahir va sumar un 1,37% i avui obrirà des dels 19.670 punts. La resta de borses europees també van registrar crescudes sòlides ahir, tot gràcies a les dades dèbils d'ocupació dels Estats Units que allunyen la possibilitat d'una nova pujada dels tipus d'interès. De fet, el Dow Jones, el principal índex de Nova York, va pujar ahir més d'un 1%. El preu del petroli continua baixant. El barril de Brent costa aquesta hora $72. Ahir va arribar a baixar fins als 70. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics també operen en verd. El Kospi de Seul puja un 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong un 2% i el Nikkei de Tòquio gairebé un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Allá on va, j'ai dit.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a Carrefour.es fins al 5 de juliol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I comencem amb una informació de les últimes hores. Un nou tiroteig mortal a Barcelona. Han matat a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat a CTV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos han fet càrrec de la investigació.
5: I en clau política, Andalusia, Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat finalment Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president.
7: El pacte es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per reelegir-lo president. Els d'Abascal entren al govern andalús amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims de la cua a les ajudes socials. Moreno volia governar en solitari, però li faltaven dos escons per revalidar la majoria absoluta.
9: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
7: La candidata del PSOE Andalucía, la exvicepresidenta española María Jesús Montero, criticaba así el pacto.
10: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
7: Andalusia es converteix així en la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: A Venezuela, la presidenta interina del país treu pit de la reacció del seu govern davant del doble terratrèmol.
7: Ja són gairebé 2.600 els morts i la xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats del país. Mentrestant, Delcy Rodríguez nega negligència en el desplegament per al rescat i defensa que ha estat a l'altura de les circumstàncies. Avisa que les feines encara no s'han acabat.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
7: Assegura que en relació amb l'estat de l'Alguaire, un dels més afectats, poc després del terratrèmol van rebre un atac extern elaborat en laboratoris, diu, per generar el caos. Missatges com ara, vagin tots a l'Alguaire, amb l'objectiu, diu, de posar traves al dispositiu d'emergència.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue... Bajen todos a la Guaira para causar caos.
7: A més del rescat de víctimes, Venezuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat que s'hi ha desplaçat està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que moltes persones estan pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
5: Més notícies. Avui fa 20 anys justos de l'accident de metro més important de l'Estat, el de València.
7: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes no s'han après.
5: Anem a València, Pepa Ferrer.
12: El Partit Popular, que aleshores governava la Generalitat Valenciana, es va afanyar a difondre la versió oficial. Només dues hores després de l'accident ja apuntava que el responsable havia estat el maquinista i que la causa havia sigut l'excés de velocitat. La comissió d'investigació es va constituir aquell mateix estiu i només va celebrar 4 sessions. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no va rebre mai les víctimes. Per a Rosa Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes, els polítics no han après res d'aquella tragèdia.
13: Bueno, que de realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite
0: el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
12: Les víctimes van trigar gairebé 14 anys a obtenir una sentència. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina.
7: El conseller Francesc Xavier Vila ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van retreure que parlés en català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
13: Estava l'empresa amb la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... He dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
7: Atico nega les acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions.
14: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
5: I a la crònica cultural, avui comencem parlant de la reina del pop. Això és de fa només uns minuts.

0: Perquè Marta Viana ja es pot escoltar el disc més esperat d'ella, Confessions 2.
1: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc Madonna torna a la pista de ball i les crítiques ja s'han desfet en elogis. Parlem que l'àlbum, que és l'àlbum més vital en dues dècades, que els primers 30 minuts diuen són impecables i aplaudeixen que la gran dama del pop segueix sabent com fer-nos moure a tots. Confessions 2 té temes dedicats, per cert, al seu exmarit, aquesta que sentim, a l'actor Sean Penn, també sobre la seva madrastra, parla de l'amor del seu germà i la difícil relació amb la seva filla. El disc, per cert, compta amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que precisament és la seva filla.

0: Va, més cultura. La polèmica artista radical Florentina Holzinger debuta a Barcelona en el marc del festival grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent.
1: L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Això es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: Marta Vives.
2: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada de Lliure que atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
3: Ara mateix no tenim gaires paraules. Crec, per poder descriure.
4: Increïble, espectacular.
5: Doncs impressionant, la veritat.
6: Ens ho he de madurar.
7: Mira, una bogeria encara processant. Surto impactada, jo, vaja.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu això.

0: Aquesta és la Rosalía, no, Marta?
1: Sí, aquesta...
0: La Rosalía i algú altre.
1: Algú altre, que de moment
0: no sabem.
1: No sabem. Sí. És una cançó, perdoneu, que va avançar al concert que va fer dimecres a Los Angeles. L'artista no la va cantar en viu, però sí que va fer sonar aquest fragment en gravat de poc més d'un minut. Aquesta és una manera de presentar la cançó que també recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquell moment va estrenar Despecha i que després es va acabar convertint en una cançó de l'estiu. Les xarxes ara van plenes d'especulacions que intenten, doncs, precisament identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: Aquests sí que sabem qui són.
2: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: És el petit de Caleril, no?
1: El petit de Caleril, que ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb un espectacle poètic basat en la cultura popular amb més d'un centenar de músics. Recordem que el Festival Vida s'allarga fins demà dissabte.
0: Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
3: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Caleril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
4: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
3: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I els esports, Montse Raya.
5: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, dos gols de Yarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, el millor jugador de partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 del triomf portuguès. A punt de finalitzar ja el descompte, Suïssa 2, Algèria 0. Avui l'Argentina de Messi juga contra el Cap Verd com a partit destacat del Mundial i el Barça tornen a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Penya.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
6: Mig segle, 50 anys d'un dels moments més icònics de la història de l'esport. Ningú estava preparat, ni tan sols el marcador. I és que este mes de juliol se compleixen 50 anys del 10 perfecte de Nadia Comaneci en gimnàstica, el primer de la història. El marcador va mostrar un 1.00 perquè no estava preparat per a la puntuació perfecta. Imagineu-vos la incredulitat primer en aquell pavelló i després l'eufòria dels que van viure en directe un moment històric. I ese primer 10 va ser en les asimètriques, en la competició per equips dels Jocs Olímpics de Montreal 76. Però en un esport com la gimnàstica, on l'art en forma part intrínseca, la irrupció de la jove romanesa de només 14 anys va suposar alguna cosa més. Amb la seva manera de fer i entendre la gimnàstica, ho va revolucionar tot.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. A Casserres, al Berguedà, 17 graus de temperatura. A Prades, al Baix Camp, 10 graus de temperatura. A l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, 23 graus, però és que a Prades estan a 928 metres d'alçada. Avui un dia un altre cop de sol, de calor, i la calor serà la protagonista del temps també dels propers dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, un preavís per calor que anirà com a mínim des de diumenge fins dimecres de la setmana vinent. Hem de parlar també de la tramuntana que continua bufant a l'Empordà i per tant doncs tornar a tenir present aquest perill d'incendi, perill molt alt d'incendi, amb aquestes temperatures altes i amb la presència del vent.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Com es diu el teu fill?
13: Es diu Fortià.
11: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
1: la conciliació
11: familiar. Ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
1: Moltes gràcies.
12: Adéu.
11: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: Quarts de nou, obrirem l'hora entrevistant la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'aprovació dels pressupostos.
13: I tot seguit rebrem a l'estudi el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
5: A les 10 ens fixarem en el Tour de França i sentirem les queixes d'alguns veïns per les afectacions a la mobilitat a Barcelona.
13: I a les 11, l'últim dilema de la temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu errors i encerts perquè de tot se n'aprèn?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Ahir a temes pendents va venir en Ferran Adrià per explicar-nos que al Bulli van crear un dia un plat especial per combatre aquests restaurants que no et deixen demanar paelles si no sou un mínim de dues persones.
15: És un plat que ens vam inventar al Bulli a principis del 2000.
11: A veure, quin plat deu inventar, Adrià, Ferran?
15: Arròs per un.
14: Hòstia. Arròs per un.
11: És que
15: I com es titulava?
14: Com es titulava?
15: Arròs per un. Arròs.
14: Saps?
11: Hòstia.
14: Què? Com? A veure...
11: No, és una genialitat. No li busquis el sentit.
15: Arròs per un arròs. Com si fos una multiplicació. Home.
14: Igual a arròs.
15: Si un número per un,
14: arròs per un, arròs.
15: El número, o sigui, arròs per un...
14: Sí, arròs.
11: Ja ho hem entès.
15: Llavors, bueno, vam fixar-se que no havia restaurant on se pogués menjar arròs per un sol, que a la carta sempre ficava allò de la Pax Min Dos Membra Pax.
11: Paella Min Dos Pax.
15: Pax és persona en llatí. Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el nou germà.
14: Sí, sí, sí.
15: I tal, vam fer el paella d'arròs per dos, per un.
11: Perdó,
14: avui a partir de les 12,
0: més temes pendents.
11: Gràcies, Joan.
0: Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
16: Avui és un bon dia per recordar-vos un llibre que en realitat és una història de terror i un llibre sobre malalties mentals. Es tracta de Lolita, de Vladimir Nabokov. La idea d'enamorar-se o de fascinar-se per noies massa joves, menors d'edat, és una d'aquelles coses que ens hauria de fer pensar com a societat si estem fent les coses realment bé. Aquestes setmanes n'estem parlant molt d'això de la majoria d'edat i del consentiment sexual, però és que si Nabokov va dedicar un llibre a algú que estava profundament malalt perquè s'enamorava de noies joves, potser, hauríem de fer-li una mica de cas.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
17: Avui és un bon dia per acceptar que estiguem o no, literalment, de vacances, pel cervell ja s'ha acabat el curs. Ara l'objectiu és sobreviure a la calor i a la humitat, que sembla que estiguem a Bangkok, i evitar que el pastís de gelatina que tenim per cervell s'acabi de liquar del tot. Guardeu-vos del sol, aneu a jeure a l'ombreta dels pins a la piscina i jugueu a escacs. Compte com a reforç escolar. Aviam si remuntem les mates el curs que ve. Bon estiu! Oh.

0: tornem avui a parlar de calor, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un previs per calor per la setmana vinent, de diumenge a dimecres. Tomàs Molina, bon dia. Durarà gaire?
1: Bon dia, sí. La setmana vinent tornarà a ser una setmana de calor, amb temperatures que tornaran a arribar probablement fins als 40 graus. De moment, avui tornarem a tenir un dia de sol amb temperatures més normals per l'època de l'any. Pel mes de juliol, el cap de setmana persistirà el sol. De fet, tenim sol per uns quants dies. I atenció al vent, perquè la tramuntana continua bufant i això fa que el perill d'incendis continua sent molt alt en tota la zona de l'Empordà.
0: Tot això el dia en què un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Ho explicava un veí a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara, el govern circumscrivia aquests incidents amb les màfies i el tràfic de drogues. En aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem en temps d'àgora a partir de les 9 i també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
3: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I la pregunta que ens farem seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem, com dèiem, amb la consellera Alicia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ens acompanyarà a partir de les 9. I també analitzarem com es va estenent aquest principi de prioritat nacional que Vox imposa en tots els pactes amb el Partit Popular.
4: Moje, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues esto lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura i l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. A la Catalunya Nord continuem molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que hi va obligar a desallotjar prop de 2.000 persones. La cosa per això aquest matí ja pinta millor. Anem cap allà. Núria Paraire, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, torna a bufar el vent i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings que ens queda aquí a l'esquerra i la zona del port a la dreta. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames i ara les tasques dels bombers doncs, se centren en remullar tot, sobretot la zona industrial del port on ha cremat parcialment una gran empresa de construcció de catamarans que va provocar una columna de fum molt negra. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. Molts ja s'han buscat la vida per passar la nit també en alguns hotels i als càmpings s'han cremat uns 250 bungalows i en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. En esports, el Mundial de Futbol, Suïssa s'acaba de classificar pels vuitens de final. Han guanyat 2-0 contra Algèria, jugarà contra el guanyador de Colòmbia, Ghana, i Espanya jugarà contra Portugal dilluns al vespre. La selecció espanyola va fer el millor partit del Mundial, 3-0 contra Àustria. Lamine Yamal.
6: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Ja de batirada, Portugal s'ha classificat, van guanyar 2-1 contra Croàcia en un final polèmic. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona. Content de ser a Barcelona, deia el favorit Tadej Pogačar ahir a la presentació. Però avui també parlarem de les molèsties que els veïns tenen de cara a aquest cap de setmana. Tot això avui que Roses a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:16. A Juncosa, a les Garrigues, es pondrà quan passin 4 minuts de 9:45 de la nit. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i amb Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: 15 anys.
5: Tenia el noi mort aquesta nit al parc de la Pegaso en un tiroteig que hi ha hagut durant una baralla entre bandes llatines. Diversos testimonis han trucat al 112 per advertir d'uns aldarulls a la zona de les pistes de voleibol fins que s'han sentit diversos trets.
8: Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, les primeres patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana han estat mitja hora intentant sense èxit reanimar el menor. Diverses persones han explicat que han vist quatre joves fugints del lloc cap a la Meridiana. El jove feia 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i se'l veia sovint per la zona.
0: Crim masclista.
9: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, a Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21.
5: El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits per arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Hauria estat aquesta filla qui hauria avisat els serveis d'emergència. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella.
0: Claudica.
8: Juanma Moreno és el quart president autonòmic del PP que inclou Vox al govern després d'un pacte que inclou la prioritat nacional. Això, ben bé, encara no se sap com es posarà en pràctica, però vol dir que es discrimina els nouvinguts a l'hora de rebre ajudes socials. El pacte, tancat poc abans de la segona votació, inclou 150 mesures.
9: Això en Andalusia. El primer lloc, però, on això de la prioritat nacional es traslladarà en una llei serà probablement al País Valencià, on Vox ha posat com a condició incloure-ho el PP per aprovar els pressupostos. Avui tindrà oportunitat de parlar-ne Alberto Núñez Feijóo, serà a Castelló en un acte amb dirigents populars locals.
10: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
11: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
10: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Lidera.
5: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de la regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
8: Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. A l'espera que el Suprem decideixi si ho porta a la justícia europea, Junts anuncia que ho farà. Míriam Nogueres, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Estabilitat.
9: És el que s'assegura el govern de Salvador Illa després d'aprovar els primers i possiblement únics pressupostos de la legislatura.
13: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
14: Catalunya és d'haver sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
13: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
15: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
16: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
13: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En tot moment.
5: L'Hospital Vall d'Hebron assegura que el nadó maltractat suposadament pels seus pares va estar protegit des que va ingressar al centre hospitalari. Aquest és el principal argument que la Vall d'Hebron, en referència al maltractament infantil, ha traslladat al govern per rebatre l'expedient sancionador obert, també contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor, en considerar que no es va actuar a temps, o abans avui el periòdico.
0: Continua.
8: El govern espanyol manté Mercedes González al capdavant de la Guàrdia Civil, tot i haver estat imputada en el cas Leire. El jutge Santiago Pedraz també investiga el seu número 2 per suposats delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: Es defensa.
9: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha sortit avui a rebatre els qui critiquen la falta de recursos o la lentitud en les tasques de rescat del terratrèmol.
18: La primera decisió ese día fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
0: Anem cap a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
19: Bon dia. Mentrestant, els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics als habitatges. I és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a les rèpliques i que casa seva caigui. Corren per La Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesats,

0: mujeres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
1: El terratrèmol ha deixat al descobert que estaven fetes aquestes cases amb fullola, aïllant i premsat de fusta, que han estat també una tomba pels habitants d'aquesta barriada.
2: Gràcies, Miquel. Les germanes
3: de Jonathan Andic, Sara i Judit, declaren avui com a testimonis per la mort del seu pare. Davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia, la jutgessa va negar que Jonathan tingués una obsessió dels diners.
4: També declara avui un psiquiatre que va fer una sessió amb el pare i el fill en suport a la terapeuta, que ja la declara dimarts.
2: 4.000 milions d'euros.
5: És la multa que haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història de la Unió Europea que imposa contra un gigant tecnològic.
3: La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
2: De pagament.
4: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta perquè s'hagi de tornar a pagar per circular per l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
5: 5 anys després de la retirada dels peatges, el debat ha tornat sobre la taula pel mal estat de la carretera i l'alta sinistralitat. Són paraules de Catalunya Ràdio.
6: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que paguin.
2: S'ha acabat.
3: El brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
7: Today, the final contact...
8: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva.
7: No further case...
8: Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
7: Outbreak of antivirus...
4: L'antivirus va provocar 3 morts, es va detectar 13 casos positius i es va fer un seguiment de 650 contactes de 33 països.
2: Torna la reina del pop.
5: Madonna publica avui l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en 2 dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, de la seva filla o sobre la mort del seu germà. El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stromae.
2: Stromae.
5: Stromae.
2: Cançó inèdita.
3: La que va avançar Rosalía al concert a Los Angeles, l'artista no la va cantar en directe, sinó que en va reproduir un fragment d'un minut. De moment, però, no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista masculí qui col·labora.
2: I arrenca.
4: Avui l'artista canadenc Bryan Adams inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats 120 de concerts.
2: I més de 100 músics.
9: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar...
5: Ahir el concert inaugural del Petit de Caralil, de Caralil, al Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.
2: Montse Gener Riba, bon dia.
10: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Caralil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta novedosa i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
11: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
10: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gener arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
2: I pel que fa als esports, Montserraia, Lamine brilla.
12: En l'Espanya 3, Àustria 0, que ha classificat l'equip espanyol per als vuitens de final del Mundial. 2 gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. Els vuitens jugaran contra Portugal.
13: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
12: Portugal 2, Croàcia 1 i fa només una estona acabat el Suïssa 2, Algèria 0.
2: I avui Messi.
12: L'Argentina juga a la mitjanit contra Cap Verd abans a les 8 del vespre.

0: per Austràlia, Egipte, i a quarts de quatre de la pròxima matinada Colòmbia gana. I el Barça tornen a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
1: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcel, quan passaven 8 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital de Sant Pau. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Cordó. Tenim 16 graus a Gironella, 20 a Cubelles i 26 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, a la resta de carreteres força fluidesa.
5: Parlant de mobilitat, el Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona, considerant inacceptable que el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i la capital es plantegi en el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040.
7: Amb un horitzó tan llunyà, diuen, com el 2040, és per això que exigeix al Parlament, al Departament de Territori, a Renfe i a Adif, la recuperació immediata del servei de la línia R4 Nord.
8: L'ens comarcal veu inadmissible que una connexió que el Bages ja va tenir durant 8 anys, entre el 2014 i el 2022, es presenti ara com una actuació de futur a 14 anys vista.
5: I més mobilitat, des d'avui fins el 13 de setembre es tallen les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs a Barcelona per cobrir i desdoblar les vies a la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao.
7: La T4 ha quedat tallada entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. La línia 4 del metro, la Groga, és la principal alternativa. A més, dues línies especials d'autobusos recorren els trams afectats.
8: La Diagonal en sentit Llobregat es desvia pel carrer Tànger, des d'on es pot seguir cap al centre per Padilla o Marina.
5: Més notícies. Controlat l'incendi que ha cremat en una indústria a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, situada al Camí Ral.
7: 7 dotacions hi han treballat per acabar d'extingir-lo.
8: Els equips d'extinció han localitzat el focus de l'incendi a l'interior de la nau i també han treballat a l'exterior de l'empresa, on cremen un contenidor i uns matolls.
5: I més incendis. Aquest al Berguedà, un incendi en una fregidora industrial que ha provocat que 10 persones hagin hagut de ser ateses per intoxicació de fum a Berga.
7: El foc s'ha declarat en una planta de fabricació de patates fregides.
8: I 3 dels atesos han hagut de ser traslladats a l'hospital per intoxicació al lleu.
5: Un altre cop al Baix és detingut un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada.
7: Els testimonis sostenen que ha molestat altres usuaris de la instal·lació fins que l'han arrestat els agents municipals. Ho llegim al Regió 7.
5: I a Osona, les Masies de Voltregà ja tenen nou alcalde.
8: Gil Codina ha pres possessió aquesta nit passada, encapçalarà els últims mesos de mandat seguint l'acord entre Sumem i Fem Ara Pacte Local.
5: I Cultura. Van Morrison actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital del país i torna a M-Clan. Celebren el 30è aniversari a 2:15 al Poble Espanyol, entrades a partir de 46 euros. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: I quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc, avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. I amb foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de la celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols. Titulant, la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona en l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu Lara, que ja pedaleja Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia, imposa a Moreno la prioritat nacional i a Lara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya a ser regularitzats. I abans de marxar del quiosc, ens hem d'acomiadar del Calet, el nostre quiosque. Calet, bon dia.
10: Molt bon dia a tothom.
8: Avui agafem vacances i ens tornarem a veure a finals d'agost.
10: Pues d'aquí fins al mes de finals d'agost, que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom.
8: Agafes vacances tu també?
10: Jo també. Agafaré del 3 fins al 24 d'agost. I marxarem cap a Tunes, com sempre.
8: Molt bé, Calet, doncs molt bon estiu.
10: Molt bon estiu a tothom.
8: Adéu.
10: Adéu.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 12 de juny... El 12 de juny del 1946.
11: I el número de la sort, el...
12: 4.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: I avui a les històries del Mundial, el dia que Maradona va intentar dividir Itàlia, Maiol.
13: El dia com avui, 1990, Argentina, Itàlia, l'estadi San Paolo de Nàpols, un estadi que avui es diu Diego Armando Maradona.
14: Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado.
13: Maradona no es una persona cualquiera, canta Calamaro i menja a Nàpols. El Mundial del 90 arriba just en el moment que se l'ha beatificat quan acaba de guanyar el segon Scudetto per l'equip de la ciutat.
15: 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Italia!
13: A Itàlia 90, l'Argentina és la vigent campiona i Maradona l'estrella. I el partit inaugural a Milà... Xiulets a l'himne argentí per postres, derrota de l'Argentina davant el Camerun. Els dos següents partits a la fase de grup es juguen a Nàpols i l'ambient és més calmat, però quan torna al nord, tornen els xiulets.
3: Però per què xiulen?
13: Bàsicament perquè entre el nord i el sud d'Itàlia hi ha una rivalitat política forta i Nàpols aconsegueix que també sigui futbolística, trencant l'hegemonia del Milà i la Juventus, com un Barça-Madrid, vaja. I el futbol va voler que la semifinal d'aquell Mundial fos una Argentina-Itàlia. A Nàpols, a l'estadi on poques setmanes abans s'hi cantava això. Mama, saps per què em batega el cor? He vist a Maradona, mama, i n'estic enamorat. Maradona volia aprofitar aquest amor i abans de les semifinals va afirmar que Itàlia odiava el sud del país i que esperava que després de 6 anys el Nàpols, els napolitans, animessin l'Argentina.
16: 6 anys de la meva vida aquí a Nàpoli. Credo que la gent farà el tifo per la mia nazionale. Io non le posso chiedere più niente.
13: El dia del partit, la resposta en una pancarta. Diego al cor, Itàlia als càntics. I al terreny de joc s'avança a Itàlia amb alegria a l'estadi. Però quan marca l'Argentina hi ha també una certa eufòria. I els penals xuta Maradona.
17: Maradona, gol! Gol!
13: Nàpols va plorar la derrota del seu país i va celebrar la victòria del seu déu. La resta d'Itàlia mai perdonaria a Maradona l'eliminació i, de fet, a la final, que Argentina va perdre, a Roma, hi va haver una xiulada aixordadora i en el moment dels himnes, Maradona va mirar a càmera per insultar visiblement tots els italians. Tots, excepte els del sud, que sempre portaran Maradona al cor.
18: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir dijous l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era 2. Tocar el 2 vol dir marxar. I l'MSDOS era un antic sistema operatiu de Microsoft que funcionava a tots els PC. Avui divendres acabem la 19a temporada de la Lliga Enigmàrius agraint la participació activa de tots els oients amb un últim enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. Bon estiu!
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
3: I el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la indemnització que A3 Media haurà de pagar a la socorrista que es va viralitzar dient allò de la Elia Oparda.
0: Ahir es va fer públic que aquella noia socorrista que al 2008 es va fer viral amb un vídeo on deia que la Elia Oparda ha guanyat un judici contra A3 Media, la cadena que va emetre les declaracions que després van córrer per internet. I que ara li tindrà que pagar 50.000 euros pels danys. Jo no tenia ni idea del que va patir la jove, ansietat, depressió, per culpa del vídeo, cosa que també convida a la reflexió. La tele cruel en estat pur.
3: I a la recomanació del dia avui que fa 20 anys de l'aprovació de l'ús del català a la Unió Europea en l'àmbit escrit, la Cristina Bordes ens recomana el documental El català a Europa, Missió Impossible.
21: Un 30 minuts que flirteja amb el thriller polític per submergir-nos en les interioritats i negociacions diplomàtiques intenses a Brussel·les. Estudia l'estira i arronsa, els recels, les traves burocràtiques davant la fita històrica d'intentar convertir el català en la 25a llengua oficial de la Unió Europea i ajuda a entendre per què un dret lingüístic es converteix en un trencaclosques geopolític. El català a Europa, Missió Impossible. Possible és a la plataforma 3CAT.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:28, el protagonista del dia d'avui és Gerard Jubany. Bon dia.
24: Bon dia, els pressupostos.
25: La llei de pressupostos ha estat aprovat.
26: Roma locuta, causa finita.
27: Vinga.
24: El Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del president Salvador Illa gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
3: Sí, són uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims pressupostos que es van aprovar el 2023.
28: Exacte, que eren els meus.
3: Home, president Pere Aragonès, bon dia.
28: Tal, bon dia, està? Ricard.
3: Com van els hotels?
28: Bé, mira, ara de bòlit, perquè estem...
3: Va, temporada alta.
28: Temporada alta, clar. I això és no parar.
24: Clar, sí. Perquè vostè el 2024 ja va anunciar que es retirava de la primera línia política per dedicar-se a això que dèiem, no? El sector hoteler, sí. Que és el que li ve per via familiar.
28: Esclar,
24: no?
28: I a principis de... Ui, perdoneu un moment que truquen, eh?
24: Però... Què porta, sí, el telèfon fix?
28: Digui'm, room for two in the seafront. I no, only views to the autopist. Ok, bye, adiós.
24: Està fent una reserva...
28: Sí, és una bogeria.
24: Sí, ho veig. En tot cas, dèiem que ahir es van aprovar els pressupostos, eh?
28: Sí, ja ho he sentit, no en tenia ni idea, perquè és que des que vaig abandonar la primera línia política, no estic al cas.
3: Han tirat endavant gràcies al suport dels Comuns i d'Esquerra.
28: Ui, imagina't, influït a la política catalana fins ahir.
24: Sí, fins ahir anàvem amb els seus pressupostos. Sí. Sí.
28: Qui mana ara, Esquerra?
3: A Oriol Junqueras. Sí.
28: El collons. Hosti, sí, perdoneu.
24: Una reserva. No,
3: faci.
28: Aneu fent el programa. Una estanza, dic, eh? Quanti personi?
3: Són 7:45. Un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava així els fets a TV3.
29: Escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
3: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. I la Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 52 anys i també la seva filla, de 21, suposadament a mans del pare del Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i també hi havia el pare i un presumpte assassí i una altra filla, tots dos ferits amb per arma blanca. i ja són 4 els governs autonòmics del Partit Popular que han inclòs Vox a l'executiu després de pactar la prioritat nacional. L'últim, Andalusia.
1: Moje, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
3: I a la Catalunya Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. I pel que fa als esports, Montse Raya?
4: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, 2 gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol a minut 93 del triomf portuguès. I Suïssa, que passa 2-0 contra Algèria. El Barça tornen a la norma de l'1-1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
3: Primer cap de setmana de juliol i sembla que serà plenament estiuenc, amb sol i temperatures que tornaran a pujar. Tomàs Molina, bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs sí, i a més, a partir de diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya ha marcat doncs, una prealerta per calor que podria durar fins dimecres de la setmana vinent o podria continuar. Per tant, temps estable, dominat pel sol, encara avui amb vent de tramuntana, per tant, alerta en aquest perill alt o molt alt d'incendi, especialment a la zona de l'Empordà.
3: I com està la mobilitat a aquesta hora? Amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el regional express que va de Barcelona a Portbou circula amb mitja hora de retard. A l'R15, a mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova, va amb una demora d'un quart d'hora. Hi ha 10 minuts d'endarreriment a l'R16, en el tren que va de Tortosa a Barcelona. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. És a causa de les obres de desdoblament del tramvia a la Gran Via. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
3: I les carreteres, sense incidències destacades a aquesta hora, Clàudia Serra?
7: No, tenim lentitud amb aturades en trams de les rondes de Barcelona, sentit Llobregat, sobretot ronda litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta, en general, però força fluidesa, sense retencions destacades a aquesta hora.
3: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45 del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33... I aquesta hora connectem amb la redacció del matí per saber les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui, de fet, diversos diaris analitzen el pacte de govern entre el Partit Popular i Vox Andalusia.
9: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda, Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
10: Destaca que la lògica de Vox condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
9: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
10: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sumin majoria.
9: Para El Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
10: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
9: Mentrestant, a l'Ara i a La Vanguardia trobem editorial sobre l'impacte econòmic de la immigració.
10: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara porta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
9: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
10: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
9: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
12: El diari Ara publica que la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social reclama que els habitatges de la Sareb es destinin a habitatge social inclusiu i que s'impulsi un mapatge i la recerca de pisos buits. A més, demana una mirada antiracista per combatre la permeabilització dels discursos d'odi. Segons la federació, cal determinar què es considera un habitatge buit i oferir-lo en aquests usos socials inclusius. Vol garantir que les polítiques i recursos d'habitatge evitin nous filtres d'exclusió dins el mateix sistema, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés als circuits ordinaris.

0: perquè us quedi clar, Catalunya Ràdio.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què proven de rebaixar la temperatura?
4: Pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut d'Escola Tres Fonts, això és a les Corts. Mm-hmm. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, però buscant les propietats reflectants que té el blanc.
3: Un lladre despistat.
5: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar. Vaja. I sense recordar on l'havia deixat, va trucar perquè li tornessin. Va concertar una cita amb qui li va respondre i resulta que després es va trobar amb l'agent de policia que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx, si ho llegim al País.
3: Els monjos també fan vacances.
4: Sí, però no de monjos, sinó de l'activitat. Llegim al Catalunya Religió una entrevista a un monjo de Poblet que explica que no es tracta de trencar amb la vida monàstica, sinó d'un canvi de ritme. En aquest cas, canvien el monestir per la casa de Castellfollit, una antiga granja cistercenca a les muntanyes de Prades. Les vacances s'organitzen per torns perquè el monestir no quedi desatès i la principal diferència respecte a la vida ordinària és la flexibilitat. Es mantenen alguns moments comunitaris de pregària, però la resta del dia queda dedicat al temps lliure.
3: I qui s'hauria de repensar banyar-se al riu?
5: Doncs els que habitualment trien de fer-ho a la riera de Merlès. Segons l'alcaldessa d'aquest municipi, aquest estiu la riera no està preparada per un estiu com els últims. El motiu és la gran rierada que hi va haver per Corpus i que va destrossar ponts i trams de riu. En una entrevista, l'Equip Berguedà explica que està tot molt brut, amb arbres i branques, que la riera ha canviat, les fondàries també, i molta gent no n'és conscient. A més, diu que hi ha aparcaments que no hi són perquè se'ls van dur l'aigua.
3: I en la seva voluntat de ser un actor més en la geopolítica mundial, després dels taps d'ampolla, on té l'ull posat ara la Comissió Europea?
4: Doncs els packs d'ampolles de sis. No pels packs en si, sinó per tot el plàstic que els envolta. El sector de l'aigua mineral ja ha posat el crit al cel amb l'argument que no es tracta d'un tema comercial, sinó per facilitar el transport. La idea europea seria vendre les ampolles de manera individual. Ho llegim a diversos digitals.
3: I mentrestant, la intel·ligència artificial com la tenim regulada? Encara no... no del tot. I quina és la millor pizzeria d'Europa?
5: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2026, on s'ha exclòs Itàlia per qüestions evidents, la número 1 és a Londres, la Napoli on the road, el Soho. Barcelona entra al top 5 del rànquing amb Sartoria Panettiere, amb local La Gràcia i l'Eixample, a Barcelona, i el número 17 hi ha la Balmesina, al carrer Balma, s'ho recull el tema.
3: I ara els destacats en Internació i Economia, en Frederic Pincel i Lara García.
6: El govern alemany ha aprovat un pla de reformes que inclou allargar l'edat de jubilació, més contractes temporals, endurir les baixes per malaltia. La premsa del País avui ja en qüestiona l'efectivitat. El Die Welt parla directament de resultat incert d'aquestes mesures i el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula massa poc pel creixement. Diu que el govern de coalició no hauria d'estar satisfet amb el seu paquet de mesures. El Regne Unit, el Guardian, explica que al País el govern ha autoritzat els pubs a obrir fins les 5 de la matinada el dia del pròxim partit al Mundial d'Anglaterra. El partit és a les 2. I als Estats Units... El casament a Nova York de Taylor Swift i Travis Kelce centra fins i tot l'atenció dels diaris convencionals. El Wall Street Journal explica que el dispositiu per mantenir els preparatius en secrets és tan gran que es pot parlar directament d'indústria. I el New York Times fins i tot fa un article on es justifica. Explica per què una vintena dels seus periodistes cobriran la boda. Diu el diari que és un fet que indubtablement ha captat l'atenció pública.
7: I a la premsa econòmica... Aena limitarà la capacitat dels aeroports de Barajas i el Prat el 2027 davant del risc de col·lapse. Ho llegim al Cinco Días. El diari assegura que els dos aeroports més importants han arribat al seu límit. Diu que l'operadora respectarà les reserves històriques de cada aerolínia, però limitarà l'obertura de més vols. L'Economista explica que la Comissió Europea prepara una nova regulació per reforçar la indústria europea de xips. Això davant la demanda que han rebut els principals fabricants de memòries RAM als Estats Units per monopoli de mercat i encarir-ne el preu un 700%. I l'ON Economia i avisa que els préstecs destinats a finançar despeses com retocs estètics, vacances o cotxes han arribat al nivell més alt de la història. Voregen els 120.000 milions d'euros, una xifra superior a la d'abans de la crisi financera del 2008.
3: I què destaquem a la premsa esportiva? Montse Raya.
8: Torna la il·lusió. dentro y no al empezar.
3: Torna mig gas, veig, la il·lusió.
9: El joc de l'equip és una mica més fluid.
3: Sí.
9: Amb aquesta cançó de DPG, que és l'himne oficial d'Espanya en aquest Mundial, ens referim a la portada del diari Esport, on veiem Lamine Yamal i Cubarsí, i asseguren que la classificació contra Àustria és la millor versió de l'equip de De La Fuente al Mundial i que l'extrem de Rocafonda és un autèntic mal de cap per als austríacs. Recitar el títol a Mundo Deportivo, que destaca el rècord d'imbatibilitat de porter espanyol Unai Simón en la història dels Mundials. A l'esportiu trobem Adam Hanga, exjugador de la penya, que assegura que quan el Joventut li va oferir la renovació ja havia decidit marxar. L'històric jugador ara descansa a Hongria, però creu que encara pot jugar 5 anys més. Al País, l'entrevista és amb Joan Manuel Serrat, molt aficionat al ciclisme, parlant del Tour, que demà surt de Barcelona. Serrat cita Bogart per dir sempre ens quedarà el Tour. Carlos Arribas entrevista el cantautor de 80 anys que diu a veure si veiem hostiar-se Vinegar i Pogacar. I acabem amb una curiositat al periòdico. Els vencedors no sempre guanyen. El Losers Café de Ciutat de Mèxic, els aficionats de les seleccions que queden eliminades del Mundial, tenen una beguda de franc. Per tant, els seguidors d'Àustria, Croàcia i Algèria ja poden passar avui al Losers a veure gratis.
10: Bueno, un whisky a dormir.
3: I a la premsa al cor, l'amor també arriba precisament al Mundial. Elisenda Pineda.
11: El madridista Mbappé està imparable. Corre que sal, espela i marca gols com xurros. Alguna cosa hi tindrà a veure la seva parella, Esther Expósito, que l'altre dia l'animava en el partit contra Suècia. Els presents asseguren que en algun moment la van sentir cridar «Mete cuerpo, Kylian, por Dios te lo pido». El jugador Curull d'Hormona de l'Amor va enviar un petó a Expósito que es va posar vermella. No sabem si pel vest del seu aimat o pel bat de sol que queia sobre la graderia. Esperem que amors com aquest siguin protagonistes d'aquest estiu i arribem al setembre amb més palpissos remenats i escalfades de morro dels nostres famosos.
3: I qui fa anys avui, Caralia?
12: Anem i felicitem a l'actor Tom Cruise.
3: Tom Cruise. 66.
12: Mira, 64. Mm. També l'actor Pep Monem.
3: 75.
12: 73. Mm. Avui també fa anys Julian Assange.
3: 52.
12: 55. I acabem felicitant l'exconsellera de presidència Laura Vilagrà.
3: 48.
12: 50.
3: Molt bé, Sant Oral.
12: Avui és Sant Tomàs, va néixer a Galilea i va ser cridat per Jesús per integrar el grup dels 12 apòstols. L'Església Catòlica el recorda per una frase que segur que us sona, si no ho veig no ho crec, i és que Tomàs va voler tocar les llagues de Crist abans d'acceptar que havia ressuscitat, un episodi que la tradició associa amb la seva incredulitat. L'apòstol va morir travessat per una llança cap a l'any 72. A Catalunya hi ha 8.049 persones que es diuen Tomàs. Està bé, perquè així amb el cop i fem una miqueta d'intenció, Ricard, perquè és que si no, avui és l'últim dia, s'ha de notar una mica de celebració i de vacances.
3: Ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 3 de juliol del 2026, seran el quiosc vintage amb Albert Om.
13: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
14: 3 de juliol de 1976, el rei d'Espanya ha mantingut durant mig any la confiança en l'últim president de govern franquista, Carlos Arias Navarro, el mateix que va anunciar somicant la mort del dictador. Però avui fa 50 anys exactes, Joan Carles cessa Arias Navarro i nomena Adolfo Suárez nou president del govern. Un nom que no estava a la llista de favorits i que era ni més ni menys que el ministre secretari general del Movimiento Franquista. Mentrestant, a Catalunya era a punt de començar la marxa per la llibertat. Milers de catalans a peu pel país reclamant l'amnistia i el retorn de l'autogovern català. Només el primer dia ja van detenir 100 persones de les columnes que sortien de l'Escala, la Sénia i Esterri d'Àneu. Acabo amb un festival que es va estrenar aquell estiu de 1976 a Barcelona, el Grec. Però llavors no l'organitzava l'Ajuntament, sinó l'Assemblea d'Actors i Directors que reclamaven un teatre al servei del poble.
3: Avui és 3 de juliol del 2026, és el 184è dia del calendari. Falten 16 dies per la final del Mundial i un dia per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
13: Els sons del matí.
15: Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
16: He escoltat pam-pam, com si fossin dos trets. Pensava que eren petards, però no eren petards.
17: Projecte de llei de pressupostos ha estat aprovat.
18: A partir d'avui la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
19: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat.
20: És verdad, no hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
21: Hemos hecho un comparativo de eventos similares y tenemos la activación institucional más temprana.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Roger. Moderat.
0: A la segona excepció del diccionari diu: especialment en política o en religió, el que està allunyat dels partits o de les posicions extremes. Fins ara, Juan Manuel Moreno Bonilla era considerat com un dels líders moderats del Partit Popular. Ara que ha pactat amb Vox, no es pot dir precisament que estigui allunyat dels partits o les posicions extremes.
3: Protegir.
0: Cobrir o defensar algú o alguna cosa contra allò que l'amenaça, contra un perill o un dany. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha defensat que va protegir en tot moment el nadó maltractat pels seus pares. És el seu argument per protegir-se de l'expedient que li ha obert Salut per, precisament, no haver protegit el nadó.
3: Austriacista.
0: Austriacista, partidari de la Casa d'Àustria durant la Guerra de Successió a la Corona Hispànica, com la majoria de catalans que van triar aquest bàndol el 1714. Ahir els catalans austriacistes van quedar-se amb un pam de nas davant la contundent victòria d'Espanya contra Àustria, celebrada també per molts catalans.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara Garcia. 450.
7: Són les incidències per cops de calor i deshidratació que van rebre els serveis urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans la primera setmana d'estiu. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
3: 37.000.
7: El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El nombre de parats s'ha reduït en 450 persones.
3: 4.000 milions d'euros.
7: És la multa que haurà de pagar Google. La justícia europea ha aprovat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador.
3: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'escalinata central del Parlament, al mig el president Salvador Illa, la consellera Alicia Romero, també diversos diputats del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, posen pels fotògrafs mentre Salvador Illa ensenya un document on s'hi llegeix pressupostos.
8: 3 anys i 4 mesos després, el Parlament va aconseguir ahir aprovar uns pressupostos. Mai des de la recuperació de la democràcia havia passat tant temps entre l'aprovació d'uns comptes i uns altres. La imatge d'ahir dels partits que van donar suport a la investidura donen aire i estabilitat al govern, cosa que li hauria de permetre esgotar els 2 anys que queden de mandat.
3: A la segona imatge veig el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que va amb bicicleta per l'Avinguda Gaudí. No porta casc, cosa que permet veure que va tenyit d'arròs. Circula per un camí flanquejat per tanques i centenars de persones el graven amb el telèfon mòbil. Ell s'acosta a un lateral per xocar la mà amb els que són a primera fila.
8: Va ser una de les grans atraccions a la presentació del tour ahir entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Barcelona torna a ser un aparador al món. Demà i diumenge, etapes que il·lustren les dues cares que tenen aquests grans esdeveniments. Centenars de milers de persones que gaudiran, en aquest cas, d'una de les proves esportives més icòniques. Molts veïns, d'altra banda, es queixen un altre cop per les molèsties, per moure's o per entrar i sortir de casa.
3: I la tercera imatge ens arriba des de Londres. Quim Olivares, què hi veus?
22: Hi veig londinencs preparant-se per la que pot ser la tercera onada de calor. La setmana que ve els termòmetres fregaran els 30 graus en una ciutat poc preparada. Així, viatjar en hora punta amb metro sense aire condicionat és una experiència, podríem dir, poc gratificant. I a casa, per molts, la situació no serà millor perquè no tenen tant dals ni persianes per frenar el sol, ni tampoc aires condicionats ni ventiladors. De fet, una de les botigues britàniques líder de venda d'electrodomèstics adverteix que treballen per reposar-ne l'estoc. La venda de ventiladors va pujar un 3.000% i la dels aires condicionats un 330% durant la passada onada de calor.
23: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular, que circula: una balena beluga, com les llenties, acaba de ser mare, que s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia mostra les imatges de les càmeres de seguretat del centre d'investigació marina de Seward, a Alaska, on vivia la balena beluga protagonista. En les imatges veiem com la balena salta les tanques per escapar-se a mar obert. Diu la notícia que aquesta balena beluga formava part d'un estudi sobre la recuperació postpart d'aquests animals. Diu també que els científics feia 3 mesos que la vigilaven gràcies a un xip de seguiment que van posar-li estant embarassada. Després de parir i un cop la seva cria va passar el període d'alletament, els científics van portar la balena fins al centre d'investigació per estudiar-ne la seva recuperació postpart. Doncs bé, segons la notícia, el tercer dia, ben d'hora al matí, just abans que sortís el sol, la balena va saltar les tanques i es va escapar a mar obert. Com que podien rastrejar-la gràcies al xip de seguiment, van descobrir que la balena va tornar al lloc on havia deixat la seva cria i van aconseguir retrobar-se.
3: Això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
26: L'auditoria continua sent una peça clau per garantir la transparència i la confiança en l'àmbit empresarial.
1: Aquesta setmana, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya celebra la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria Professional sota el lema Auditoria, Orgull de Professió. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar amb rigor els reptes de l'auditoria i la gestió comptable.
25: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
24: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena beluga que acabava de ser mare s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert és una notícia falsa. Tot i que és fals, la història és tan emotiva que s'està fent força viral a les xarxes socials. El mateix centre d'investigació citat en la notícia d'Alaska ha desmentit la notícia i les imatges que circulen on veiem la balena saltar les tanques ha estat feta amb intel·ligència artificial.
3: Gràcies, Marc.
24: Adeu, bon dia, bon estiu.
3: Bon estiu. Repassem els titulars del dia en dos minuts ara amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis efectivament apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Així ho revelava un testimoni a TV3.
16: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'assumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
4: Els fets han passat aquesta matinada al parc de la Pegaso, que és el districte de Sant Andreu.
3: Andalusia, Juanma Moreno s'acaba incorporant, en aquest cas amb Vox, al govern per assegurar-se la investidura.
5: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenat prioritat nacional.
3: I avui a la Gora del Matí, Alicia Romero, consellera d'Economia, després que el govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos.
4: Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns. 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i els Comuns. Esther Capella i Jèssica Albiach.
6: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
9: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
3: I els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord.
5: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings, entre Canet i Santa Maria la Mar.
3: El balanç de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits.
4: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà.
21: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
3: I nou matí de declaracions davant de la jutja del cas Andic.
5: Avui estan citades a declarar els jutges de Martorell, les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i també un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan.
3: I en esports, la selecció espanyola de futbol passa a vuitens de final del Mundial.
4: Es va imposar per 3-0 a Àustria, d'aquesta matinada Portugal 2, Croàcia 1 i Suïssa 2, Algèria 0. Avui a les 8 juga Àustria contra Egipte i a la mitjanit Argentina contra Cap Verd.
10: Pel que fa al temps d'avui, parlem d'un temps estable. No només avui, sinó el cap de setmana i, de fet, bona part de la setmana vinent. Seguirem parlant de sol i de temperatures amb tendència a pujar. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor a partir de diumenge i fins dimecres de la setmana vinent. Avui alerta també amb la presència de tramuntana i el perill molt alt d'incendi, especialment a l'Empordà.
3: I pel que fa al trànsit, retencions a l'AP7 al Papiol per un vehicle avariat, Clàudia Serra.
26: Sí, a l'AP7 al Papiol en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb aquesta AP7. Més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat de Barcelona i en trams de la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
27: Des de que riem el món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure quan els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
28: Què et passa?
29: Que no em tanca la maleta.
28: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
29: Bé, si trec uns quants banyadors...
28: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
28: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
14: Troba el teu lloc amb ParkClick.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu!
17: Sí, bé!
3: On ets?
17: Estic al cotxe, que me'n vaig a Madrid.
3: Ves a Madrid, però torna, eh?
17: Sí, però és que avui toquem allà amb Operación Triunfo, allà a l'Ultim.
3: Festa grossa. Última secció de Manu, per cert, a partir del 31 d'agost tornem, si voleu que dediquem alguna cançó a una persona estimada, 636-360609, com és el cas de l'Eva, aquí estem trucant ara, de part dels seus pares.
2: Amb l'intermitent del Manu de fons.
3: Sí. Gira a la dreta. Tot recte, 300 metres a l'esquerra, Manu. Eva!
18: Hola. Hola.
3: Com estàs?
18: Bé.
3: Saps on et truquem?
18: No.
3: De Catalunya Ràdio.
18: Ostres, hola.
3: Hola.
2: Hola.
3: Què estàs fent,
2: hola.
3: Eva?
18: Què?
3: Què fas? Què fas?
18: Estic a l'aeroport.
3: I on vas? On vas?
18: A Madrid.
3: Com el Manu?
17: Mira, veus?
3: Que vas amb avió, Manu, o no?
17: No, vaig amb tren.
3: Ah, llàstima. Mira, si no us podríeu saludar amb l'Eva.
2: Clar. Eva, et truquem de part dels teus pares que et volen felicitar amb aquesta fantàstica cançó d'Ava que es diu Mamma Mia.
3: Dale, Manu.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a la P7, al Papiol, en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua. De retruc afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Atenció a partir d'avui als usuaris del tram de Barcelona, perquè per obres, com dèiem, des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls parcials en tres línies, T4 entre Verdaguer i el Maresme i T5 i T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha serveis d'autobusos substitutoris.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso al barri de la Sagrera, Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons la consellera Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament abans del pare, al municipi de Fenollà, Alacant. Ahir al vespre, al domicili familiar, els agents hi van trobar els dos cadàvers i també el suposat agressor i una altra filla de la parella, tots dos ferits per arma blanca. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de tres càmpings i va afectar un catamarà del port. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després del terratrèmol. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota tones de runa. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio del secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern arran del debat obert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. Un recital de l'incombustible Brian Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Amb les entrades exaurides, divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Astley. I en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, amb dos gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 per la classificació de l'equip de Robert Martínez. Fa només una estona, Suïssa ha passat als vuitens després de superar Algèria 2-0. Aquesta mitjanit, Argentina Cap Verd com el partit més destacat de la jornada del Mundial. I en esports, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de només 15 anys al parc de la Pegaso al barri de la Sagrera, Barcelona. La consellera Núria Parlon ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha dit en una piulada X. Els fets han passat aquesta matinada al carrer Portugal i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Diversos testimonis van trucar al 112 alertant que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
3: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: Després dels fets, els Mossos van activar un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors. Aquest és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la Zona Franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes, en ple centre de la ciutat. I la Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, al municipi del Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar el 112. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació continua oberta. I marxem ara cap a la Catalunya Nord, on els bombers continuen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem, per tant, cap a Canet de Rosselló. Núria Peraide, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
4: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames. Les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
5: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
6: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
4: Hi ha una desena de ferits lleus.
2: Tresca Info. Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Tresca Info.
0: 8 i 8 minuts, ja són gairebé 2.600 els morts pel doble terratrèmol a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les tasques de rescat encara no s'han acabat. Caracas, Joan Biosca.
10: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
10: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
10: rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
0: A més, el rescat de víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Carque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
12: Els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics i és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a rèpliques i que la casa caigui. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallar, que coordina un equip que inspecciona i expedeix aquests informes tècnics bàsics que després tenen immediatament un seguiment.
13: Clar, davant de dir, i això on t'arribarà? Doncs ahir érem informats de que de la feina que vam fer abans d'ahir, avui s'activaven 10 brigades de 6 operaris per anar a fer les reparacions o les estabilitzacions just precises per recuperar un màxim d'habitabilitat possible.
12: Davant la magnitud del desastre, corren per la guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, com el marbre i porcelànics, són els que han quedat més destruïts. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a la guaira. Tots els tiren a terra, no han aguantat.
14: No soportaron al temblor, al temblor. No soportaron nada y ya bueno, como usted se está dando de cuenta...

0: govern per assegurar-se la investidura com a president. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per escollir president. Vox entre el govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres. Moreno volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
1: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, critica bé així el pacte.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la dels pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP de València que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
3: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
4: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
3: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
4: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
3: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
4: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
3: Dins del paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
0: Un quart de nou del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Clàudia Sarra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora destaca encara lentitud amb aturades a la P7, al Papiol en sentit Girona. Recordem que hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua de retruc. També està afectada encara la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Una altra avaria també talla un carril a la B20 entre Santa Coloma i Badalona en sentit Mataró. Hem de parlar també de transport públic perquè des d'avui hi ha diversos canvis a les línies del tramvia de Barcelona. Des d'avui fins al 14 de setembre, per obres, hi ha talls parcials en tres línies, la T4 entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
6: Comencem aquest divendres amb aquesta tramuntana rescalfada que persisteix a la zona de l'Empordà i que ha fet que aquesta matinada hagi sigut tòrrida en punts de l'Alt Empordà especialment, on els termòmetres no han baixat dels 26 o 27 graus. És el cas de Roses. En general, fora d'aquest sector, a la costa, valors que no han sigut tòrrids, poc per sobre dels 20. Destaquem, en tot cas, aquests gairebé 25 a Barcelona, arrodonint, o 24 a Vilassar de Dalt, Sitges, com a valors més alts, però a Tarragona, per exemple, han arribat als 20, i cap al Delta de l'Ebre, entre aquests 19 a Alcanar, 22 a Illa de Buda. Bé, a l'interior no es presenten els valors tropicals de dies enrere, i ja ho vam notar, i avui continuem amb matinades força agradables, i les temperatures més baixes a l'alta muntanya, amb aquest set a Bonaigua, tot i que ha pujat una mica respecte a ahir, o destacarem sobretot aquests 9, per exemple, Viella 10 al Pont de Suert o a Prades. Bé, avui esperem que el sol es mantingui

0: i tota la jornada només amb alguna petita nuvolada al Ripollès de cara al vespre, en tot cas, i algun núvol de vent. En general, sol i temperatures que poden recuperar-se una mica. Compte amb la tramuntana rescalfada, que mantindrà la temperatura per sobre dels 30, gairebé 35, a la zona d'Empordà. Potser Camp de Tarragona baixi una mica la temperatura màxima respecte a dies enrere, perquè esperem que el mestral desaparegui, doni pas a marinades, en punts de la costa sud. I bé, els valors més alts, doncs, al voltant d'aquests 37 o 38, al Pla de Lleida o Conca de Tremp.
1: Pendents avui de la declaració de nous testimonis davant la jutge que investiguen la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Estan citat les dues filles de l'empresari i un psiquiatre. La viuda va declarar que l'home volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Anem cap als jutjats de Martorell, Marta Bellés.
2: Els testimonis a qui la jutge prendrà declaració avui són un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També passaran pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa, que el seu germà Jonathan, imputat per homicidi per la mort del seu pare, tingués obsessió pels diners. Dimarts va declarar a la terapeuta que treballava amb pare i fill per mirar de millorar la seva relació. Hauria admès que la qüestió econòmica era sempre la principal font de conflicte entre els seus clients. També dimarts va comparèixer davant la jutgessa la vídua. Testimoni clau va explicar que Isaac Andic tenia previst canviar tot el seu testament. La intenció de l'empresari era crear una fundació per ajudar persones necessitades, una decisió que hauria reduït l'herència per als fills. Andic ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. La jutgessa vol esbrinar si terceres persones haurien pogut tenir influència en la mort del fundador de Mango. Isaac Andic va patir una caiguda mortal el 14 de desembre de 2024 mentre anava d'excursió amb el seu fill Jonathan a Montserrat.
1: Canviem de qüestió. El Salvador Illa apunta a la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però això sí, l'avisen que no serà un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials, Albert Prat.
3: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat. I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos, i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encara la segona part del mandat.
1: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui, en l'últim ple del Parlament, va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
7: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que paguin.
1: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes, AC Trans, Eduard Ayac, alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de l'AP7.
8: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
1: L'AP7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb 3 accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
9: 3CAT Info.
1: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat de treballar. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els veneçolans.
9: anys. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
10: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
9: Tot i la llau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
10: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
9: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció.
1: I de l'àmbit político-judicial, el jutge Santiago Petrat imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat pel 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusat d'intentar parar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
11: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
1: En un altre front judicial que assetja el PSOE, Hisenda ha anunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de joies trobades al despatx de l'expresident Rodríguez Zapatero.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: El cantant i compositor canadenc Brian Adams obre aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. S'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, Laia Claret.
1: Brian Adams arriba amb la gira Bare Bones, un espectacle en format íntim de veu, guitarra i piano exclusiu, un festival amb propostes volgudament variades. El director és Juli Guiu.
2: Precisament Brian Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, serà el torn del cantautor Víctor Manuel. Rick Ashley, que hi actuarà el dia 18, també com Brian Adams, ha venut totes les entrades. A l'agost serà el moment de Diana Krall, Mika, Miki Núñez, Lex Embusto o Luz Casal, entre d'altres, i tancarà el festival el dia 18 d'agost Miguel Ríos amb la gira El Último Vals.
0: Parlem de l'artista Jaume Plensa, que ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell al Baix Penedès, Manel Sastre.
3: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
4: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Amb un 3-0, l'equip espanyol va eliminar Àustria amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní de Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
6: Lo más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
5: Aquesta matinada, 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. El 112 anul·len un gol a Croàcia en protestes dels aficionats d'aquesta selecció. L'entrenador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, es mostrava orgullós de la classificació del seu equip.
7: Claro que ahora, en un mundial, precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día para estar muy orgulloso dos nossos jogadores, o jogo foi fantástico para o adepto em geral e para os nossos portugueses, um dia muito feliz e de orgulho pelo significado do jogo também.
5: Dilluns a Dallas, a les 9 del vespre, Espanya-Portugal, a partir de vuitens de final del Mundial. I fa només una estona, Suïssa també ha passat als vuitens de final, en superar Algèria per 2-0, amb gols d'Embolo i Ndoye. I entre aquesta nit i aquesta matinada disputaran els últims 3 partits dels 16ens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd, a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no veu Cap Verd als 16ens de final del Mundial per casualitat.
8: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival, al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
5: I a 3:45 de la matinada, últim partit de setzens, Colòmbia gana.
9: 3CAT Info.
5: El Barça torna a la norma de l'1x1 financer. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. A l'Espanyol, per la seva banda, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrada, 26 anys, que ve del Castelló de la segona divisió.
10: Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar i crec que en tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
5: L'Espanyol jugarà un amistós de pretemporada el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, equip que acaba de pujar a la Premier League. I encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi de la normativa.
11: Tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
5: I afegim que Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
9: 3CAT Info.
5: Més coses. Dos catalans seran al Tour de França que surt demà de Barcelona. Són Joel Nicolau i Abel Balderston, de l'equip Caja Rural, un dels equips convidats a la ronda francesa. Sentim primer Joel Nicolau i tot seguit Abel Balderston.
12: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
13: Clar, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
5: Demà, inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. A aquesta hora, Clàudia Serra.
1: Segueixen les retencions a la P7, al Papiol, en sentit Girona. Recordem que hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Una altra avaria també talla un carril a la B20 entre Santa Coloma i Badalona, sentit Mataró. A la resta de carreteres, força fluidesa, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat, sobretot d'entrada cap a la capital catalana.
0: Notícies més destacades a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera a Barcelona. Tot fa pensar que ha estat un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. I l'estratègia de prioritat nacional s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de l'extrema dreta als pressupostos. A partir d'ara també us explicarem que recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal seria una proposta que el secretari de Mobilitat i Infraestructura del Govern va explicar al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. També que avui fa 20 anys l'accident de metro de València, que va deixar 43 morts i una quarantena més de ferits. Un cas on la justícia va tardar 14 anys a dictar una sentència que no va agradar als familiars de les víctimes. I avui és la segona jornada del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions de Lia Cali o Guitarrica de la Fuente. La primera jornada ahir la van protagonitzar el petit de Caledil, la canadenca Charlotte Cardin o els britànics Saint Etienne. En esports, un recarga destaquem.
2: Que la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. La selecció espanyola va derrotar per 3-0 a Àustria, amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro. Lamine Yamal ha escollit millor jugador del partit. L'equip portuguès, per la seva banda, ha eliminat Croàcia per 2-1.
0: Tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès. Dos quarts de nou i tres minuts, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els fets han passat aquesta matinada al carrer Portugal. Diversos testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
3: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, una a Sant Martí i una al carrer Balmes. Fins ara el govern vinculava aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues. I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, deia això aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: També aquesta setmana, al Matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin King i que ara fa xerrades en escoles i instituts, i alertava que la violència relacionada amb les bandes està més present del que pot semblar.
5: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Estem pendents de la Catalunya Nord, on els bombers continuen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem cap a Canet de Rosselló i tenim a la Núria Pereira amb el suport tècnic de Josep Lluís Blatque.
6: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames, les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
7: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
8: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
6: Hi ha una desena de ferits lleus.
9: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, Juanma Moreno pacta l'entrada de Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del PP amb Vox dona una vicepresidència als d'Abascal i apunta-li la prioritat nacional que relega els estrangers a la cua a l'hora de rebre ajudes, per exemple. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui no només als pactes del govern d'Andalusia, també Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la de pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP valencià que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
10: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
11: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
10: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
11: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és, per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació, és que no sigui excloent.
10: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
11: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
10: Dins del paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
0: Continuem a València i és que avui fa 20 anys a l'accident de metro que hi va haver, hi van morir 43 persones i hi va haver 47 ferits i la justícia va tardar 14 anys a dictar una sentència. Tornem, per tant, a València, ara amb la Pepa Ferrer.
12: A la catàstrofe la van seguir la batalla pel relat i el dolor d'unes víctimes que van eixir al carrer demanant justícia. Han passat 20 anys, però se n'ha après molt poc.
13: De no quede de realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
12: Rosa Garrote va perdre la seva germana i és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
13: Mi dolor ha servido para algo y ahora ves que no ha servido para nada porque que hay muchos políticos que solo se preocupan pues, por salvar su puesto y que realmente no están al servicio de la ciudadanía.
12: En més de 24 hores el govern valencià va comunicar la causa de l'accident, la velocitat.
13: No se puede engañar a toda la sociedad saliendo a la televisión, a los medios de comunicación a decir que la culpa es del conductor.
12: I va apuntar el responsable, el maquinista. El cas es volia tancar ràpid. 5 dies després, el papa Benet XVI arribava a València. La comissió d'investigació es va fer aquell mateix estiu, va durar 4 dies, i el president Francisco Camps no es va reunir mai amb les víctimes.
14: tots els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i els compareixents convocats pel Partit Popular anaven tots amb les respostes preparades.
12: Laura Ballester és periodista del diari Levante.
14: Per poder descartar qualsevol problema, tant en la línia com en els trens, i instaurar el mantra que l'accident era imprevisible e inevitable.
12: Per al govern valencià no calien sistemes de seguretat, no calien balisses de frenada, però aquell mateix estiu en va instal·lar 16. La justícia trigaria més a arribar. El 2020, 14 anys després, una sentència va condemnar 4 exdirectius de Ferrocarrils per un delicte d'homicidi imprudent. Cap d'ells entraria a la presó.
0: Marxem ara cap a Washington.
9: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units encara la celebració del 250è aniversari de la Declaració d'Independència, assegurant l'èxit de les guerres iniciades sota el seu mandat i lloant les seves pròpies idees. Donald Trump visitarà avui l'emblemàtic Mount Rushmore abans de presidir demà uns focs d'artifici, segons ell mateix, sense precedents. Corresponsal Oriol Serra.
15: Poc més de 24 hores abans del dia de la independència, Donald Trump ha començat una campanya intensa d'autoelogis. En una entrevista a la cadena CNBC, el president nord-americà ha assegurat tenir el mèrit d'haver fet que la indústria de la intel·ligència artificial dels Estats Units sigui capdavantera mundial. Trump també ha equiparat els conflictes de Venezuela i l'Iran.
16: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa.
15: Avui Donald Trump visitarà el Mount Rushmore, la muntanya on hi ha esculpides les cares de 4 presidents dels Estats Units. Demà serà el torn d'uns focs d'artifici al mall de la capital dels Estats Units amb un cost de 30 milions de dòlars.
0: 4 morts i una desena de ferits en nous atacs de Rússia aquesta nit contra Ucraïna, l'endemà del bombardeig més massiu contra la capital, Kiev, que ha fet almenys 30 morts. Ucraïna ha demanat als països aliats que li enviïn més bateries antiaèries i més ajuda militar. Kiev alega que no pot fer front als atacs massius russos amb míssils i drons. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, afirma que més míssils Patriot s'haurien salvat vides de civils i per això creu que s'haurien d'enviar i amb urgència.
17: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és: afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i han anunciat noves sancions a Moscou.
9: 3CAT Info.
0: A 3Media haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina de Madrid on treballava, va fer servir aquesta expressió: la he liado parda. Una expressió que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i condemna a 3Media a pagar-li 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008 en una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va viralitzar i durant anys, segons la sentència, li ha causat greus problemes psicològics i laborals. Ho explica la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
18: Aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina.
0: La sentència ordena a 3Media retirar el vídeo de totes les seves plataformes. I ara, Rosalia. Com se'n diu, comença amb una veu masculina, però és una nova i misteriosa cançó de Rosalia avançada al seu concert d'aquest dimecres a Los Angeles. L'artista no va cantar-la en viu, però en va fer sonar un fragment gravat de poc més d'un minut en què se sent un cantant amb una veu masculina que recorda l'accent i l'estil de Bad Bunny. Aquesta manera de presentar la cançó recorda el gest que Rosalia va fer el 2022 durant la gira de disc Motomami. En aquella ocasió va estrenar Despecha, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu. Les xarxes van plenes d'especulacions que intenten identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni tampoc l'artista que hi col·labora.

0: Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora un accident talla un carril a la C15 Cabrera d'Anoia en direcció Vilafranca del Penedès. Precaució perquè hi ha lentitud en aquest punt. A l'entorn més proper de Barcelona, més fluïdesa ja a la P7 entre el Papiol i Sant Cugat, sentit Girona, on s'ha avariat un camió. Una altra avaria talla un carril a la B20. Hi ha lentitud encara entre Santa Coloma i Badalona en sentit Mataró. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards habituals. Destaca la línia R15, el tren que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Reus a 8:45 del matí, circula amb 50 minuts de retard. Atenció també als usuaris del tramvia, perquè per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps. Jofre Genoé.
2: Continuarem sota els efectes d'aquesta situació de temperatura normalitzada, de calor típica d'estiu, potser en alguns indrets concrets on la calor es dispari una mica, sobretot cap a l'Empordà amb aquesta tramuntana rescalfada. De fet, hem tingut una matinada tòrrida, clarament, amb valors que han baixat dels 26 o 27 graus, al cas de Roses, per exemple, i sobretot al llarg del dia, valors que poden arribar als 35 en aquest indret, o fins i tot superar puntualment els 35, amb 37 o 38 a les zones més càrides de Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp. A la resta, insistim que en general s'espera una calor normal, o una mica intensa, i la temperatura pujant, sobretot, cap a l'àrea del Pireu, amb un ambient assolellat, només alguns núvols prims de vent poc importants i alguna petita nuvolada que pot sorgir cap a la zona del Ripollès. El mestral avui desapareixerà, per tant les màximes al Camp de Tarragona orientació una mica més baixes. Al llarg del cap de setmana, la calor que apunta a anar tirant cap amunt, però ho notarem sobretot a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que ens podria afectar un nou episodi de calor molt intensa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Avui, segona jornada del Festival Vida, Vilanova i la Geltrú hi actuaran Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Remei de Calafresca. Van inaugurar el festival ahir la macroprocessó barreja de música i de cultura popular del Petit de Caledil i les actuacions de la canadenca Charlotte Cardin o els britànics Saint Etienne, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
3: La processó metafísica que ha pensat i executat el cantant de Guissona, el Petit de Caledil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta sorprenent. Ha combinat cultura popular de ballar dos vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
4: Jo he sentit dir temps lliure per anar esperant.
3: La canadenca Charlotte Cardin amb un estil sensual ha agradat molt. I també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Avui, segon dia del festival, amb altres propostes com Lia Cali o Guitarrica de la Fuente i demà, tercer i últim dia, les cantants Amaya i Maria Arnal o Fat Slim Boy. El festival té bona salut. En aquesta edició s'han esgotat tots els abonaments pels tres dies abans de començar. L'entorn espectacular de la Masia en Cabanyes, entre pins i oliveres, amb llums que es projecten sobre els arbres, crea unes il·lusions òptiques que li donen un ambient molt màgic.
0: Grans bandes clàssiques del metal i el punk complen el parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana. Avui arrenca el Barcelona Rock Fest amb noms com Megadeth, Offspring o Evaristo. Marruiz.
5: Megadeth és un dels principals caps de cartell del festival i també una de les quatre grans bandes al thrash metal. El grup de Dave Mustaine encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i en Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc a festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion. I també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. I Fites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com els suecs Sabaton. Una altra de les actuacions destacades serà la dels germans Cavalera, l'ànima de Sepultura, que retrà en homenatge a un dels seus discos més rellevants, Chaos AD. Un altre dels noms interessants del cartell són els alemanys Tankard, que barregen metal amb humor.
6: I passem a les sales de cinema, que donen la benvinguda a una nova aventura dels Minions, Minions and Monsters. S'estrena juntament amb l'última pel·lícula de Robin Hood i una producció filipina d'Albert Serra. Ens ho explica el Marc Garriga.
7: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
8: Els Minions tornen igual de divertits, enèrgics, enginyosos i destralers que sempre, i en català. L'inici de Minions and Monsters és delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen la recerca constant d'un dolent a qui servir. El que passa és que el responsable actual de la saga porta més de 10 anys i es comença a repetir. Veure com els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood és la part més divertida, però quan arriben els monstres del títol, tot es torna monòton i previsible.
9: Would you like to know a secret?
8: A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic, arrogant i pràcticament omnipotent, i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb una atmosfera embriagadora i un aire de llegenda excepcional.
10: So 10.500.000 pounds for this Stradivarius cello.
11: Papa, passer la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments.
12: Qu'est-ce qu'on va en faire?
8: La joia de la setmana és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'un quartet de músics que complica la missió d'enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. Sota l'aparença d'un film pulcre, professional, amb poques sorpreses, s'amaga una història tendra i emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica partitura de Grégoire Hetzel i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real.
13: Why are you here?
14: I used to be a regular sheriff.
8: El carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, s'està especialitzant en films d'acció extrema on, amb aquest posat de no haver trencat mai un plat, acaba destapant-se com un justicier implacable. Igual de bèstia com les dues parts de Nadie, Anormal és un xèrif substitut temporal d'un petit poble on res és el que sembla. És una pel·lícula amb poques pretensions, absurda, però molt digna, imaginativa i molt entretinguda.
15: Estás de coña, ¿no?
16: Ya, ya me va a venir la regla, te jodé.
8: Completen les novetats el drama 9 lunes sobre l'embaràs d'un home trans, una mica feixuga i poc creïble, Magallanes, una cinta contemplativa gairebé indigesta del Filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, una satírica versió de La caza de Carlos Saura, Dia de caza, la nova cinta de les responsables de Chavales, Hermanos, i dos drames basats en fets reals, la pel·lícula italiana Coses que no olvidaré i la francesa Lady Nazca, que també arriba en versió en català.
17: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
18: ¿Quién va a ser? ¿Angelito?
17: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
6: I avui arrenca la Seu d'Urgell la 15a edició del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fins al 23 d'agost hi ha programats una cinquantena de concerts a 36 municipis de Catalunya, Andorra i a la Catalunya Nord, la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: El concert inaugural serà aquest vespre a la Catedral de la Seu d'Urgell amb les Petites Joies de la Catedral de Barcelona, una producció pròpia del festival que recupera músiques amagades durant segles. Josep Maria Dutren és el director del festival.
20: Aquest any hem optat per una sèrie de grans i petites alhora joies que són bàsicament a la Catedral de Barcelona, grans en el sentit que són fantàstiques i petites perquè són, és una col·lecció de peces sueltes de compositors diversos.
19: Seran 50 concerts de música medieval, barroca o del Renaixement adaptats a cada espai com esglésies, santuaris o monestirs i tots acompanyats d'activitats com visites guiades o tastos gastronòmics.
20: És molt eclèctic, com sempre, cuidant sempre molt dues coses. Una, l'adequació de cada concert a cada espai, i tots els concerts tenen cadascun la seva activitat també, visites guiades normalment, però no necessàriament de monuments, sinó que n'hi ha moltes de tipus natural o nuclis antics dels municipis, variat de tot, ja et dic que les anem canviant cada any.
19: La programació del FEMAP va començar ja al juny amb 24 concerts a residències de gent gran i equipaments socials per apropar la música a col·lectius amb dificultats d'accés a la cultura.
6: I així arribarem a les 9 del matí.
0: Esports.
6: Amb el Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
9: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
12: Lo más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
9: Per la seva banda, Portugal ha superat Croàcia per 2-1 amb certa polèmica. Al minut 112, gol anul·lat a Croàcia, que hagués suposat l'empat a 2 i, per tant, la pròrroga. El seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, es mostrava orgullós de la classificació del seu equip.
15: Claro que ahora en un mundial precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día para estar muy orgulloso dos nuestros jugadores, el juego fue fantástico para el adepto en general y para los nuestros portugueses un día muy feliz y de orgullo por el significado del juego también.
9: Dilluns que ve, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A primera hora del matí s'ha jugat el Suïssa 2, Algeria 0, amb gols d'Embolo i Endoye. I entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. A les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menys tenir Cap Verd.
21: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival, al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
9: I a dos quarts de quatre de la matinada jugarà l'últim partit dels setzens de final, s'enfrontaran les seleccions de Colòmbia i de Ghana.
0: 3CAT Info.
9: El Barça tornen a la norma de l'1x1 financer, gràcies a la sortida de jugadors com Robert Lewandowski, Ansu Fati i Iñaki Peña, i també per l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Ara el club blaugrana ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. Mentrestant, l'espanyol Àlex Calatrava, extrem de Parets del Vallès de 26 anys, és el primer fitxatge de la temporada.
22: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi, i bueno, doncs un somni fet realitat.
9: Calatrava prové del Castelló de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, equip que acaba de pujar a la Premier League. Encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibarra, ha parlat al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya i la impossibilitat de jugar a l'estadi si no hi ha gespa natural.
23: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
24: D'acord.
23: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
9: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi de la normativa. I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família, tot plegat en front d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston.
25: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour, i aquí estem, vivint un somni.
26: Clar, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
9: Demà inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. I el torneig de Wimbledon, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda del torneig en derrotar el duet Galloway i Pierce en dos sets per 7-6 i 6-3.
0: 3cat info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, sense retencions destacades, tret de punts amb una mica més d'intensitat a l'entorn de Barcelona. I recordem que un accident talla un carril a la C15, a Cabrera d'Anoia, en direcció Vilafranca del Penedès. Hi ha lentitud en aquesta zona.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons ha informat la consellera Núria Parlon, la consellera d'Interior, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de tres càmpings i va afectar també un catamarà del poble.

0: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600 morts. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota la runa. Recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta que ha fet el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio al secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal. Això arran del debat reobert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte d'Andalusia que porta el popular Juanma Moreno Bonilla a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. I un recital de Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Kroll, Lax en Busto, Luz Casal. És un festival que tancarà el 18 d'agost amb Miguel Ríos.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1, jugat fa unes hores. Suïssa 2, Algèria 0. Encara el Mundial entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims partits de setzens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit Argentina-Cap Verd a Miami i a 3:45 Colòmbia-Ghana. I el Barça tornant a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de jugadors com Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña.
0: I el temps, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o al Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de les 9, us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 10 del matí, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, ho ha dit en una piulada a la xarxa social X. Els fets van passar ahir, cap a les 11 de la nit, al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona. Fins al lloc on va passar s'hi va desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor sense èxit. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
3: Escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern vinculava aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, deia això justament aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: També aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio parlaven amb Maria Oliver, és la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts. Ella alertava que la violència relacionada amb les bandes està més present del que sembla.
5: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Mm. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Mm. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors, ja que diversos testimonis asseguren que van veure fugir quatre joves del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. I la Guàrdia Civil, d'altra banda, investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona seva filla, suposadament a mans del pare, al municipi del Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar, van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare de 53 anys i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar el 112. Fonts policials apunten que no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació, però, a tot això continua oberta. Mig quart de 10 del matí, seguim pendents avui de la Catalunya del Nord. Els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem cap a Canet de Rosselló, allà hi tenim la Núria Peraire amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
6: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames, les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
8: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava.
7: Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
6: Hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Ens traslladem ara a Veneçuela. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Ho ha confirmat el ministre d'Assumptes Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. El total de víctimes confirmades de la catàstrofe ja s'enfila fins als 2.600 morts i als 12.400 ferits. És l'últim balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després d'aquest doble terratrèmol, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les tasques de rescat encara no s'han acabat. Des de Caracas, Joan Biosca.
9: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
10: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
9: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
10: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
9: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació. Això segons ha avançat l'agència EFA. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'està tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència als anuncis.

0: les filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que l'home volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
1: Els testimonis a qui la jutja prendrà declaració avui són un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Envid i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També passaran pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa, que el seu germà Jonathan, imputat per homicidi per la mort del seu pare, tingués obsessió pels diners. Dimarts va declarar a la terapeuta que treballava amb pare i fill per mirar de millorar la seva relació. Hauria admès que la qüestió econòmica era sempre la principal font de conflicte entre els seus clients. També dimarts va comparèixer davant la jutgessa la vídua. Testimoni clau va explicar que Isaac Andic tenia previst canviar tot el seu testament. La intenció de l'empresari era crear una fundació per ajudar persones necessitades, una decisió que hauria reduït l'herència per als fills. En dir que ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. La jutgessa vol esbrinar si terceres persones haurien pogut tenir influència en la mort del fundador de Mango. Isaac Andic va patir una caiguda mortal el 14 de desembre de 2024 mentre anava d'excursió amb el seu fill Jonathan a Montserrat.
0: Gràcies, Marta. I a poc més d'un minut per arribar a un quart de deu, afegim també que el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de la P7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui a l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de la P7. Ahir, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
2: Recuperar els peatges de la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya. Una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Però el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de la P7.
3: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
0: La P7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques. Doncs bé, dit això, comprovem ara quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Per saber si hi ha incidències, algun punt de carreteres i autopistes del país, com una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts habituals amb una mica més d'intensitat a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al transport públic a Rodalies, avui és un nou dia amb retards habituals. Destaca la R15, el tren que havia de sortir de Reus a les 9 i 6 minuts cap a l'estació de França de Barcelona, sortirà finalment a les 9 i 41 minuts. I a l'R11, el tren que ha sortit també de l'estació de França i havia d'arribar a Portbou, a 9:45 circula amb prop de mitja hora de retard. Recordem també als usuaris del tram de Barcelona que per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies del tram Besòs, la T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
4: Bon dia.
0: El temps. Amb la previsió d'en Jofre Genuet.
5: Comencem aquest divendres amb aquesta tramuntana rescalfada que persisteix a la zona de l'Empordà i que ha fet que aquesta matinada hagi sigut tòrrida en punts de l'Empordà especialment, on els termòmetres no han baixat dels 26 o 27 graus. El cas de Roses, en general, fora d'aquest sector, a la costa, valors que no han sigut tòrrids, poc per sobre dels 20. Destaquem, en tot cas, aquests gairebé 25 a Barcelona, Rodonín, o 24 a Vilassar de Dalt, Sitges, com a valors més alts, però a Tarragona, per exemple, han arribat als 20, i cap al Delta de l'Ebre, entre aquests 19 a Alcanar, 22 a Illa de Buda. Bé, a l'interior no es presenten els valors tropicals de dies enrere, i ja ho vam notar, i avui continuem amb matinades força agradables, i les temperatures més baixes a alta muntanya, amb aquest 7 a Bonaigua, tot i que ha pujat una mica respecte a ahir, o destacarem sobretot aquests 9, per exemple, a Viella, 10 al Pont de Suert, Ter o a Prades. Bé, avui esperem que el sol es mantingui tota la jornada, només amb alguna petita nuvolada al Ripollès de cara al vespre, en tot cas, i algun núvol de vent en general.

0: sol i temperatures que poden recuperar-se una mica. Compte amb la tramuntana rescalfada, que mantindrà la temperatura per sobre dels 30, gairebé 35 a la zona d'Empordà. Potser Camp de Tarragona baixi una mica la temperatura màxima respecte a dies enrere, perquè esperem que el mestral desaparegui i doni pas a marinades en punts de la costa sud. I bé, els valors més alts, doncs, al voltant d'aquests 37 o 38 al Pla de Lleida o Conca de Tremp.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Seguim passant 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per escollir president. Vox entra per tant al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit. Això entre altres mesures. Juanma Moreno Bonilla volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
9: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així aquest pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
9: Doncs, com us dèiem, Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, també Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià. Concretament a la llei de pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP valencià que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei podria impugnar-se. Des de València ho ampliem amb l'Alba Barbosa.
12: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
13: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
12: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
13: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
12: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
13: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
12: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
9: Gràcies, Alba Barbosa, des de València. 8 minuts i 2 quarts de 10.

0: I aquest és el cantant i compositor canadenc Brian Adams, cobra aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. I ho farà amb les entrades exaurides. Al Festival de Calella s'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, Laia Claret.
1: Brian Adams arriba amb la gira Bare Bones, un espectacle en format íntim de veu, guitarra i piano exclusiu. Un festival amb propostes volgudament variades. El director és Juli Quiu.
2: Precisament Brian Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, serà el torn del cantautor Víctor Manuel. Rick Ashley, que hi actuarà el dia 18, també com Brian Adams, ha venut totes les entrades. A l'agost serà el moment de Diana Krall, Mika, Miki Núñez, l'Exambusto o Luz Casal, entre d'altres, i tancarà el festival el dia 18 d'agost Miguel Ríos amb la gira El Último Vals.

0: I l'artista Jaume Plensa cedeix temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Des d'allà ens ho explica en Manel Sastre.
1: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
2: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
1: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu.
0: I encara una altra proposta per aquest cap de setmana. Avui arrenca a la Seu d'Urgell la 15a edició del FEMAP. És el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fins al 23 d'agost hi ha programats una 50a de concerts a 36 municipis de Catalunya, Andorra i també la Catalunya del Nord.
3: Esports.
0: Actualitat esportiva fins al punt de 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Estel. La selecció espanyola de futbol jugarà contra la de Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. A més, el mataroní Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
5: Más grande que hay en el fútbol. Yo creo que no hay nada mejor que un Mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección. Estoy aquí, pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar el Mundial con España.
4: Per la seva banda, Portugal ha superat Croàcia per 2-1 amb certa polèmica, i és que al minut 112 de partit l'àrbitre ha anul·lat un gol a Croàcia que hagués suposat l'empat a 2. Dilluns vinent, per tant, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, eliminatòria de vuitens de final del Mundial de Futbol. I a primera hora del matí ha finalitzat el Suïssa 2, Algèria 0, amb gols d'Embolo i Endoye. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final. Són l'Austràlia-Egipte a partir de les 8, l'Argentina-Cap Verd a mitjanit a Miami, Lionel Scaloni. El seleccionador argentí no vol menys tenir Cap Verd.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
4: I a 3:45 de la matinada, últim partit de la ronda de setzens, s'enfronten Colòmbia i Ghana.
3: 3CAT Info.
4: El Barça tornen a tenir la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski i a les vendes d'Ansu Fati, Iñaki Peña i a l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge fins i tot per un fitxatge de grans dimensions, com podria ser el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, per cert, n'ha parlat el seu entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
7: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
4: Mentrestant, a l'Espanyol, Àlex Calatrava es converteix en el primer fitxatge de la temporada.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi, i bueno, doncs un somni fet realitat.
4: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló, de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acabarà a la Premier League. Encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya.
9: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és: s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
10: D'acord.
9: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
4: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola de Futbol un canvi de la normativa. I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família, tot plegat enfront unes 50.000 persones segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. Un dels grans absents, pel que fa als ciclistes de casa nostra, és Marc Soler, de baixa per lesió. La gran sortida del Tour des de Barcelona ha estat una culminació d'una feina de fa anys, tal com han dit el Tot Costa, un dels seus impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris. Demà, inici del Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.

0: Són 9:45 del matí, repassa les notícies més destacades a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Ha passat aquesta matinada i, segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant durant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. És un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i que va afectar també un catamarà del port. I us hem explicat també que ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela la setmana passada. La xifra global de morts per la catàstrofe puja a 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. A partir d'ara recordarem que fa 20 anys que va passar l'accident de metro de València, va fer 43 morts i una quarantena de ferits, un cas en què la justícia va trigar 14 anys a dictar una sentència i que no va agradar gens als familiars de les víctimes. I repassarem també les estrenes de cinema. Minions and Monsters, una nova aventura de les menudes criatures grogues, és una de les novetats destacades de la cartellera aquesta setmana. També arriba en l'última pel·lícula de Robin Hood, protagonitzada per Hugh Jackman, i una producció filipina del director català Albert Serra. I en esports, què tenim avui, Ricard Isidro?
1: Mundial de futbol, la selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final, després de derrotar Àustria per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès, per la seva banda, va eliminar Croàcia per 2-1 i, finalitzat fa unes hores, Suïssa 2, Algèria 0.
0: I pel que fa al temps, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o al Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha dit en una piulada a la xarxa social X. Això va passar ahir, cap a les 11 de la nit, al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins allà s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques del SEM, que van intentar reanimar el menor sense èxit. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin 2 trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors d'aquest fet. Diversos testimonis asseguren que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I a la Catalunya del Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
3: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames, les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
4: There's nothing there anymore.
5: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé.
4: I això és el més important.
5: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
3: Hi ha una desena de ferits lleus.
0: Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. A tot això el país comença a pensar en com aixecar-se d'aquesta catàstrofe, en com reconstruir-se. Un equip de bombers de la Generalitat s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. I en Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info en aquest país, a Veneçuela, els ha pogut acompanyar.
6: Els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics i és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a rèpliques i que la casa caigui. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallar, que coordina un equip que inspecciona i expedeix aquests informes tècnics bàsics que després tenen immediatament un seguiment.
7: Clar, davant de dir, i això on t'arribarà? Doncs ahir érem informats de que de la feina que vam fer abans d'ahir, avui s'activaven 10 brigades de 6 operaris per anar a fer les reparacions o les estabilitzacions just precises per recuperar el màxim d'habitabilitat possible.
6: Davant la magnitud del desastre, corren per la guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, com el marbre i porcelànics, són els que han quedat més destruïts. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a la guaira. Tots els tiren a terra, no han aguantat.
8: No soportaron al temblor, no soportaron nada y... Y bueno, como usted se está dando de cuenta, hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
6: La maquinària pesant que està tirant a terra aquestes cases de Chávez ha revelat que estan fetes amb fullola, aïllant i premsat de fusta.
0: Moltes gràcies, Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela. Són 9:45.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Iran ha començat a acomiadar qui va ser el líder suprem Ali Khamenei, uns megafunerals d'estat que han de durar una setmana. El fèretre ha arribat aquesta matinada a un complex religiós de Teheran, la capital, on es farà una part de la cerimònia i on s'ha vist per primer cop des de l'inici de la guerra al febrer el cap dels guardians de la revolució. És el cos militar del règim. A Khamenei el van matar el primer dia de l'ofensiva d'Israel i els Estats Units contra aquest país. Els seus funerals es faran en 5 localitats de l'Iran i també de l'Iraq i enmig de fortes mesures de seguretat. Les autoritats iranianes esperen entre 15 i 20 milions de persones per participar-hi a Teheran i volen que l'homenatge es converteixi en una demostració de força després d'una guerra que ha durat 40 dies i que ha causat milers de víctimes civils i també la mort d'una part dels dirigents del règim dels ayatolàs. Els funerals d'estat hi participen delegacions de Rússia, la Xina, Síria, Geòrgia, Armènia o el Marroc. També està confirmada l'assistència del primer ministre del Pakistan, que és el país mediador en les negociacions de pau. Aquí el govern descarta una rebaixa de l'IRPF, tot i la pressió d'alguns partits de l'oposició com Junts o el Partit Popular. L'endemà d'aprovar els pressupostos al Parlament amb el suport d'Esquerra i els Comuns, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que ara com ara no es plantegen canvis en l'impost de la renda.
10: De moment no ens plantegem res, això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser. En aquests moments no ho farem, no està sobre la taula, el que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: La consellera també ha concretat que el govern espanyol té previst reunir totes les comunitats a finals d'aquest mes en una reunió per discutir conjuntament el nou finançament autonòmic, un pas previ perquè el Consell de Ministres iniciï la tramitació de la reforma i entri al Congrés després de l'estiu. I avui fa justos 20 anys de l'accident de metro de València. Hi van morir 43 persones, a més de 47 més que van quedar ferides. La justícia va trigar 14 anys a dictar una sentència. Ho recordem des de València amb la Pepa Ferrer.
4: A la catàstrofe la van seguir la batalla pel relat i el dolor d'unes víctimes que van eixir al carrer demanant justícia. Han passat 20 anys, però se n'ha après molt poc.
11: De no quedar de realitzar una verdadera investigació para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
4: Rosa Garrote va perdre la seva germana i és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
11: Mi dolor ha servido para algo y ahora ves que no ha servido para nada porque... Que hay muchos políticos que solo se preocupan pues, por salvar su puesto y que realmente no están al servicio de la ciudadanía.
4: En més de 24 hores el govern valencià va comunicar la causa de l'accident, la velocitat.
11: No se puede engañar a toda la sociedad saliendo a la televisión, a los medios de comunicación, a decir que la culpa es del conductor.
4: I va apuntar el responsable. El cas es volia tancar ràpid. 5 dies després, el papa Benet XVI arribava a València. La comissió d'investigació es va fer aquell mateix estiu, va durar 4 dies, i el president Francisco Camps no es va reunir mai amb les víctimes.
12: Tots els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i els compareixents convocats per el Partit Popular anaven tots amb les respostes preparades.
4: Laura Ballester és periodista del diari Levante.
12: Per poder descartar qualsevol problema, tant en la línia com en els trens, i instaurar el mantra que l'accident era imprevisible i inevitable.
4: Per al govern valencià no calien sistemes de seguretat, no calien balisses de frenada, però aquell mateix estiu en va instal·lar 16. La justícia trigaria més a arribar. El 2020, 14 anys després, una sentència va condemnar 4 exdirectius de Ferrocarrils per un delicte d'homicidi imprudent. Cap d'ells entraria a la presó.
0: L'Estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills a mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons, 185.000, van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
13: Keir Starmer reconeix que les adopcions van ser una pràctica de les autoritats i ha demanat perdó solemnament als afectats.
14: The shame is not yours.
15: La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
14: I'm profoundly sorry.
13: Les afectades esperaven la disculpa des de feia anys perquè se les acusava d'abandonar els seus fills. En Quim és una d'elles a la BBC 4.
16: Vaig anar a veure el meu nadó el 8è dia perquè em van dir que el podia tenir durant 10 dies. I em van dir, oh no, ja no hi és, i estaves acostant massa.
0: Doncs aquesta és la crònica des de Londres, a 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Parlem de la polèmica artista radical Florentina Holzinger, que ha debutat a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent. L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc, Marta Vivas.
17: Caps per les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure que ha atès dues persones han estat el presagi d'aquest concurs de talents de Holzinger que s'acaba convertint en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Un muntatge tècnicament complicadíssim. Una piscina i dos cups d'aigua sobre l'escenari, a més d'un helicòpter de veritat, penjat de la pinta. En l'acció, una endoscòpia en directe, un tatuatge, un piercing i un número d'escapisme. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents i nus, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
18: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure. Increïble, espectacular.
19: Doncs impressionant, la veritat.
20: Ens ho he de madurar.
18: Mira, una bogeria, encara processant. Estic impactada, jo, vaja.
17: Aquest divendres, segona sessió d'Ophelia Got Talent. Les entrades estan exaurides.
0: I Madonna, Sienna Spiro i Deep Purple protagonitzen les novetats discogràfiques d'aquest divendres que repassem amb en Marc Ruiz.

El disc més esperat avui és el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. És la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys, i que contenia el hit Hang Up. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual, i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix i dissoldre l'ego. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla.

0: Sienna Spyro, una de les revelacions vocals d'aquest any, publica Visitor. Spyro té una gran veu que pot recordar cantants com Adele o Amy Winehouse, perquè el seu estil veu directament de Nina Simone o Ella Fitzgerald, tot i que també del soul. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Deep Purple treu avui Splat. És un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond. La cançó que obre el disc, Arrogant Boy, per exemple, recorda el so de Highway Star. L'àlbum explora la fi de la humanitat, però sense fer referència a un apocalipsi, sinó a un creixement espiritual.
1: Novetats musicals que ens han portat al punt de 3 quarts i un minut. Passejar de 10 del matí. Moment d'actualitzar dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Sabrem com se circula carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim una nova incidència a les carreteres que afecta la G660. Es troba tallada en tots dos sentits de la marxa entre la Bisbal d'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació a prop d'aquesta via. També hem de parlar de retards en trens de Rodalies a la R15, el tren que havia de sortir de Reus a les 9:06 cap a l'estació de França de Barcelona ha sortit amb 35 minuts de retard, i a l'R11 de l'estació de França, el tren de l'estació de França que havia d'arribar a Portbou a 9:45, circular amb mitja hora de retard. Recordem també que per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies del tram Besòs. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Com a alternativa hi ha servei d'autobusos.
1: El temps. Amb en Jofre Genoé.
3: Continuarem sota els efectes d'aquesta situació de temperatura normalitzada, de calor típica d'estiu, potser en alguns indrets concrets on la calor es dispari una mica, sobretot cap a l'Empordà, amb aquesta tramuntana rescalfada. De fet, hem tingut una matinada tòrrida, clarament, amb valors que han baixat dels 26 o 27 graus, al cas de Roses, per exemple, i sobretot al llarg del dia valors que poden arribar als 35 en aquest indret o fins i tot superar puntualment els 35, amb 37 o 38 a les zones més càlides de Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp. A la resta insistim que en general s'espera una calor normal o una mica intensa, i la temperatura pujant sobretot cap a l'àrea del Pireu, amb un ambient assolellat, només alguns núvols prims de vent poc importants i alguna petita nuvolada que pot sorgir cap a la zona del Ripollès. El mestral avui desapareixerà, per tant les màximes al Camp de Tarragona orientació una mica més baixes. Al llarg del cap de setmana la calor que apunta a anar tirant cap amunt, però ho notarem sobretot a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que ens podria afectar un nou episodi de calor molt intensa.
1: Fresca Info.
4: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fresca Info. L'aeroport de Girona ha estrenat un nou vol amb Palma, a Mallorca, que es mantindrà inicialment durant 2 mesos. N'hi haurà cada dijous i diumenge, i va començar ahir amb un 59% d'ocupació. Girona, Fèlix Martín.
5: Aquest vol el fa la companyia Air Nostrum, filial d'Iberia. El seu director comercial, Juan Corral, ha reconegut des de Girona que hi ha interès per mantenir-lo tot l'any, però primer caldrà avaluar com va aquest juliol i a l'agost.
6: Eso es lo que tenemos que ver durante estos 2 meses de prueba, y me consta que hay interés en todas las partes implicadas, y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que esto sea, este éxito se mantenga en el tiempo.
5: Els més satisfets, els usuaris.
7: Ens ha anat molt bé, a veure si es manté, i molt còmode volar aquí, l'aeroport més petit, menys cua, tot super, la veritat.
8: Sí, no, i el temps, és molt de temps anar a Barcelona, de cercar un tren, després un altre tren a l'aeroport, i no sé què, i al final estem molt 15 minuts en cotxe.
5: Air Nostrum ha venut un 60% de totes les places amb un preu del bitllet entre Girona i Palma de Mallorca de 49 euros per trajecte. El vol a Palma és l'únic destí estatal que es fa des d'aquest aeroport. Aquest estiu s'ofereixen 49 rutes més des de Girona, totes a l'estranger.
1: I ens quedem a comarques gironines. L'Ajuntament de Palau-Saverdera, a l'Alt Empordà, demana que requisi un gos violent que diumenge en va matar un altre al municipi i que es va escapar. Els veïns del poble demanen mesures, perquè no és la primera vegada que passa, Clara Jordan.
9: De fet, ja va matar un altre gos ara fa 2 anys i un tercer el va deixar malferit. Per això, malgrat que en principi no és d'una raça perillosa, es van fer els tràmits per declarar-lo com a tal. Això vol dir que no hauria de poder sortir de casa i això no s'ha complert, com explicava l'alcalde Miquel Serra.
10: Aquest gos havia d'estar a casa amb una sèrie de condicions perquè no es pogués escapar. I la realitat és que aquest gos doncs s'ha escapat. Per tant, això és el que ens està preocupant molt i l'Ajuntament doncs farà tot el que sigui a les nostres mans doncs per actuar i fer complir la llei en aquest cas.
9: Més enllà de demanar que s'allunyi el gos del poble, el consistori activarà els tràmits per sancionar els propietaris de l'animal.
1: Ara repassem les estrenes de cinema marcades per una nova aventura dels Minions, Minions and Monsters. S'estrena juntament amb l'última pel·lícula de Robin Hood i una producció filipina d'Albert Serra. Marc Garriga.
11: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
12: Els Minions tornen igual de divertits, enèrgics, enginyosos i destralers que sempre i en català. L'inici de Minions and Monsters és delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen la recerca constant d'un dolent a qui servir. El que passa és que el responsable actual de la saga porta més de 10 anys i es comença a repetir. Veure com els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood és la part més divertida, però quan arriben els monstres del títol, tot es torna monòton i previsible.
13: Would you like to know a secret?
12: A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic, arrogant i pràcticament omnipotent, i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb una atmosfera embriagadora i un aire de llegenda excepcional.
14: For $10,500,000 for this Stradivarius cello. Papa, passez la moitié de sa vie a essayer de réunir ses instruments.
12: La joia de la setmana és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'un quartet de músics que complica la missió d'enregistrar un concert únic amb 4 Stradivarius. Sota l'aparença d'un film pulcre, professional, amb poques sorpreses, s'amaga una història tendra i emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica partitura de Grégoire Hetzel i al fet que els 4 protagonistes són músics en la vida real.
15: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
12: El carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, s'està especialitzant en films d'acció extrema on, amb aquest posat de no haver trencat mai un plat, acaba destapant-se com un justicier implacable. Igual de bèstia com les dues parts de Nadie, Anormal és un xèrif substitut temporal d'un petit poble on res és el que sembla. És una pel·lícula amb poques pretensions, absurda, però molt digna, imaginativa i molt entretinguda.
17: Està de conya, no?
12: Completen les novetats el drama 9 lunes sobre l'embaràs d'un home trans, una mica feixuga i poc creïble, Magallanes, una cinta contemplativa gairebé indigesta del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, una satírica versió de La caza de Carlos Saura, Dia de caza, la nova cinta de les responsables de Chavales, Hermanos, i 2 drames basats en fets reals, la pel·lícula italiana Coses que no olvidaré i la francesa Lady Nazca, que també arriba en versió en català.
18: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
19: ¿Qué va a ser? ¿Angelito?
18: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
1: 5 minuts i mig i les 10 del matí, de seguida els esports abans, però encara afegirem que Barcelona tanca el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes i passa el relleu a Pequín per l'edició del 2029. La cita ha plegat durant 5 dies 10.000 professionals de 130 països, amb el focus posat en l'emergència climàtica, la sostenibilitat i el dret a l'habitatge. Això s'ha recollit a la declaració de Barcelona. I inclou mesures com una crida a frenar l'especulació immobiliària i una aposta per la rehabilitació d'edificis per frenar el canvi climàtic. Al Congrés hi han participat noms de referència internacionals com el Premi Pritzker d'Arquitectura 2026, Smiljan Radic, i estudis i arquitectes destacats com Lacaton, Basalt, Siger Urban o Amateur Architecture Studio. Tot i la clausura oficial d'ahir, l'exposició central de les 3 xemeneries continuarà oberta de franc fins al 19 de juliol.
20: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
13: Bon dia, Estel. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols a Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní de Minyamal va ser escollit millor jugador del partit.
17: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
13: Per la seva banda, Portugal ha superat Croàcia per 2-1 i dilluns que ve, per tant, a les 9 del vespre a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. Un partit interessant, segons el seleccionador portuguès, el Balagueri, Robert Martínez.
20: Vai ser un juego fantástico, fantástico, más un juego europeo dentro del Mundial. Dentro de la exigencia, de las condiciones del Mundial, un juego europeo, más dos equipos que quieren la bola, que quieren procurar baliza rápido y crear oportunidades, entonces acho que va a ser un grande juego.
13: A primera hora del matí s'ha jugat els Suïssa 2, Algèria 0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits d'aquesta ronda del setzens de final. Són l'Austràlia Egipte, del vespre, a mitjanit l'Argentina Cap Verd. Sentim Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, assegurant que no vol menys tenir Cap Verd.
21: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque no toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival, al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente, es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
13: A dos quarts de quatre de la matinada es disputarà l'últim partit d'aquesta ronda dels setzens de final, és el Colòmbia-Ghana.
22: 3CAT Info.
13: El Barça tornen a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la LFP, gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, a les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i també a l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana. Ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon. També tenen marge per afrontar un fitxatge com podria ser el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, en parla el seu entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
23: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
13: A l'Espanyol, per la seva banda, Àlex Calatrava, extrem de Parets del Vallès de 26 anys, és el primer fitxatge de la temporada.
24: Ara mateix és un somni, en realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi, i bueno, doncs un somni en realitat.
13: Calatrava prové del Castelló de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League.
22: 3CAT Info.
13: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família, tot plegat enfront unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Són Joel Nicolau i Abel Balderson, que podem sentir-los.
25: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
26: Clar, des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
13: La gran sortida del Tour des de Barcelona ha estat culminació d'una feina de fa anys, tal com ha admès el Tot Costa, un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
27: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
13: Demà inici del Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
28: El teu estiu a Ràdio Argentona 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona 104.6. 104.6. Som la teva ràdio.
0: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El jardí de la Casa Puig i Cadafal, que es converteix aquests dies en un escenari artístic excepcional. Durant la Fira Argila Argentona, aquest espai acull l'exposició del ceramista Sergi Païssa Reventós, que ens presenta una tria molt especial de les seves sèries Contenidors de Temps i Teia. És una oportunitat única per descobrir unes peces que dialoguen amb el temps, la matèria i la història d'aquest entorn modernista. Avui als estudis de la ràdio tenim el mateix Sergi, que està doncs ultimant aquesta exposició que podrem veure durant l'Argila. Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí amb moltes ganes d'inaugurar i que tothom pugui gaudir de l'exposició. I espero que agradi molt, tant com a mi.
0: Ara parlàvem fora de micro. Explica'ns una mica el teu vincle amb Argentona.
1: Mira, Argentona per mi és un punt d'inflexió a la meva carrera com a ceramista, perquè és aquí on te vaig començar a fer les meves primeres fires. D'això ja en fa 30 anys i potser vaig estar vinguent 3-4 anys seguits. I bueno, doncs mira, amb l'arribada de l'euro, mica en mica la cosa va anar baixant una miqueta i vaig deixar de vindre. I per això em fa molta il·lusió doncs ser aquí i amb aquesta nova mirada amb la ceràmica, no? Perquè abans potser el que portava eren peces més comercials i avui porto una sèrie més artística i bueno, doncs ara estic així com molt emocionat doncs també de veure la meva trajectòria d'aquells inicis fins al dia d'avui, no?
0: Recordes que les peces que vas presentar aquí o què?
1: Aquí, quan feia les fires, mira, potser hi ha molta gent d'Argentona que té teules meves. Jo venia teules decorades a mà, bueno, les teules les feia jo també, amb un fang refractari, eren guapíssimes. I també venia bastant aplics de paret. I, bueno, segurament més d'algun argentoní,
0: es diu. Sí.
1: Doncs a casa seu té una teula meva d'aquella època.
0: I com signes? És Païssa?
1: Mira, sempre he firmat Païssa.
0: Païssa.
1: Sí.
0: Val,
1: sí.
0: Doncs tothom que ens escolti a revisar a casa aquelles
1: Exacte.
0: Teules i aquelles peces a veure si és alguna teva. Bé, aquest any tornes a la fira. Però no vendràs res, no? O sí?
1: Mira, aviam...
0: Bueno, si cau, no?
1: Si cau, tu, no direm pas que no, ara. Sí, aviam, aquest any aquí presento dues col·leccions, bueno, és un recull de dues col·leccions, la col·lecció Contenidors de Temps, que és amb la que he estat treballant aquests últims 2 anys, i de fet aquí a la Expo seria el punt i final d'aquesta sèrie, ja no en faré més, i hi ha les peces que queden, que són les que he portat ara aquí, les altres doncs ja s'han venut. I Contenidors de Temps al final és una reflexió en veu alta sobre el buit i el pas del temps, no? Perquè, no sé, quan veiem un gerro d'aquests, els gerros que porto són bastant grans,
0: sí.
1: Que no serveixen per res més que per mirar, per la contemplació, no? I en aquesta contemplació doncs només passa el temps, no? Per aquí al mig. I bueno, doncs al final, doncs mira, pensant en aquest tipus d'històries, em va vindre la idea de fer aquesta sèrie de gerros, i bé, no? I aquí estan. Aquí estan. Són gerros, els que són així una mica més ceramistes, estan decorats amb terres sigil·lades, després també jo faig servir el forn com si fos un pinzell, llavors totes les decoracions, que són molt terroses, les aconsegueixo amb la temperatura del fang. Llavors, bueno, és tot un procés que si veniu a l'exposició us ho acabaré d'explicar.
0: Uh-huh.
1: I després hi ha la col·lecció Teia, que és la amb el que estic més immers ara mateix, i de fet és la primera expo, podríem dir, que faig aquesta col·lecció. Ara aquí només em porto dues d'aquesta sèrie de peces i bueno, són peces que estan inspirades amb una miqueta amb el trencadís, jo ja feia molts anys que feia unes peces que les feia, les trencava, i després les decorava i després les enganxava. Bueno, he pres aquell fil i bueno, buscant informació per ficar-se un títol, vaig trobar-me amb la teoria de Teia, que és la teoria que explica com es va crear la Lluna. I,
0: molt interessant, no?
1: Sí, i parla de que xoquen el que era la Terra primitiva amb un exametaplaneta o alguna cosa així, que xoquen i d'aquí neix la Lluna. Llavors, els gerros que jo porto amb aquest títol són boles, que és un tipus de gerro que, no sé si a Corea o Xina por ahí, se'n diu un munger, vol dir gerro de la lluna.
0: Uh-huh.
1: I bueno, em quadrava.
0: Ostres,
1: molt, no?
0: Molt bé.
1: I llavors aquestes peces estan fetes al torn. Després estan brunyides, com feien els maies i els cinques. Això vol dir que els maies i els cinques deien que la millor pedra per brunyir era una àgata. Llavors, quan el fang té un punt d'humitat, es frega tota la peça amb aquesta àgata i això fa que es tanqui una mica el poro i també se li desperta una brillantor. Vale? Doncs fem això, igual que ho feien els maies. Després porten una capeta de terra sigil·lata, que les sigil·lates són les partícules més fines de la terra, i aquestes partícules diluïdes en aigua, amb això faig com una pintura, entre cometes, que pinto la peça i això el que fa és exagerar el que hi ha sota. Llavors, aquell brillo que havíem aconseguit amb el brunyit, doncs així amb la terra sigil·lata s'exagera i s'accentua. I això ho feien els romans per impermeabilitzar les seves peces. Llavors, aquí ja tenim unes peces que estan treballades al torn, estan començades a decorar com feien els maies i els inques, seguim com treballaven els romans i després, quan això ja està fet, es deixa assecar i fem la primera cuita.
0: Has fusionat com tècniques de tota la història.
1: De tota la història, total. I llavors, un cop està cuita, aquí també la temperatura de la cocció és superimportant. I la cocció jo la faig en un forn de gas, que la cuita és manual, és com portar un tren de vapor, que l'has d'anar alimentant, doncs una miqueta doncs, això. I un cop ja està cuita, agafo la peça i la trenco. I això és el gran moment, perquè m'ha portat molt de temps saber trencar una peça, perquè tampoc vull que se m'esmicoli com mil pedacitos, no? Yeah. I ja ho tinc una mica controlat i aconsegueixo que es trenqui per aquí, per allà, més trossos, menys trossos. I bueno, després, quan ja està tot trencat, agafo cada tros i el pinto amb una tècnica de la família del racó, que el racó és una tècnica que ve que va començar al Japó al segle XVI i és una tècnica de cuites així molt ràpides i ta-ta-ta. Llavors aquí ja afegim un altre tanto, no? La tècnica del racó per fer les decoracions. I després, quan ja està tot decorat, que a més les decoracions les faig així molt aleatòriament, agafo una peça, un tros de peça, la decoro amb aquesta tècnica, després una altra peça amb una altra tècnica. Són tècniques curioses també, que per exemple el que faig és cremar sucres, cremar pèls de cavall, coses així una miqueta estranyes, poder, o cremar mel, i amb això ja faig com efectes diferents. Bueno, doncs quan ja està tot trencat i decorat, ho enganxo tot amb la tècnica del kintsugi, que també ve del Japó, i al final...
0: Doncs, i en què consisteix aquesta...?
1: La tècnica del kintsugi és tornar a donar un valor a les peces que s'han trencat. Llavors, és l'art de com enganxar les peces i pues, diguem que tota la junta està pintada amb un fil d'or. Llavors, bueno, és un art molt antic, del Japó. Jo faig el kintsugi modern, perquè el kintsugi tradicional portaria molts mesos per fer una d'aquestes peces. I per anar una mica per feina, que ja em porta molta feina, faig un kintsugi modern. Però, bueno, al final... Bueno, trobo que és molt interessant aquest recull de tècniques, de cultures que estan dilatades en el temps i en l'espai.
0: I,
1: no?
0: I a totes aquestes tècniques... t'hi has anat trobant a mesura que anaves poder experimentant amb el teu procés creatiu o ja és una curiositat personal que també t'ha portat a viatjar cap aquí?
1: Mira, molt bona pregunta. Jo, amb la ceràmica hi ha tantes tècniques que els que som una mica dispersos ens hi perdem. Llavors t'has d'acotar i has de dir, bueno, faig això. Llavors ja fa molts anys em vaig començar a especialitzar amb el tema aquest del racó i amb el torn. I a partir d'aquí he estat, no sé, 20 anys així, investigant tècniques, inventant-me coses, marranejant en el taller, i al final doncs, un va trobant el seu llenguatge, la seva manera de fer, i el resultat és el que podreu veure aquí a l'exposició. Val a dir que sí, que tots els efectes que es veuen en les peces no surten d'un manual, sinó que surten de l'experiència del taller.
0: I per tant entenc que porta temps, no és una cosa que puguis fer en un dia, no?
1: Sí, porten temps, bastant de temps. Aquestes peces del...
0: Quan pots tardar, aproximadament?
1: Mira, aquestes boles de la col·lecció Teia tranquil·lament poden portar un mes de feina.
0: Un mes?
1: Un mes de feina, entre que la començo fent el torn i ja està acabada, que l'enganxo i tal, pot portar un mes de feina, sí, sí. Sí, és molt curiós per mi també, és interessant tot el procés creatiu, perquè amb aquesta col·lecció Teia jo no parteixo d'una idea molt definida. Jo començo a fer la peça i totes les decoracions, tot això va sorgint. Fins que no tinc la peça muntada, no veig com queda. I bueno, per mi és interessant tota la part del procés.
0: L'entorn on s'exposa aquesta, aquesta col·lecció, no?, combinada entre, entre aquestes dues, serà el jardí de la casa Puig i Cadafalch. Com creus que conviuen, no?, les teves línies i textures amb l'arquitectura i la vegetació de, d'aquest espai?
1: Bueno, aquí ens hem trobat i aquí estem. La col·lecció de...
0: No, ara que vens d'allà i has pogut veure una mica la ubicació.
1: Sí, bueno, ara ja acabem de muntar l'expo, vull dir que ja està més o menys definida. La col·lecció de contenidors de temps crec que s'hi escau molt bé, perquè són colors terrosos i estan ubicades, les peces estan ubicades a l'entrada, en aquests parterres que hi ha... Llavors, com que s'integra molt bé amb, el, amb la terra, amb el fons, la palmera que hi ha, l'arbre... Bueno, crec que queda bé, s'integra bé. I la col·lecció de teia està just a entrar al fons, a sota el porxo. S'integra bé perquè hi ha la porta, que és molt curiosa, de fondo també hi ha una finestra que també és molt curiosa. Llavors, és un cúmul de... Hi ha molta informació, però bueno, si pares i tu mires bé, crec que s'integra guai.
0: Sí. La gent que vingui aquests dies, tant divendres, dissabte i diumenge, i entri per la porta de la casa Puig i Cadafalch, clar, a vegades com a visitants tenim tants inputs que no sabem com entrar. Tu com recomanaries que entressin per la porta? No sé si hi ha algun tipus de recorregut que ens deixem portar... Yeah.

0: ens aquí d'estar vist. Però està bé perquè doncs, des d'un mateix punt pots veure totes les peces, les pots veure també com de diferents angles, perquè les decoracions no són homogènies. Ara he estat una estona mirant quina és la cara bona de la peça perquè es vegi xula, no? Llavors, si podeu fer una mica de volta voltant de les peces, també serà divertit, això.
1: Estaràs aquests 3 dies per aquí?
0: Més o menys sí, més o menys sí. També us dic que el dissabte a la tarda estaré fent un taller de RAC1 just enfront de l'exposició, a la plaça de Vendre. I si veniu, podeu pintar una peça i veureu de què va això del RAC1, que les peces de l'exposició estan fetes així.
1: La gent que vingui t'agrada, si troben que et preguntin...
0: Ah, sí, sí, m'encanta, sí? Jo m'encanta xerrar de la ceràmica i de les peces com estan
1: que trobo
0: fetes.
1: Que també poder parlar amb l'artista i el creador, sí, d'aquella peça, no?
0: Sí.
1: També és un punt de vista diferent, tant per tu com pels que,
0: sí,
1: que venen, no?
0: Sí, sí, a més a mi m'agrada perquè també parlar amb la gent com que després s'ho mira d'una altra manera, no? Clar. Perquè a vegades sembla que és molt fàcil fer un gerro i no ho és tant. També com estan fets és curiós. Jo, per exemple, les peces són, com deia, algunes són més grans que d'altres, però bueno, el que faig en el torn és potser fico 2 quilos de faca en el torn, tornejo aquests 2 quilos i això va ser com un cremador. Quan això ja té cos, ja enganxo un xurro d'uns 4 centímetres i mig de diàmetre i aquest xurro el tornejo. Llavors, amb aquest xurro aixeco una paret d'entre 10 i 15 centímetres en funció de la inclinació de la paret i així vaig fent tota la peça. Bueno, pues, també la gent quan ho veu i que li expliques això diu, hòstia, pues, quina feinada, no?
1: Ja.
0: I que bé que t'ha quedat.
1: Escolta, ara al principi parlàvem de que fa doncs, això, uns 26 anys, any amunt, allà avall, va ser un de... Bé, les teves primeres peces les vas començar a moure doncs aquí, no? Els primers anys... No, bueno, primers anys a la fira no, perquè em sembla que ja em fa...
0: Però bueno...
1: Volia lligar-ho, però vas començar fa 20 i escaig anys... Com ha evolucionat la fira? Perquè em sembla que quan tu vas presentar les peces estava dins de la Festa Major, em sembla.
0: Sí.
1: Ara s'ha separat, ja fa uns anys que tenim aquest format de la Fira Argilà.
0: Sí.
1: Tu que vius l'art del fang de prop, com veus la fira actual d'Argentona?
0: Mira, és que fa molts anys que no vinc. Per això ara no sé com està el tema. I en tinc moltes ganes de fer la volta pels carrers i veure com està. Segur, imagino que em trobaré ceramistes d'aquella època i em trobaré molts de nous. No sé, quan jo venia per aquí, la fira tenia molt de renom i tothom en parlava, la fira d'Argentona, i entre els ceramistes també es comentava, no?, que era de les bones aquesta fira. Espero que sigui igual.
1: I com ha evolucionat el món de la ceràmica?
0: El món de la ceràmica ha canviat tant i sí ara hi ha aquest boom de fer ceràmica, no? De comprar, i aviam si es fa igualant això.
1: De fer i comprar, no sé si parléssim amb els paradistes no estarien gaire d'acord. Perquè sempre diuen costa vendre. Costa molt.
0: Jo què sé, tot costa avui en dia. La qüestió és que estem aquí i al final hem d'anar fent el puzzle i una mica d'aquí i una mica d'allà i ja vas trampejant. No ho sé, jo ara he deixat, ja fa anys que no faig fires i al taller treballem sobretot per altres artistes, per altres ceramistes. També estic bastant involucrat amb el tema de les classes, de fer monogràfics, de fer workshops... I sobretot treballo ara estic treballant per una gent de Xina, que són els millors clients que tinc ara mateix. I bueno, diguem que ara mateix portem una altra filosofia, també fem peça més exclusiva. I bueno, de moment anem fent i que puguem seguir fent.
1: És un món que continua viu?
0: I crec que sí, la ceràmica crec que sempre estarà viva, almenys si més no al fer-la, perquè... Va molt bé, al final no ens enganyem, també vivim èpoques així difícils i el fet de trobar-te amb un grup de gent i fer una mica de fang et sana, tot el que sigui treballar amb les mans, tens el cap ocupat amb una activitat, a més que de fet reconforta molt, no? Si per exemple et fas una tassa, després et prens un te o una cervesa, en aquella tassa dius, ole, xaval, això ho he fet jo, no? I bueno, pues, sí, va molt bé la ceràmica per estar bé, com si diguéssim. També he de dir, la ceràmica et porta moltes frustracions i els que

0: ens dediquem amb la ceràmica, hem hagut d'aprendre a tindre desapego, no agafar massa carinyo les peces, perquè quan no es trenca una explota en el forn, i quan no sé què, no sé quantos. I els ceramistes una mica d'això ja ho tenim.
1: Bueno, suposo que és un art no apte per perfeccionistes, no? O què?
0: Deixa't estar, mira, jo...
1: Una punyeta, no?
0: Sí, jo mira, al principi era superperfeccionista i estava amb la tècnica, amb el torn, però a tope. I era molt tiquismiquis. Fins que un dia em vaig alliberar i reconec que és tot un procés de temps a alliberar-te amb el tema del torn, per exemple, perquè amb el torn sí que et fa falta una tècnica per controlar-ho, que el fang no faci el que vulgui.
1: Clar.
0: I per controlar els gruixos a les parets i ta-ta-ta, però bueno, al final quan controles la tècnica o quan et penses que la controles, et deixes anar i deixes que tot flueixi, i començar a treballar d'aquesta manera és molt guai.
1: Mm-hmm.
0: Sí, i bueno, però aquí estem.
1: Aquí estem, no?
0: Sí, jo ara vaig en el procés de fer una peça, si apareix alguna tara que li faig, a vegades amb les ungles fas una rascadeta a la paret del fang i, hòstia, això ja podria ser com merda, no?
1: Ja.
0: I doncs jo li deixo. I per mi li dona com caràcter a la peça.
1: És, és una part de la creació, no?
0: Sí, li dono com un sentit com si fos una arruga, no? Que tenim tots a la cara. Doncs mira, aquesta peça té aquesta arruga aquí.
1: Mm-hmm. O sigui, hi ha algun... Sí, és una senya d'identitat, no?
0: Sí.
1: Com quan et fas una rascadeta, allò ja queda allà.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. Llavors, no lluito contra això, sinó... A vegades provoco que passi tot, no? També.
1: Mm-hmm.
0: Perquè ja en el seu dia em vaig cansar de fer peces iguals, i ara si cada una té el seu caràcter o respira de la seva manera, quasi que ho disfruto més.
1: Mm-hmm. Doncs Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu i descobrir la mirada que s'amaga darrere de cada una d'aquestes peces. Convidem que la visitin al jardí de la Casa Puig i Cadafalch aquests 3 dies de l'Argilà.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé i que tinguis una molt bona fira.
0: Vinga, gràcies, fins aviat. Adéu.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.
2: La Fira Argilà ja és aquí i el Museu del Canti es converteix un any més en el gran epicentre de la ceràmica a casa nostra. Avui tenim el plaer de saludar un artista que repeteix per segon any consecutiu el certamen, que ja s'ha fet un lloc en el cor cultural del nostre municipi. Ell és en Jan Madrenes, que aquest cop ens presenta una proposta molt suggeridora titulada Anna a la Font. En Jan ja ens acompanya en directe per via telefònica. Jan, bon dia.
3: Bon dia.
2: Deia segon any consecutiu, és així, no? L'any passat et vam tenir, però, al Saló de Pedra.
3: Sí, correcte. Tinc molta sort, perquè poder participar dos anys seguits ha estat com una casualitat, més o menys, però em sento molt afortunat perquè és tot un privilegi.
2: Com va anar l'exposició de l'any passat? Quin balanç en vas fer?
3: Bé, l'any passat va ser tot una mica més ràpid, a més era un espai modernista, molta càrrega ja arquitectònica, i a més era més breu. Aleshores, va ser més un tastet, vaig experimentar però d'una manera més breu, i ara aquest any doncs, ja és dins del museu, amb unes peces doncs, més grans, dins il·luminades, etc.
2: Mm-hmm. Primera vegada, per tant, al Museu del Canti?
3: Sí, correcte, sí, sí.
2: I, si et sembla, per començar a entrar en matèria, doncs ens agradaria que parlessis d'aquest títol tan evocador, que seria Anna a la Font. Aquí a Argentona, no sé si saps que en sabem una bona estona de fonts, sí. N'hi ha, diuen i cataloguen més de 200. Què és exactament el que trobaran els veïns i visitants que s'apropin aquests dies a veure la teva obra?
3: Doncs mira, és un projecte que per sort vaig tenir bastant temps per preparar-lo. De fet, l'any passat més o menys ja sabia que tindria un any per preparar aquesta exposició. Aleshores vaig començar a fer una investigació perquè volia que les peces estiguessin molt a cort en l'espai on estaven. I com bé has dit, doncs Argentona és un lloc on la font és molt present. A més el museu és el del Canti. I aquí doncs vaig començar a investigar el gest d'anar a buscar aigua a la font, que és un gest culturalment molt extens, també molt antic, i m'agradava molt el fet d'anar amb la peça buida a la font, amb el canti, per exemple, sobre el cap o el cos, i que hi ha aquesta espècie de simbiosi, no?, entre la peça i el cos, que ets un que la peça s'adapta al cos i el cos s'adapta a la peça. I a més, doncs, tota aquesta recerca també és anar a la font, no?, anar als orígens d'alguna cosa. Jo treballo molt des del ritual, des de la ceràmica molt tradicional, cap a una mirada contemporània, i crec que se m'enllaçava una mica tots aquests conceptes.
2: Mm-hmm. Quin ha estat el repte que t'ha suposat mentre preparaves aquesta exposició?
3: Tenia moltes ganes de demostrar un rigor tècnic en l'ofici de la ceràmica. Per mi era molt important perquè precisament és un museu on la ceràmica és plenament present, i he aconseguit doncs, que hi hagi peces d'atmosfera en reducció, peces amb cocció de llenya, peces oxidants, o sigui, hi ha com un ventall molt ric d'acabats ceràmics.
2: Aquesta setmana t'hem tingut aquí al museu preparant l'exposició. Què t'ha semblat la sala d'exposicions?
3: Molt bé, és una sala suficientment gran per poder-lo omplir amb peces grans, però tampoc excessiva. La llum està molt bé i, a més, és a l'entrada, vull dir que dona convida, no?, a entrar. Penso que és un lloc molt encertat.
2: Mm-hmm. Com encaixa, per tant, aquesta exposició dins d'aquesta sala d'exposicions?
3: Bé, de fet, és una sala blanca que hi ajuda i acompanya doncs, a que hi hagi o que aculli a molts tipus de ceràmica. De fet, jo he vingut a diverses exposicions passades i sempre totes han funcionat molt bé. I en aquesta potser sí que jo tenia clar que volia el mínim de peanes possibles, volia aprofitar molt l'espai, que fos una experiència on la peça realment tingués una identitat quasi bé corpòria, no? Llavors, poder la sorpresa que veureu també és que les peces són molt grans, que són a escala humana, pràcticament.
2: Clar, tu ja coneixies la sala i no sé fins a quin punt això ha condicionat a l'hora de treballar aquesta sèrie, no?
3: Sí, de fet, conèixer la sala en general és gairebé un requisit, perquè vagi a cort, no tindria sentit fer unes peces sense saber gaire on van.
2: Doncs vinga, tornarem a tenir aquests 3 dies a la fira amb una nova exposició titulada Anar a la Font. En aquesta ocasió tindrem aquí al Museu del Canti. La presentació serà divendres, aquest divendres, a la tarda, em sembla.
3: Correcte, sí, a les 6. Sí.
2: Com ho portes, això de les presentacions?
3: Ui, m'encanta. De fet, és una sort perquè el taller de ceràmica és un lloc una mica romantitzat, és un lloc on et tanques, modeles, crees, la ceràmica és molt lenta de treballar i poder tenir un espai on explicar, on posar paraula al gest, penso que és molt bonic. Jo ho disfruto, poder explicar. Vull dir que convido a la gent que vinguin que segurament descobriran coses que és difícil de vegades de veure amb la pròpia peça.
2: I de quantes peces estem parlant en total i de quina manera dialoguen entre elles per guiar el públic en aquest viatge que ens proposes?
3: Doncs mira, és una mica complex de dir perquè hi ha, per exemple, hi ha un bodegó que és tota una fornada, que allà hi deuen haver unes 15-20 peces de diferents formats i després hi ha composicions d'entre 2 i 5 peces. En total estaríem parlant que hi ha unes 10 escultures, perquè ens entenguem.
2: Doncs vinga, a partir de divendres i durant el cap de setmana, no sé si també faràs acte de presència.
3: Sí, el dissabte a 1 del migdia també farem una visita comentada, una mica més per entrar en profunditat en cada una de les obres. Serà una mica més extens que el que passarà el divendres.
2: Vinga, doncs dissabte. De fet, jo sóc molt fan sempre que hi ha aquestes visites guiades, perquè almenys com a visitant a mi sí que m'agrada perquè m'aporten un punt de vista diferent que potser no hi havia pensat. No sé si a tu també et passa això.
3: Oh, i tant. De fet, jo sempre intento anar a veure una exposició on hi ha l'artista que ho explica de primera mà perquè captes molt més bé l'essència d'allò que estàs veient.
2: Moltes vegades ens dieu, no? És que, diguem, la peça acaba quan el visitant la veu, no? Però moltes vegades també ens perdem una mica el viatge de l'artista per acabar de fer allò i bé, són punts de vista diferents que també enriqueixen, no?, una mica l'exposició.
3: Sí, és cert que la peça sempre s'intenta que s'expliqui per ella sola, no?, i dona espai a la imaginació de que cada persona hi entregui les seves conclusions, la travessi d'una manera diferent. Però sí que hi ha un motiu generador, més matriu, més del propi artista, que quan ho coneixes segurament doncs poder t'ajuda a transgredir amb aquell pensament, bueno, li veus una mirada una mica diferent, no?, que no el propi judici, que és interessant.
2: Ja per acabar, Jan, tu com a artista que treballes la matèria que ens unirà aquests 3 dies aquí, com veus la Fira Argila?
3: Home, és fantàstica, penso que és una de les fires més importants, que passen moltes coses de molts àmbits diferents per totes les edats, que això també penso que és molt ric perquè convida doncs, a la gent que no ha fet mai ceràmica o que té una curiositat més bàsica, però també convida a la gent que ja és molt professionalitzada i penso que això doncs, és molt important que segueixi així.
2: Quina salut té la ceràmica?
3: Cada cop millor.
2: Sí?
3: Jo tinc la sort que soc ceramista de segona generació i el meu pare va passar una època on la ceràmica doncs, va perdre una mica de valor i jo tinc la sensació i estic visquent de primera mà que des dels últims anys ja la cosa ha canviat i per sort doncs, es torna a valorar, hi ha una sensibilitat més extensa amb la ceràmica.
2: I no sé si has pogut veure una mica el programa, però aprofitant que divendres et tindrem aquí i dissabte també amb la visita guiada, i sabent doncs, que la ciutat convidada és Còrdoba, què és el que no et perdràs?
3: Home, per suposat, doncs, els motius decoratius, totes aquestes sanefes tan precioses. L'any passat, si no recordo malament, era Marroc, que sí?
2: Sí.
3: Sempre, penso que és molt interessant convidar doncs, a maneres de treballar diferents, sempre des de l'ofici, i jo em fixaré sobretot en l'essència, en com es treballa de la manera més bàsica en aquell lloc.
2: Mm. Jan Madrenes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Convidem a tothom a assistir a la presentació, a la inauguració d'Anar a la Font, que és la teva exposició al Museu del Canti. Recordo que crec que es podrà visitar durant tot l'estiu, fins al 4 de setembre, si no vaig errat. Així
3: sí,
2: que
3: correcte.
2: Tindrem dies per gaudir-la aquí a la sala d'exposicions temporals del museu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la fira.
3: Moltes gràcies, igualment.
2: Bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna a la tardor literària, a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició i ho fa escalfant motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup de, que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per, bueno, per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada, doncs, ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin? Venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin doncs, no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta, les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I bueno, això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No? Mm-hmm.
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? Uh-huh. I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí, sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí, sí, sí, sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem al llarg de tots aquests anys n'hem repetit alguns, però molt pocs, no? Mm-hmm. Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? A noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, i no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats de la història, o moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans. No? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver en allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Àndalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi ha gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28
1: sí.
0: d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una
1: sí.
0: crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també i terres de conreu. I després... ella d'alguna manera és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora, doncs, que primer

0: dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, si no 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que ha tingut, que hem tingut les dones, i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar, i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit, doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no?, per recordar una mica el paper de la dona.
1: Mm-hmm. On som avui gràcies a, no?
0: Sí, exacte.
1: A saber d'on venim.
0: Sí, exacte. No? A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm, perquè no són dones, doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem, que d'alguna manera és bo també reconèixer-nos en elles.
1: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
0: No, no, no, és que no fa tant.
1: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
0: Bueno,
1: no? Una època de les nostres àvies.
0: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que, que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible.
1: Uh-huh. Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
0: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh, que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
1: Uh-huh. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
0: d'Argentona, sí,
1: o bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
0: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant, doncs, els voleu demanar o igual, doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
1: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
0: Sí.
1: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha, no? Anar, sí, documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull, sí, dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
0: sí,
1: no?
0: Sobretot quan tens a l'autor que et ve, lo important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant, no?, els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara pràcticament no hi havia clubs de lectura, i que, bueno, que el Llorenç Soldevila, doncs, ens va, bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer. Per tant, és un club de lectura, i en aquest sentit és molt interessant, perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre, aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no?
1: Uh-huh.
0: I això està molt bé.
1: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la

0: tardor literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra, no? Perquè les altes temperatures, per llegir també, no? Costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: De buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí, moltes gràcies, Miquel.
0: Que
1: vagi molt bé. I també, bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

0: Avui us proposem una lectura que us pot acompanyar durant les vostres vacances d'aquest estiu. Una obra que ens convida a fer un viatge cap a la llibertat interior i a mirar de tu a tu una veu que tots coneixem molt bé. Parlem d'aquesta veu interna que apareix amb disfresses com el cansament, la prudència o el realisme just quan estem a punt de fer un pas important, de llançar-nos a la piscina, per entendre'ns, cap a un nou projecte o de posar límits. Ella és la Sònia Rico, és periodista, però també és coach, instructora de ioga i experta en creixement personal, i ens presenta el seu darrer llibre, titulat Mi Agua Fiestas y Yo, publicat per Edicions Urano. Sònia, bon dia.
1: Molt bon dia, Miquel. Encantada d'estar amb vosaltres.
0: Igualment, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ets autora, per cert, també dels llibres Te amarás sobre todas las cosas o Querida culpa, gracias, pero adiós. És una continuació aquest llibre o és totalment diferent al que ens has escrit fins ara?
1: Diguem, Miquel, que està dins de la mateixa línia, no? Perquè al final el Te amarás sobre totes les coses pues, parla molt de l'autoestima, no? I al final aquesta veu, oi, aquesta veu interior negativa que ens condiciona tant, doncs moltes vegades ve per aquesta manca, no?, d'autoestima.
0: I aquest llibre a qui li dediques? Vaja.
1: Li dedico a tothom, perquè jo crec que tothom, en major o menor mesura, tenim una aguafiestes a dins nostra, una veu que, doncs, que ens va posant la traveta, no? Perquè al final aquesta veu, estem parlant de l'autosabotatge, no? Que és la tendència que tenim a posar-nos obstacles a nosaltres mateixos quan volem aconseguir alguna cosa important o inclús quan volem estimar.
0: Mm-hmm. Ja en el llibre l'he anat fullejant i veig en el pròleg, que l'ha escrit l'Antonio Bolinches, es menciona i diu ja en el principi que no és un llibre d'autoajuda. Tu com l'etiquetes?
1: Bueno, això de l'autoajuda és que té tan mala fama, oi? I a mi, en canvi, m'han ajudat tant molts d'aquests llibres, no?, que et fan reflexionar. Jo penso que és un llibre que està escrit amb la intenció de moure't per dins, no?, de connectar amb el lector o la lectora emocionalment. És veritat que no està escrit com un llibre, com un assaig, no?, com un llibre d'autoajuda a l'ús, sinó que està escrit com si fos una història. Està escrit des de la ficció, una narració en primera persona d'una noia que vol aconseguir coses i li va apareixent aquesta veu interior, el que passa que està convertida en un personatge extern. Per tant, jo diria que, bueno, potser no és un llibre d'autoajuda, però com diu l'Antonio Bolinches, és un llibre que pot ajudar moltes persones.
0: A més, interpel·les molt directament la protagonista, interpel·la el lector amb propostes que han d'anar treballant, no?
1: Exacte, sí. Cada capítol, gairebé tots, tenen al final doncs, algunes eines que jo considero que poden ajudar, però bueno, eines n'hi ha moltíssimes, no? I que cadascú esculli aquelles que li vagin bé.
0: Mm-hmm. Aquesta aguafiestes que diem pot aparèixer vestida d'autoexigència, perfeccionisme, el síndrome de l'impostor, per exemple, o la por al fracàs. Quina d'aquestes cares és el gran enemic del nostre benestar emocional?
1: Doncs això ho hauria de dir cada persona, no? Cada persona amb la seva veu interior hauria de dir quin és aquest enemic, no? Aquest, com se li manifesta a cada persona, perquè jo crec que depenent d'on venim, no? De la nostra infantesa, de les nostres creences, de les nostres ferides internes, doncs ens apareixerà d'una manera o d'altra, no? I també és veritat que també hi ha canvis en la manera en què s'apareix segons el gènere, no? Perquè no, segurament no és el mateix a nivell general, com s'apareix a una dona o a un home, no? Perquè, perquè ja sabem que les dones doncs, han estat molt més exigides, no? En quant a doncs això, el seu rol de gènere, i es pot boicotejar més doncs, amb coses amb les que la societat ja li ha posat la traveta, no?, de per si.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. A més, la protagonista descobreix que moltes de les seves decisions estan condicionades per creences que fa anys que arrossega, no?, que és precisament el que deies. D'on neixen aquestes creences limitants?
1: Bueno, doncs moltes de les nostres pors neixen dels primers anys de vida, no? I no perquè els nostres pares no ens estimessin, perquè la majoria van fer el millor que podien, no?, amb les eines que tenien. Però estimar i cobrir les necessitats emocionals, és a dir, que ens estimessin de la manera que nosaltres necessitàvem, no és sempre la mateixa cosa, no?
0: Yeah.
1: I potser doncs vam créixer, no sé, sentint que ens havíem de portar bé per ser estimats, doncs aquí ja aquí ja neix una creença limitant, no? O que no havies de molestar, o que havies de ser fort, o que si t'equivocaves era perillós, oi? Doncs totes aquestes creences es van forjant al llarg de la vida, a la infantesa, però també amb les experiències que nosaltres anem vivint i que moltes experiències poden ser també traumàtiques, no? Al final, les creences limitants són aquests models de pensament, no? És com mirem la vida, les ulleres que ens posem per mirar la vida. I al final, la vida no és de la manera que l'estem mirant, no? Si ens traguéssim les ulleres, potser la vida seria d'una altra manera.
0: Mm-hmm. Clar, i cadascú ho veu amb una realitat diferent, no?
1: Exacte, uh-huh. Exactament.
0: Tu ets mare, jo també visc la paternitat des de fa poc. Com creus que podem ajudar els nostres fills i filles a tenir una conversa sana, no?, amb aquesta veu interior?
1: Jo crec que el primer de tot és arreglar-nos a nosaltres mateixos. Jo crec que és el millor legat que li podem deixar als nostres fills, no? És tot el que podem treballar en el nostre camí d'autoconeixement i de benestar i de felicitat, etcètera, etcètera. Tot això li repercutirà als nostres fills.
0: Mm-hmm. També hi ha un apartat del llibre on parles de com aquesta veu crítica ens afecta a les nostres relacions personals i sentimentals, fent-nos creure que hem de fer mèrits constants, no?, per ser estimats, no?, allò de l'aprovació constant, no? De quina manera podem posar fre a aquesta dinàmica per començar a relacionar-nos des d'un lloc més sa, més lliure, i serem amb la parella, els amics o inclús amb els companys de feina?
1: Mira, igual que parlàvem ara, de Miquel, de la maternitat, no?, o paternitat, quin és el millor consell per treballar, no?, amb un fill, jo crec que amb les relacions és exactament el mateix, no? És a dir, la relació que tinguem amb nosaltres mateixos és la que sol convertir en el motllo, no?, des del que ens relacionarem amb els altres. Si al nostre interior hi ha una veu que ens repeteix que no som suficients, que ens hem d'esforçar per ser estimats, que tard o d'hora ens abandonaran, no? Pues és fàcil que això s'acabi reflexant també a les nostres relacions. A vegades aquesta aguafiestas, que per cert he mirat com es deia la traducció en català, i és aixafa guitarres,
0: correcte.
1: Aixafa guitarres, sí. Doncs a vegades aquesta aguafiestas ens fa creure que ens hem de guanyar aquest amor, no? Ja. O a vegades no, a vegades ens fa creure tot el contrari, no? Ens torna desconfiat i ens fa posar la defensiva i ens fa sortir corrents. Per tant, jo crec que una de les grans leccions de la vida és que no estem buscant amor des d'on estem sans, sinó que el busquem sempre des d'on estem ferits. Per tant, jo crec que és molt important treballar aquestes ferides per poder estimar doncs de forma més pacífica, més lliure i més equilibrada.
0: Mm-hmm. En el llibre també adverteixes que fins i tot la intuïció ens pot enganyar si parla des de la ferida, no? Avui en dia estem inundats de frases d'allò més inspiradores i de positivisme a les xarxes socials, d'aquelles que ens conviden a buscar sempre la millor versió, no? El tu pots, allò, ets missatges d'aquests superguais, que al final la realitat tampoc és allò superguai, si se'm permet l'expressió. Com pot ser que missatges que semblen tan positius es converteixen en realitat de vegades en una eina més per alimentar la veu interior, no?, per fer-nos sentir culpables o per no deixar-nos ni començar?
1: Bueno, molt bona pregunta, Miquel, perquè és que avui en dia és el que tu dius, no? Obres les xarxes i un té la sensació que sempre s'ha d'arreglar alguna cosa, no? I això també és com si la veu interior aquesta es manifestés i fos la veu interior de la societat, no? Amb una exigència. Bueno, jo crec que hem de treballar molt la compassió i l'autocompassió, no? Que és el fet també d'estar bé amb un mateix, d'acceptar els errors, oi? Som humans i aprenem a través de l'error i de l'equivocació, i això és el que ens fa cultivar la nostra saviesa, no? Però sembla com que en aquesta societat es penalitza l'error, es penalitza l'arruga, es penalitza oi? Els defectes. Jo crec que hem de fer un treball per estimar-nos a nosaltres mateixos, per dir, bueno, sóc humà, no sóc perfecta, oi? I evidentment, i una altra cosa que deies que també trobo molt important, no? És com diferenciar aquesta veu de la guafiestes, de la veu interior negativa, del que seria la prudència, no? O del que seria la intuïció, no? De dir, bueno, pues, per mi no és el moment, no? Jo crec que la diferència principal és que la prudència, o sigui, o la intuïció et protegeix, no? Mentre que aquesta veu que t'exigeix en negatiu et paralitza, no? I si ens observem una mica nosaltres mateixos i observem el nostre cos, perquè jo crec que el cos, la propriocepció, va abans que la ment, no? És a dir, si ens acostuméssim més a baixar el cos, podríem treure millors lectures que si ens en refiéssim de la ment, no? Quan escoltem aquesta veu, que és negativa, normalment ens sol generar ansietat, dubtes, no? I com una necessitat de posposar el que volem fer o d'abandonar el que volem fer, no? I l'altra veu, la de la prudència, ens diu, jo crec que ens crida com a la calma i a la claretat i analitzar les coses, no? I analitzar-les, jo que sóc coach, et puc dir, pues, no sé, es pot analitzar les coses segons uns objectius smart, no? Que són que siguin específics, mesurables, que siguin ecològics amb la teva vida, que siguin realistes, que es puguin mesurar amb el temps. Hi ha moltes maneres, no? de descobrir aquesta, si aquesta veu respon a la por o respon a la claredat.
0: Al cap i a la fi és identificar aquesta veu, no? Allò de... quan tenim una corazonada, no? Que es diu en castellà, és un tipus d'emoció o sentiment que a vegades jo crec que li hem de fer bastant de cas a una por que ens limita i que possiblement si apostem ens sortirà bé, no?
1: Hem d'escoltar-nos
0: una mica més, no?
1: Exacte, escoltar-nos una mica. I com que escoltar la nostra ment, que ens enganya tant, és difícil, jo apel·lo molt en el cos, no? O sigui, què em fa sentir aquesta corazonada, com tu dius, no? Em fa sentir pau, em sento que puc respirar, em sento ample, no? És molt diferent a quan m'ha posseït la por, no? Que ja veuré que el meu cos es tanca, em costa respirar, etcètera, etcètera. O sigui, hem d'anar una miqueta més al cos.
0: Per anar acabant, m'agrada també una frase de la teva guia on dius que l'autosabotatge no busca castigar-nos, sinó salvar-nos amb eines antigues i tosques. El gran objectiu del llibre és, doncs, firmar una treva o un pacte amb nosaltres mateixos i canviar el nostre diàleg intern per viure una mica més en pau i en puresa.
1: Totalment, totalment, perquè al final aquesta veu està allà per protegir-nos. El que passa que és com una guardaespaldes molt exagerada, no? Però sí, està allà per protegir-nos. Per tant, hem de dir, bueno, gràcies, no? Com qualsevol emoció, l'abraço i d'aquesta manera la puc transcendir. Doncs amb aquesta veu igual, ens pot servir com un mirall, no? Un mirar-nos i on dir, bueno, estic sentint aquesta por, gràcies, però igualment vull caminar, perquè al final la confiança no arriba abans de donar una passa, no? Sempre arriba després.
0: Una pregunta poder dir més de caire personal. La teva xafa guitarres, quan es va manifestar allò que recordis especialment i li vas dir no... o poder sí, li vas fer cas i no sé quina experiència has tingut tu.
1: Bueno, la meva experiència és que jo he lluitat tota la vida amb aquesta guafiestes, no? O sigui, jo he sigut sempre una persona de tirar endavant i a més, m'identificava molt amb el fer, no? Per tant, feia moltíssimes coses a pesar d'aquesta guafiestes que el que feia era treure'm molta energia, no? I avui en dia que ja la tinc bastant calmadeta, la guafiestes, tot i que moltes vegades parla, encara em fa sentir impostora o em fa sentir que no em mereixo alguna cosa. Però bueno, és el que, com obro el llibre amb una cita de Carl Jung que diu «Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino». No?
0: Clar.
1: Jo crec que
0: totalment.
1: Lo important és posar llum en aquesta inconsciència i apagar aquest pilot automàtic, no? I encara que tinguem aquesta guafiestes a dins nostra, doncs poder-la confrontar i dir, bueno, Molt bé, reina. Estàs aquí, però ara porto jo el volant.
0: Mm-hmm. Quin tipus d'opinions has rebut dels teus lectors fins ara?
1: Doncs encara no masses, Miquel, perquè tot just acaba de sortir, o sigui, fa 10 dies o així que va sortir el llibre. Per tant, encara no tinc feedback.
0: El vas presentar a la casa del llibre, no?
1: Sí, a la casa del llibre. Sí, he tingut algun feedback, no?, a l'Antonio Bolinches, tots els mitjans que esteu llegint el llibre. Molt bé, sembla que estigui agradant molt i que sigui quelcom necessari en la nostra societat.
0: Presentaràs el llibre a prop d'aquí, al Maresme?
1: El presento el dilluns 29 a les 7 a la llar del llibre de Sabadell.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: I em presentarà el Jordi Campoy, amic, escriptor, i a més és el Premi Prudenci Bertrana d'aquest any.
0: Mm-hmm. Doncs mira, qui vulgui anar-hi el dia 29 estaràs a Sabadell i esperem que ben aviat estiguis per aquí a la comarca del Maresme. Sònia, moltes gràcies i molta sort amb aquest nou llibre.
1: Moltíssimes gràcies, Miquel. Una abraçada molt gran a tots els oients.
0: I bon estiu, que vagi bé.
1: Igualment, gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
3: Bon dia, oients i internautes de Ràdio Argentona. Benvinguts al mes de juliol, en el que els romans homenatjaven l'emperador Juli César. Nosaltres el rebrem amb el poema que li dedicà al mes de juliol el poeta Miquel Martí Pol en el llibre Per molts anys. Aquest mes esclatant ens desespera, així que un nuvolet li va al darrere, perquè pel juliol tothom confia que tindrà sol a dojo cada dia. Comencem les vacances i també l'angúnia de saber què podem fer. On anirem, al mar o a la muntanya? Qui guanyarà, la sorra o la cabanya? Tant se'ns en dona, esclar, que l'important és poder passar els dies reposant i jugant a pleret, sense la por de no dur ben apresa la lliçó. Pel juliol, tot és felicitant, per això l'estimem de veritat. Aquest cap de setmana hi ha la Fira Argilà. Ara escoltareu un document sonor molt original. Josep Maria Espinàs, que enguany l'homenatgem al Cor a Llengua, va entrevistar el dosriuenc Esteve Albert l'1 de febrer de 1992. En un moment de la entrevista li dona un canti petit, un rossinyol, i l'Esteve el fa sonar, tot recordant que l'havia tret del Museu del Canti. Escoltem-lo.
4: Escolta, això té alguna cosa a veure amb un pessebre?
5: Ja ho crec.
4: Això que ens has portat, aquest canti tan petit curiós.
5: Sí.
4: Què és aquest canti?
5: Aquest canti és un rossinyol, de manera que en els cors de les esglésies li veio tot l'any que el guardaven pel dia de Nadal i el dia de l'adoració del cicle nadalenc en el nen Jesús. I mentre es cantava se sentia el rossinyol.
4: Que fa, és el xiulet que fa aquest...
5: Sí, sí, sí. I com que jo era escolar, doncs jo també em penso que encara sabré fer el rossinyol, si voleu.
4: Ah, però és difícil, es necessita una certa tècnica.
5: Home,
4: això.
5: Em penso que la trobaré.
4: Ah, sí?
5: Si voleu, ho provem.
4: Home, i tant que ho proves.
5: Coi, mireu,
4: a veure, mireu, com es fa això?
5: Mireu,

0: Oh, i a més fas tot, deslar les parades, les tornades.
1: I bueno, però això hauria de treballar una mica, que ja pot durar molt més, ja.
0: I aquí hi ha aigua per fer això.
1: Ah, no, clar. Teniu, aboqueu-la, no hi ha res més que l'aigua.
0: Esclar, no hi haurà pas un rossinyolet aquí dintre.
1: I és d'Argentona, això, eh?
0: Està
1: haurem
0: molt
1: de
0: bé,
1: demanar permís a en Clavell, que ha organitzat els càntics.

El Centre d'Estudis Argentonins ja ha fet públiques les lectures d'estiu per a preparar la 26a tardor literària, el 8è curs de lectures contemporànies. Avui us parlarem de les dues primeres, en el proper programa de les dues darreres. El dimecres 7 d'octubre parlarem amb Joan Ametller de la seva novel·la Parra, publicada a Llibres del Delicte, la nova editorial de novel·la negra en català. En la sinopsis podem saber que després d'un atracament fallit, en Parra acaba tancat a la presó. Quan surt, un home l'espera amb la promesa de fer-lo milionari. Només haurà de reunir un equip i robar un banc local a Mataró. Sembla fàcil, però el cervell del cop no pensa en deixar cap rastre. Amb Montse Albets, el dimecres 14 d'octubre, conversarem sobre el llibre Només terra, només pluja, només fang, que va guanyar el Premi Llibreter 2025. A Ca la Vídua, un petit mas dels afores d'un poble instal·lat en la rutina, fa temps que no s'hi acosta ningú. Al seu interior, però, hi batega l'essència de tots aquells que hi van viure i que esperen pacientment el retorn de l'última dona de la família. I un dia arriba la Maria, arrossegant una geló colossal, mig viva i mig morta, completament desconcertada. La tardor literària seguirà dos dimecres més d'octubre.

El grup Every Night, fundat per l'argentoní Arnau Aymeric, que n'és el cantant, ens presentarà el seu espectacle Bon Vent el dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'Espai Firal del nou Parc Central de Mataró, dins de la jornada més solidària de les Santes, les Dissantes. L'espectacle Bon Vent recupera les cançons del cantant i animador Xesco Boix, junt amb els músics del grup folk que les dugué arreu del país als anys 70 i 80 del segle passat. Hem convidat a l'Arnau al Correllengua 2026 d'Argentona. Ens farà un tastet de les cançons de l'espectacle que també té format de llibre, les cançons secretes d'en Xesco Boix, escrit i il·lustrat per l'argentonina Maria Mora i la Carla Aledo, excel·lent dissenyadora i companya de l'Arnau.

us deixem amb la versió de la cançó Vull ser lliure, interpretada per Every Night en l'espectacle Bon Vent, amb la col·laboració de Rubén Bes al piano. Bon cap de setmana, bona fila d'argillà i fins la setmana que ve.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El jardí de la Casa Puig i Cadafalch que es converteix aquests dies en un escenari artístic excepcional. Durant la Fira Argilà Argentona, aquest espai acull l'exposició del ceramista Sergi Païssa Reventós, que ens presenta una tria molt especial de les seves sèries Contenidors de Temps i Teia. És una oportunitat única per descobrir unes peces que dialoguen amb el temps, la matèria i la història d'aquest entorn modernista. Avui als estudis de la ràdio tenim el mateix Sergi, que està doncs ultimant aquesta exposició que podrem veure durant l'Argilà. Sergi, bon dia.
1: Hola.
0: Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí, amb moltes ganes de...

0: i vaig deixar de vindre. I per això em fa molta il·lusió doncs, ser aquí i amb aquesta nova mirada amb la ceràmica, no? Perquè abans potser el que portava eren peces més comercials i avui porto una sèrie més artística i bueno, doncs, ara estic així com molt emocionat doncs, també de veure la meva trajectòria d'aquells inicis fins al dia d'avui. No?
1: Recordes que les peces que vas presentar aquí o què?
0: Aquí, quan feia les fires, mira, potser hi ha molta gent d'Argentona que té teules meves. Jo venia a teules decorades a mà, bueno, les teules les feia jo també, amb un fang refractari, eren guapíssimes. I també venia bastant aplics de paret. I, bueno, segurament més d'algun argentoní, es diu.
1: Sí.
0: Doncs a casa seu té una teula meva d'aquella època.
1: I com signes? És Paisa?
0: Mira, sempre he firmat Paisa.
1: Paisa.
0: Sí.
1: Val,
0: sí.
1: Doncs tothom que ens escolti a revisar a casa aquelles
0: Exacte.
1: Teules i aquelles peces a veure si és alguna teva. Bé, aquest any tornes a la fira... però no vendràs res, no? O sí?
0: Mira, aviam...
1: Bueno, si cau, no?
0: Si cau, tu, no direm pas que no, ara. Sí, aviam, aquest any aquí presento dues col·leccions, bueno, és un recull de dues col·leccions, la col·lecció Contenidors de Temps, que és amb la que he estat treballant aquests últims 2 anys, i de fet aquí a la Expo seria el punt i final d'aquesta sèrie, ja no en faré més, i hi ha les peces que queden, que són les que he portat ara aquí, les altres doncs, ja s'han venut. I Contenidors de Temps al final és una reflexió en veu alta sobre el buit i el pas del temps, no? Perquè, no sé, quan veiem un gerro d'aquests, els gerros que porto són bastant grans,
1: sí.
0: Que no serveixen per res més que per mirar, per la contemplació, no? I en aquesta contemplació doncs només passa el temps, no? Per aquí al mig. I bueno, doncs al final, doncs, mira, pensant en aquest tipus d'històries, em va vindre la idea de fer aquesta sèrie de gerros i bé, no? I aquí estan. Són gerros, els que són així una mica més ceramistes, estan decorats amb terres sigil·lades, després també jo faig servir el forn com si fos un pinzell, llavors totes les decoracions, que són molt terroses, les aconsegueixo amb la temperatura del fang. Llavors, bueno, és tot un procés que si veniu a l'exposició us ho acabaré d'explicar. I després hi ha la col·lecció Teia, que és amb el que estic més immers ara mateix, i de fet és la primera expo, podríem dir, que faig aquesta col·lecció. Ara aquí només en porto dues d'aquesta sèrie de peces i bueno, són peces que estan inspirades en una miqueta amb el trencadís. Jo ja feia molts anys que feia unes peces que les feia, les trencava, i després les decorava i després les enganxava. Bueno, he pres aquell fil i bueno, buscant informació per ficar-se un títol, vaig trobar-me amb la teoria de Teia, que és la teoria que explica com es va crear la Lluna.
1: Molt interessant, no?
0: Sí, i parla de que xoquen el que era la Terra primitiva amb un exametaplaneta o alguna cosa així, que xoquen i d'aquí neix la Lluna. Llavors, els gerros que jo porto amb aquest títol són boles, que és un tipus de gerro que, no sé si és a Corea o Xina, por ahí, se'n diu un munger, vol dir gerro de la lluna. I, bueno, em quadrava molt, no? I llavors aquestes peces estan fetes al torn, després estan brunyides, com feien els maies i els inques. Això vol dir que els maies i els inques deien que la millor pedra per brunyir era una àgata. Llavors, quan el fang té un punt d'humitat, es frega tota la peça amb aquesta àgata i això fa que es tanqui una mica el poro i també se li desperta una brillantor. Vale? Doncs fem això, igual que com feien els maies. Després porten una capeta de terra sigil·lata, que les sigil·lates són les partícules més fines de la terra, i aquestes partícules diluïdes en aigua, amb això faig com una pintura, entre cometes, que pinto la peça i això el que fa és exagerar el que hi ha sota. Llavors aquell brillo que havíem aconseguit amb el brunyit, doncs així amb la terra sigil·lata s'exagera i s'accentua. I això ho feien els romans per impermeabilitzar les seves peces. Llavors aquí ja tenim unes peces que estan treballades al torn, estan començades a decorar com feien els maies i els inques, seguim com treballaven els romans i després, quan això ja està fet, es deixa assecar i fem la primera cuita.
1: Has fusionat com tècniques de tota la història.
0: De tota la història, total. I llavors un cop està cuita, aquí també la temperatura de la cocció és superimportant, i la cocció jo la faig en un forn de gas que la cuita és manual, és com portar un tren de vapor.

0: que l'has d'anar alimentant, doncs una miqueta doncs, això. I un cop ja està cuita, agafo la peça i la trenco. I això és el gran moment, perquè m'ha portat molt de temps saber trencar una peça, perquè tampoc vull que se m'esmicoli com mil pedacitos, no? I ja ho tinc una mica controlat i aconsegueixo que es trenqui per aquí, per allà, més trossos, menys trossos, i bueno, després, quan ja està tot trencat, agafo cada tros i el pinto amb una tècnica de la família del racó, que el racó és una tècnica que ve dels, que va començar al Japó al segle XVI, i és una tècnica de cuites així molt ràpides i ta-ta-ta. Llavors aquí ja afegim un altre tanto, no? La tècnica del racó per fer les decoracions. I després, quan ja està tot decorat, que a més les decoracions les faig així molt aleatòriament, agafo una peça, un tros de peça, la decoro amb aquesta tècnica, després una altra peça amb una altra tècnica. Són tècniques curioses també, que per exemple el que faig és cremar sucres, cremar pèls de cavall, coses així una miqueta estranyes poder, o cremar mel, i amb això ja faig com efectes diferents. Bueno, doncs quan ja està tot trencat i decorat, ho enganxo tot amb la tècnica del kintsugi, que també ve del Japó, i al final... Doncs,
1: i en què consisteix aquesta...
0: La tècnica del kintsugi és tornar a donar un valor a les peces que s'han trencat. Llavors, és l'art de com enganxar les peces, i després tota, diguem que tota la junta està pintada amb un fil d'or. Llavors, bueno, és un art molt antic, del Japó. Jo faig el kintsugi modern, perquè el kintsugi tradicional portaria molts mesos per fer una d'aquestes peces. I per anar una mica per feina, que ja em porta molta feina, faig un kintsugi modern. Però, bueno, al final... Bueno, trobo que és molt interessant aquest recull de tècniques, de cultures que estan dilatades en el temps i,
1: I
0: en l'espai.
1: I a totes aquestes tècniques t'hi has anat trobant a mesura que anaves poder experimentant amb el teu procés creatiu, o ja és una curiositat personal que també t'ha portat a viatjar cap aquí?
0: Mira, molt bona pregunta. Jo, amb la ceràmica hi ha tantes tècniques que els que som una mica dispersos ens hi perdem. Llavors t'has d'acotar i has de dir, bueno, faig això. Llavors ja fa molts anys em vaig començar a especialitzar amb el tema aquest del racó i amb el torn. I a partir d'aquí he estat, no sé, 20 anys o així, investigant tècniques, inventant-me coses, marranejant en el taller, i al final doncs un va trobant el seu llenguatge, la seva manera de fer, i el resultat és el que podreu veure aquí a l'exposició. Val a dir que sí, que tots els efectes que es veuen en les peces no surten d'un manual, sinó que surten de l'experiència del taller.
1: I per tant entenc que porta temps, no és una cosa que puguis fer en un dia, no?
0: Sí, porten temps, bastant de temps. Aquestes peces del...
1: Quan pots tardar, aproximadament, per acabar?
0: Mira, aquestes boles de la col·lecció Teia tranquil·lament poden portar un mes de feina.
1: Un mes?
0: Un mes de feina, entre que la començo fent el torn i ja està acabada, que l'enganxo i tal, pot portar un mes de feina, sí, sí. Sí, és molt curiós per mi també, és interessant tot el procés creatiu, perquè amb aquesta col·lecció Teia jo no parteixo d'una idea molt, molt definida. Jo començo a fer la peça i totes les decoracions, tot això va sorgint. Fins que no tinc la peça muntada, no veig com queda. I bueno, per mi és interessant tota la part del procés.
1: L'entorn on s'exposa aquesta col·lecció, no?, combinada entre aquestes dues, serà el jardí de la casa Puig i Cadafalch. Com creus que conviuen, no?, les teves línies i textures amb l'arquitectura i la vegetació d'aquest espai?
0: Bueno, aquí ens hem trobat i aquí estem. La col·lecció de...
1: No, ara que vens d'allà i has pogut veure una mica la ubicació.
0: Sí, bueno, ara ja acabem de muntar l'expo, vull dir que ja està més o menys definida. La col·lecció de contenidors de temps crec que s'hi escau molt bé, perquè són colors terrosos i les peces estan ubicades a l'entrada, en aquests parterres que hi ha... Llavors, com que s'integra molt bé amb la terra, amb el fons, la palmera que hi ha, l'arbre... Bueno, crec que queda bé, s'integra bé. I la col·lecció de Teia està just entrar al fons, a sota el porxo. S'integra bé perquè hi ha la porta, que és molt curiosa, de fons també hi ha una finestra que també és molt curiosa. Llavors, és un cúmul de... Hi ha molta informació, però bueno, si pares i t'ho mires bé, crec que s'integra guai. Sí.
1: La gent que vingui aquests dies, tant divendres, dissabte i diumenge, i entri per la porta de la casa Puig i Cadafalch, clar, a vegades com a visitants tenim tants inputs que no sabem com entrar. Tu com recomanaries que entréssim per la porta? No sé si hi ha algun tipus de recorregut que ens deixem portar de manera aleatòria.
0: Mira,
1: què hem de fer?
0: Mira, al final, per no liar massa a la gent i no marejar-la, ho hem concentrat tota l'entrada. Llavors, només entrar, pràcticament que ja ho veus tot. I això també et permet entrar a poc i fer la volteta a l'espai que hi ha, que no sé si són 5 metres, i llavors diem que ho pots veure tot molt tranquil·lament, començant per un cantó i acabant per l'altre. Ens aquí d'estar vist. Però està bé perquè llavors, des d'un mateix punt pots veure totes les peces, les pots veure també com de diferents angles, perquè les decoracions no són homogènies. Ara he estat una estona mirant quina és la cara bona de la peça perquè es vegi xula, no? Llavors, si podeu fer una mica de volta voltant de les peces, també serà divertit, això.
1: Estaràs aquests 3 dies per aquí?
0: Més o menys sí. També us dic que el dissabte a la tarda estaré fent un taller de RAC1 just enfront de l'exposició a la plaça de Vendre. I si veniu, podeu pintar una peça i veureu de què va això del RAC1, que les peces de l'exposició estan fetes així.
1: La gent que vingui t'agrada, si et troben, que et preguntin...
0: Ah, sí, m'encanta. Sí? Jo m'encanta xerrar de la ceràmica i de les peces, com estan
1: que
0: fetes.
1: Que trobo que també poder parlar amb l'artista i el creador d'aquella peça, no?
0: Sí.
1: També és un punt de vista diferent, tant per tu com pels que venen, no?
0: Sí. A més, a mi m'agrada perquè també parlant amb la gent com que després s'ho mira d'una altra manera, no? Clar. Perquè a vegades sembla que és molt fàcil fer un gerro i no ho és tant. També com estan fets és curiós. Jo, per exemple, les peces són, com deia, algunes són més grans que d'altres, però bueno, el que faig en el torn és potser fico 2 quilos de fang en el torn, tornejo aquests 2 quilos i això va ser com un cremador. Quan això ja té cos, i ja enganxo un xurro d'uns 4 centímetres i mig de diàmetre i aquest xurro el tornejo. Llavors, amb aquest xurro aixeco una paret d'entre 10 i 15 centímetres en funció de la inclinació de la paret i així vaig fent tota la peça. Bueno, doncs, també la gent quan ho veu i que li expliques això diu, hòstia, quina feinada, no?
1: Ja.
0: I que bé que t'ha quedat.
1: Escolta, ara al principi parlàvem de que fa doncs, això, uns 26 anys, any amunt, allà avall, va ser un de... Bé, les teves primeres peces les vas començar a moure doncs aquí, no? Els primers anys... No, bueno, primers anys a la fira no, perquè em sembla que ja en fa...
0: Però bueno...
1: Volia lligar-ho, però vas començar fa 20 i escaig anys... Com ha evolucionat la fira? Perquè em sembla que quan tu vas presentar les peces estava dins de la Festa Major, em sembla.
0: Sí.
1: Ara s'ha separat, ja fa uns anys que tenim aquest format de la fira Argilà.
0: Sí.
1: Tu que vius l'art del fang de prop, com veus la fira actual d'Argentona?
0: Mira, és que fa molts anys que no vinc. Per això ara no sé com està el tema. I en tinc moltes ganes de fer la volta pels carrers i veure com està. Segur, imagino que em trobaré ceramistes d'aquella època i em trobaré molts de nous. No sé, quan jo venia per aquí, la fira tenia molt de renom i tothom en parlava, la fira d'Argentona, i entre ceramistes també es comentava, no?, que era de les bones aquesta fira. Espero que sigui igual.
1: I com ha evolucionat el món de la ceràmica?
0: El món de la ceràmica ha canviat tant i sí ara hi ha aquest boom de fer ceràmica, no de comprar, i aviam si es fa igual en això.
1: De fer i comprar, no sé si parléssim amb els paradistes no estarien gaire d'acord. Perquè sempre diuen costa vendre. Costa molt.
0: Jo què sé, tot costa avui en dia. La qüestió és que estem aquí i al final hem d'anar fent el puzzle i una mica d'aquí i una mica d'allà i ja vas trampejant. No ho sé, jo ara he deixat, ja fa anys que no faig fires i al taller treballem sobretot per altres artistes, per altres ceramistes. També estic bastant involucrat amb el tema de les classes, de fer monogràfics, de fer workshops... I sobretot treballo per... ara estic treballant per una gent de Xina que són els millors clients que tinc ara mateix. I bueno, diem que tenen, ara mateix portem una altra filosofia, també fem peça més exclusiva, i bueno, de moment anem fent i que puguem seguir fent.
1: És un món que continua viu?
0: Jo crec que sí, la ceràmica crec que sempre estarà viva, almenys si més no al fer-la, perquè va molt bé, al final no ens enganyem, també vivim èpoques així difícils i el fet de trobar-te amb un grup de gent i fer una mica de fang et sana, et sana, tot el que sigui treballar amb les mans, tens el cap ocupat amb una activitat, a més que de fet reconforta molt, no? Si per exemple et fas una tassa, després et prens un te o una cervesa, en aquella tassa dius, ole, xaval, això ho he fet jo, no? I bueno, pues sí, va molt bé la ceràmica per estar bé, com si diguéssim. També he de dir, la ceràmica et porta moltes frustracions i els que ens dediquem amb la ceràmica hem hagut d'aprendre a tindre desapego, no agafar massa carinyo les peces perquè quan no es trenca una explota en el forn i quan no sé què, no sé quantos. I els ceramistes una mica d'això ja ho tenim.
1: Bueno, suposo que és un art no apte per perfeccionistes, no? O què?
0: Deixa't estar, mira, jo...
1: De punyetes, no?
0: Sí, jo mira, al principi era superperfeccionista i estava amb la tècnica, amb el torn, però a tope. I era molt tiquismiquis. Fins que un dia em vaig alliberar i reconec que és tot un procés de temps a alliberar-te, amb el tema del torn, per exemple, perquè amb el torn sí que et fa falta una tècnica per controlar-ho, que el fang no faci el que vulgui, clar, i per controlar els gruixos a les parets i ta-ta-ta, però bueno, al final, quan controles la tècnica o quan et penses que la controles, et deixes anar i deixes que tot flueixi. I començar a treballar d'aquesta manera és molt guai. Mm-hmm. Sí, i bueno, pues aquí
1: estem. Aquí estem, no?
0: Sí, jo ara, per exemple, en el procés de fer una peça, si apareix alguna tara que li faig, a vegades amb les ungles, fas una rascadeta a la paret del fang i, hòstia, això ja podria ser com merda, no?
1: Ja.
0: I doncs jo li deixo. I per mi li dona com caràcter a la peça.
1: És una part de la creació, no?
0: Sí, li dona com un sentit com si fos l'arruga, no? Que tenim tots a la cara, doncs mira, aquesta peça té aquesta arruga aquí.
1: Mm-hmm. O sigui, hi ha algun... Sí, és una senya d'identitat, no?
0: Sí.
1: Com quan et fas una rascadeta, allò ja queda
0: exacte,
1: allà, no?
0: Exacte. Llavors, no lluito contra això, sinó... A vegades provoco que passi tot, no? També, mm-hmm, perquè ja en el seu dia em vaig cansar de fer peces iguals i ara si cada una té el seu caràcter o respira de la seva manera, quasi que ho disfruto més.
1: Mm-hmm. Doncs Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu i descobrir la mirada que s'amaga darrere de cada una d'aquestes peces. Convidem que la visitin al jardí de la Casa Puig i Cadafalch aquests 3 dies de l'Argilà.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé i que tinguis una molt bona fira.
0: Vinga, gràcies, fins aviat. Adéu.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Que sí, que fa molta calor. Però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.
1: La Fira Argilà ja és aquí i el Museu del Canti es converteix un any més en el gran epicentre de la ceràmica a casa nostra. Avui tenim el plaer de saludar un artista que repeteix per segon any consecutiu el certamen, que ja s'ha fet un lloc en el cor cultural del nostre municipi. Ell és en Jan Madrenes, que aquest cop ens presenta una proposta molt suggeridora titulada Anna a la Font. En Jan ja ens acompanya en directe per via telefònica. Jan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Deia segon any consecutiu, és així, no? L'any passat et vam tenir, però, al Saló de Pedra.
2: Sí, correcte. Tinc molta sort, perquè poder participar dos anys seguits ha estat com una casualitat, més o menys, però em sento molt afortunat perquè és tot un privilegi.
1: Com va anar l'exposició de l'any passat? Quin balanç en vas fer?
2: Bé, l'any passat va ser tot una mica més ràpid, a més era un espai modernista, molta càrrega ja arquitectònica, i a més era més breu. Aleshores, va ser més un tastet, vaig experimentar però d'una manera més breu, i ara aquest any doncs, ja és dins del museu, amb unes peces doncs, més grans, dins il·luminades, etc.
1: Mm-hmm. Primera vegada, per tant, al Museu del Canti?
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I, si et sembla, per començar a entrar en matèria, doncs ens agradaria que parlessis d'aquest títol tan evocador, que seria Anna a la Font. Aquí a Argentona, no sé si saps que en sabem una bona estona de fonts, sí. Diuen i cataloguen més de 200. Què és exactament el que trobaran els veïns i visitants que s'apropin aquests dies a veure la teva obra?
2: Doncs mira, és un projecte que per sort vaig tenir bastant temps per preparar-lo. De fet, l'any passat més o menys ja sabia que tindria un any per preparar aquesta exposició. Aleshores, vaig començar a fer una investigació perquè volia que les peces estiguessin molt a cort en l'espai on estaven. I com bé has dit, doncs Argentona és un lloc on la font és molt present. A més, el museu és el del Canti. I aquí doncs, vaig començar a investigar el gest d'anar a buscar aigua a la font, que és un gest culturalment molt extens, també molt antic, i m'agradava molt el fet d'anar amb la peça buida a la font, amb el canti, per exemple, sobre el cap o el cos, i que hi ha aquesta espècie de simbiosi, no?, entre la peça i el cos, que ets un que la peça s'adapta al cos i el cos s'adapta a la peça. I a més, doncs, tota aquesta recerca també és anar a la font, no? anar als orígens d'alguna cosa. Jo treballo molt des del ritual, des de la ceràmica molt tradicional, cap a una mirada contemporània, i crec que se m'enllaçava una mica tots aquests conceptes.
1: Mm-hmm. Quin ha estat el repte que t'ha suposat mentre preparaves aquesta exposició?
2: Tenia moltes ganes de demostrar un rigor tècnic en l'ofici de la ceràmica. Per mi era molt important perquè precisament és un museu on la ceràmica és plenament present, i he aconseguit doncs, que hi hagin peces d'atmosfera en reducció, peces amb cocció de llenya, peces oxidants, o sigui, hi ha com un ventall molt ric d'acabats ceràmics.
1: Mm-hmm. Aquesta setmana t'hem tingut aquí al museu preparant l'exposició. Què t'ha semblat la sala d'exposicions?
2: Molt bé, és una sala suficientment gran per poder-lo omplir amb peces grans, però tampoc excessiva. La llum està molt bé i, a més, és a l'entrada, vull dir que dona convida, no?, a entrar. Penso que és un lloc molt encertat.
1: Mm-hmm. Com encaixa, per tant, aquesta exposició dins d'aquesta sala d'exposicions?
2: Bé, de fet, és una sala blanca que hi ajuda i acompanya doncs, a que hi hagi o que aculli a molts tipus de ceràmica. De fet, jo he vingut a diverses exposicions passades i sempre totes han funcionat molt bé. I en aquesta potser sí que jo tenia clar que volia el mínim de peanes possibles, volia aprofitar molt l'espai, que fos una experiència on la peça realment tingués una identitat quasi bé corpòria, no? Llavors, potser la sorpresa que veureu també és que les peces són molt grans, que són a escala humana, pràcticament.
1: Clar, tu ja coneixies la sala i no sé fins a quin punt això ha condicionat a l'hora de treballar aquesta sèrie, no?
2: Sí, de fet, conèixer la sala en general és gairebé un requisit, perquè vagi a cort, per... No tindria sentit fer unes peces sense saber gaire on van.
1: Doncs vinga, tornarem a tenir aquests 3 dies a la fira amb una nova exposició titulada Anar a la Font. En aquesta ocasió tindrem aquí al Museu del Canti. La presentació serà divendres, aquest divendres, a la tarda, em sembla?
2: Correcte, sí, a les 6. Sí.
1: Com ho portes, això de les presentacions?
2: Ui, m'encanta. De fet, és una sort perquè el taller de ceràmica és un lloc una mica romantitzat, és un lloc on et tenques, modeles, crees, la ceràmica és molt lenta de treballar i poder tenir un espai on explicar, on posar paraula al gest, penso que és molt bonic. Jo ho disfruto, poder explicar. Vull dir que convido a la gent que vinguin que segurament descobriran coses que és difícil de vegades de veure amb la pròpia peça.
1: I de quantes peces estem parlant en total i de quina manera dialoguen entre elles per guiar el públic en aquest viatge que ens proposes?
2: Doncs mira, és una mica complex de dir perquè hi ha, per exemple, hi ha un bodegó que és tota una fornada, que allà hi deuen haver unes 15-20 peces de diferents formats i després hi ha composicions d'entre 2 i 5 peces. En total estaríem parlant que hi ha unes 10 escultures, perquè ens entenguem.
1: Doncs vinga, a partir de divendres i durant el cap de setmana, no sé si també faràs acte de presència.
2: Sí, el dissabte a 1:00 PM també farem una visita comentada, una mica més per entrar en profunditat en cada una de les obres. Serà una mica més extens que el que passarà el divendres.
1: Vinga, doncs dissabte. De fet, jo sóc molt fan sempre que hi ha aquestes visites guiades, perquè almenys com a visitant, a mi sí que m'agrada perquè m'aporten un punt de vista diferent que potser no hi havia pensat. No sé si a tu també et passa això.
2: Oi tant, de fet, jo sempre intento anar a veure una exposició on hi ha l'artista que ho explica de primera mà perquè captes molt més bé l'essència d'allò que estàs veient.
1: Moltes vegades ens dieu, no? És que, diguem, la peça acaba quan el visitant la veu, no? Però moltes vegades també ens perdem una mica el viatge de l'artista per acabar de fer allò i bé, són punts de vista diferents que també enriqueixen, no?, una mica l'exposició.
2: Sí, és cert que la peça sempre s'intenta que s'expliqui per ella sola, no?, i dona espai a la imaginació de que cada persona hi entregui les seves conclusions, la travessi d'una manera diferent. Però sí que hi ha un motiu generador, més matriu, més del propi artista, que quan ho coneixes segurament doncs poder t'ajuda a transgredir amb aquell pensament, bueno, li veus una mirada una mica diferent, no?, que no el propi judici, que és interessant.
1: Ja per acabar, Jan, tu com a artista que treballes la matèria que ens unirà aquests 3 dies aquí, com veus la Fira Argila?
2: Home, és fantàstica. Penso que és una de les fires més importants, que passen moltes coses de molts àmbits diferents per totes les edats, que això també penso que és molt ric perquè convida doncs, a la gent que no ha fet mai ceràmica o que té una curiositat més bàsica, però també convida a la gent que ja és molt professionalitzada i penso que això doncs, és molt important que segueixi així.
1: Quina salut té la ceràmica?
2: Cada cop millor.
1: Sí?
2: Jo tinc la sort que soc ceramista de segona generació i el meu pare va passar una època on la ceràmica doncs, va perdre una mica de valor i jo tinc la sensació i estic visquent de primera mà que des dels últims anys ja la cosa ha canviat i per sort doncs, es torna a valorar, hi ha una sensibilitat més extensa amb la ceràmica.
1: I no sé si has pogut veure una mica el programa, però aprofitant que divendres et tindrem aquí i dissabte també amb la visita guiada i sabent doncs, que la ciutat convidada és Còrdoba, que és el que no et perdràs?
2: Home, per suposat, doncs, els motius decoratius, totes aquestes sanefes tan precioses... L'any passat, si no recordo malament, era Marroc, que sí?
1: Sí.
2: Penso que és molt interessant convidar doncs, a maneres de treballar diferents, sempre des de l'ofici, i jo em fixaré sobretot en l'essència, en com es treballa de la manera més bàsica en aquell lloc. Mm.
1: Jan Madrenes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Convidem a tothom a assistir a la presentació, a la inauguració d'Anar a la Font, que és la teva exposició al Museu del Canti. Recordo que crec que es podrà visitar durant tot l'estiu, fins al 4 de setembre, si no vaig errat.
2: Així
1: que tindrem dies per gaudir-la aquí a la sala d'exposicions temporals del museu. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé la fira.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sending alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: doble desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a quarts de 10 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
2: El vent ha provocat molts focus secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
0: Anem cap allà, Fèlix Martín.
3: Bon dia. Sí, el Castamí ha passat. L'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, s'enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vall Repòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també el Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
0: De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
2: La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
0: Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
4: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
6: Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
7: I quan vaig sortir vaig veure que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i bueno, amb por per la nit.
0: Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
8: Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
0: I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
2: Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
0: Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
2: On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
9: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: Quan falti 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
10: El blaugrana el va triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam i el Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la G660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la G513 per un altre incendi entre Cornellà de Terri i Viladamont.
10: tràmols.
0: Doncs ja veieu que aquests incendis, dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genué, bon dia.
13: Bon dia i bona hora.
0: Primer, deixa'm que et pregunti per aquesta tramuntana que està bufant a la zona d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Ha de durar molta estona aquest vent fort que no ajuda gens a les feines dels bombers?
13: Doncs bé, haurem d'estar seguint el vent perquè, tot i que ha d'anar una mica de baixa, suficientment fort perquè molesti i compliqui una mica l'extinció de l'incendi. M'explico, és a dir, aquest vent respecte a fa dos dies ha anat de baixa, clarament. De fet, en aquestes zones no està superant els 40-60 km per hora, és una tramuntana moderada, però bé, portem doncs, un terreny que ja ve heredat de tres dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs, de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer al cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord, amb baixes humitats, han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
13: Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises, on les temperatures són elevades aquests darrers dies a Tarragona, 36 graus. Avui podria ser una mica més baixa per la presència doncs, d'aquest vent més afeblit al sud del país, i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana, perquè bé, malgrat que avui fa calor intensa molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies, i ja avancem, de fet hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això doncs s'està cuinant i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, a les zones més càlides del país, no passa tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint, i a més potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
0: Gràcies, Jofre. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs confinats per l'avanç de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, l'última hora acabem de rebre un es alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran García, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres, ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim iniciï el descens. Calculen en unes dues hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases aïllades que hi ha, un desallotjament preventiu perquè el fum és molt intens a aquesta hora, el foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran García, el cap d'operacions dels bombers de Girona.
14: Està a les Gavarres, absolutament. I llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura, tenim totes les condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
3: Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç, això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. tractor per un foc que ha començat a un quart de 10 del matí en aquesta zona, tocada la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona, n'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Vilademuls.
0: Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
15: Bé, ara semblaria una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, a l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi. Teníem el risc aquest evident que passés, no?, que anés cap a les Gavarres. En tot cas, els bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la casa de colònies aquesta que comentava, del Pou de Gràs. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol, però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, doncs s'ha consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-li.
0: Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
15: No, confinats estem tots perquè el vent va bufant i a tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també amb cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè a més amb aquest vent que com dic va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment, per tant el confinament encara es manté.
0: I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
15: Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això en tot cas ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
0: I fa alguna crida als seus veïns?
15: Nosaltres des de primera hora hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat, o els hem demanat, que no facin mobilitat, a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi doncs, molt de fum, que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal, quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina, i en funció de com vagin també els recursos d'aigua, doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua, perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
0: Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
15: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Quina és la situació al seu municipi?
16: Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors sembla que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Pujar, que es va dir el repòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'hora de confinament de tot el municipi, conjuntament en 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
0: Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
16: Bé, estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més,

0: Bé, la gent de Calonge Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers, més els efectius hidràulics i aeris, estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment ells són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que a les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc, i en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona, que sempre han sigut perillosos, però que sempre han estat controlats per els professionals dels bombers.
1: Doncs és el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde, gràcies per acompanyar-nos i bona
0: moltes
1: tarda.
0: Gràcies.
1: Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual òbviament estarem pendents en aquest Catalunya Migdia i de fet durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. El que intenten és estreny al màxim el cap d'aquest incendi i també estar previnguts per quan hi hagi un canvi de vent, ara mateix a tramuntana, i es preveu que a la tarda entri la marinada, per tant un canvi de direcció del vent, i per tant les flames puguin anar una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per tant, això és el que amoïna els bombers i la possibilitat de tenir-lo el més controlat possible, tenint en compte, insisteixo, que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. Veurem què és el que passa a les pròximes hores, però ja es veu que les pròximes hores i aquesta tarda doncs serà una tarda complicada. Aquest incendi, doncs, que està ara mateix descontrolat. N'hi ha un altre amb el qual tenim més bones notícies. És l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Aquest ja està controlat, ha cremat unes 40 hectàrees, finalment. S'han hagut de desallotjar, això sí, unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats de càmpings afectats. Ara se les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
2: Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
3: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
4: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
2: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
1: Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
5: Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
6: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
5: Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
7: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc.

0: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
1: Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
2: I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
4: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
3: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
5: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
6: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
7: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
8: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Cabané els cessin de manera immediata.
2: I els veïns del Parc de la Pegaso, el barri de la Sagrera de Barcelona, on ahir va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
9: Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el Parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
10: Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo. I quan vaig sortir doncs vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans. I bueno, amb por per la nit.
9: I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc. Preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
11: Nosaltres ara aquests dies tenim problemes. Ens estan marcant les portes amb silicona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
12: Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de la Pegaso quan era jove, bé, ara no pots.
13: Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
14: No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts com aquestes d'aquí de les pistes que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
9: Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
2: En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
15: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
16: Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que s'ha calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. A diferència, però, de la terapeuta que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
2: I ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat el magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària, via advocacia de l'Estat, s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
18: Catalunya Migdia.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 170. Barcelona.
18: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
24: I no ens en volem perdre detall.
18: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
25: Tot Gira en la seva màxima expressió.
18: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
26: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
18: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
26: Aixeca els dos braços.
18: Algú podrà amb Pogacar?
27: Catalunya Migdia.
2: D'aquí un minut seran 2:15. Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge de Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, Jordi Canal.
28: Sí, a més, entre les agències d'habitatge i de consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre altres motius. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
2: I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
29: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, el mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
30: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar
0: és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
1: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i les famílies.
2: I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
28: De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
3: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
28: Pan aquest mes que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de la P7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
2: A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació. Juanma Moreno hi va fer a les xarxes. Avui, Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets que dona nacionalitat als descendents dels exiliats de la dictadura són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijóo, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
5: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
4: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos. En el cas de la regularització, són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
4: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
7: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sinó la norma.
4: PP i Vox exigeixen eleccions, mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
2: A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington, el carnet anual dels parcs nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
10: Els vaig deixar a les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició.
8: Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
10: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran, és una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
8: El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
2: I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Venezuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
9: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
9: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Venezuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant, i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
12: Todavía tengo esperanza. Siempre lo último que se pierde la esperanza y lo que nos lleva adelante.
13: ¿Quién está dentro?
12: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
14: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
9: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
2: Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
15: Bon dia.
2: En què consisteix aquesta incubadora líquida?
15: Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
16: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
15: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
16: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
15: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
13: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12. La major part d'assistències han estat per picades de rizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
17: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
13: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada, si pot ser freda. Traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tard en l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
18: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
27: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
19: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó de test. I know they try to put us to the test.
2: We're not the same, but I'm treading on your foot. Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. I'll take my pride, stand in for you. Perquè també publica novetat Sienna Spiro.
19: Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: I encara una altra novetat. Nou disc de Deep Purple.
19: Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
2: Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui divendres hi ha estrenes.
20: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica.
2: I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
21: L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i d'estralers que sempre, i en català. A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. És tendre i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida vida real. Completen les novetats Normal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, el drama Nueve Lunas sobre l'embaràs d'un home trans i la nova cinta de les responsables de Chavales que es diu Hermanos.
18: Catalunya migdia.
2: Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
0: Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar.

0: Ahir Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria, 3-0 van guanyar, i amb un excel·lent Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamine espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Busa.
1: Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular mundial amb aquesta dosi de confiança, 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols d'Oyarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamine Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts, el marcador ho permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc, i tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
2: Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
1: Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamine Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamine Yamal.
2: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a Nacions de DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
3: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Espanya classificada pels vuitens de final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries de 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir els últims minuts de partit.
1: Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol de la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
4: Va ser un juego fantástico, mas un juego europeu dentro del Mundial. Dentro de exigencia, de las condiciones del Mundial, un juego europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza rápido y crear oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
1: Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
0: I l'altre partit de 700 que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusà, és el Suïssa-Algèria.
1: Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha pat per superar la selecció algeriana, ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa, que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
0: Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Busa, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, a Eudald Serra.
5: Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres, entre els quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí Lionel Scaloni té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
5: L'Argentina Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte, amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah, com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
0: Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà i per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
7: Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
8: Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane, perquè al proper partit, al teu rival, li puguis marcar un gol.
7: Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els 2 partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
0: Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
9: Just happy to be here in front of these people here. Beautiful.
0: Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
10: Catalunya migdia.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
13: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
12: Per què?
14: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
15: Sort del RAC.
14: RAC, i som per ajudar.
16: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Com es diu el teu fill?
19: Es diu Fortià.
18: Fortià, ja hem acabat.
19: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica...
20: S'ha portat sucre.
18: La conciliació familiar... Home, s'ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
20: Moltes gràcies.
19: Adéu.
18: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.

0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits a la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
1: Sí, va ser un acte molt potent dels Grand Départ que he viscut, sense cap mena de dubte el més impactant. Un exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes ahir a tot cost. El primer, Marc Soler, que després de disputar 8 tours consecutius es perdrà el d'aquest any.
2: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre al màxim.
1: El segon nom propi, el d'un guanyador de 2 tours, 2 giros, 3 vueltas, Alberto Contador.
3: Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
1: I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, al madrileny del líder del Trek, Carlos Verona.
4: Pues la verdad que mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
1: Verona, que és company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest Tour.
0: Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el Tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar sobretot?
1: Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho. L'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogacar. La sortida al fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
0: El torneig a Wimbledon arrenca els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
5: A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment està pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en 2 sets, 7-6 i 6-3. El proper partit serà demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbick.
0: En motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone, i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el lideratge.
6: Sí, novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell. El també britànic Hamilton en Ferrari és qui ocupa la tercera posició de la classificació, i ens avisa el Dami Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton. A 6:15 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
0: I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
6: Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona el dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins, i per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
0: Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens explica el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Viu la ràdio.
9: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Sentiu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: cada matí Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: La Fira Argilà ja és aquí i el Museu del Canti es converteix un any més en el gran epicentre de la ceràmica a casa nostra. Avui tenim el plaer de saludar un artista que repeteix per segon any consecutiu el certamen que ja s'ha fet un lloc en el cor cultural del nostre municipi. Ell és en Jan Madrenes, que aquest cop ens presenta una proposta molt suggeridora titulada Anna a la Font. En Jan ja ens acompanya en directe per via telefònica. Jan, bon dia.
2: Bon dia.
1: Deia segon any consecutiu, és així, no? L'any passat et vam tenir, però, al Saló de Pedra.
2: Sí, correcte. Tinc molta sort, perquè poder participar dos anys seguits ha sigut com una casualitat, més o menys, però em sento molt afortunat perquè ha estat un privilegi.
1: Com va anar l'exposició de l'any passat? Quin balanç en vas fer?
2: Bé, l'any passat va ser tot una mica més ràpid, a més era un espai modernista, molta càrrega ja arquitectònica, i a més era més breu. Aleshores, va ser més un tastet, vaig experimentar però d'una manera més breu, i ara aquest any doncs, ja és dins del museu, amb unes peces doncs, més grans, dins il·luminades, etc.
1: Mm-hmm. Primera vegada, per tant, al Museu del Canti?
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I si et sembla, per començar a entrar en matèria, doncs ens agradaria que parlessis d'aquest títol tan abocador que seria Anna a la Font. Aquí a Argentona, no sé si saps que en sabem una bona estona de fonts, sí. N'hi diuen i cataloguen més de 200. Què és exactament el que trobaran els veïns i visitants que s'apropin aquests dies a veure la teva obra?
2: Doncs mira, és un projecte que per sort vaig tenir bastant temps per preparar-lo. De fet, l'any passat més o menys ja sabia que tindria un any per preparar aquesta exposició. Aleshores, vaig començar a fer una investigació perquè volia que les peces estiguessin molt a cort en l'espai on estaven. I com bé has dit, doncs Argentona és un lloc on la font és molt present. A més, el museu és el del Canti. I aquí doncs, vaig començar a investigar el gest d'anar a buscar aigua a la font, que és un gest culturalment molt extens, també molt antic, i m'agradava molt el fet d'anar amb la peça buida a la font, amb el canti, per exemple, sobre el cap o el cos, i que hi ha aquesta espècie de simbiosi, no?, entre la peça i el cos, que ets un que la peça s'adapta al cos i el cos s'adapta a la peça. I a més, doncs, tota aquesta recerca també és anar a la font, no? anar als orígens d'alguna cosa. Jo treballo molt des del ritual, des de la ceràmica molt tradicional, cap a una mirada contemporània, i crec que se m'enllaçava una mica tots aquests conceptes.
1: Mm-hmm. Quin ha estat el repte que t'ha suposat mentre preparaves aquesta exposició?
2: Tenia moltes ganes de demostrar un rigor tècnic en l'ofici de la ceràmica. Per mi era molt important perquè precisament és un museu on la ceràmica és plenament present, i he aconseguit doncs, que hi hagin peces d'atmosfera en reducció, peces amb cocció de llenya, peces oxidants, o sigui, hi ha com un ventall molt ric d'acabats ceràmics.
1: Mm-hmm. Aquesta setmana t'hem tingut aquí al museu preparant l'exposició. Què t'ha semblat la sala d'exposicions?
2: Molt bé, és una sala suficientment gran per poder-lo omplir amb peces grans, però tampoc excessiva. La llum està molt bé i, a més, és a l'entrada, vull dir que dona convida, no?, a entrar. Penso que és un lloc molt encertat.
1: Mm-hmm. Com encaixa, per tant, aquesta exposició dins d'aquesta sala d'exposicions?
2: Bé, de fet, és una sala blanca que hi ajuda i acompanya doncs, a que hi hagi o que aculli a molts tipus de ceràmica. De fet, jo he vingut a diverses exposicions passades i sempre totes han funcionat molt bé. I en aquesta potser sí que jo tenia clar que volia el mínim de peanes possibles, volia aprofitar molt l'espai, que fos una experiència on la peça realment tingués una identitat quasi bé corpòria. No? Llavors, poder la sorpresa que veureu també és que les peces són molt grans, que són a escala humana, pràcticament.
1: Clar, tu ja coneixies la sala i no sé fins a quin punt això ha condicionat a l'hora de treballar aquesta sèrie, no?
2: Sí, de fet, conèixer la sala en general és gairebé un requisit, perquè vagi a cort, no tindria sentit fer unes peces sense saber gaire on van.
1: Doncs vinga, tornarem a tenir aquests tres dies a la fira amb una nova exposició titulada Anar a la Font. En aquesta ocasió tindrem aquí al Museu del Canti. La presentació serà divendres, aquest divendres, a la tarda, em sembla?
2: Correcte, sí, a les 6. Sí.
1: Com ho portes, això de les presentacions?
2: Ui, m'encanta. De fet, és una sort perquè el taller de ceràmica és un lloc una mica romantitzat, és un lloc on et tanques, modeles, crees, la ceràmica és molt lenta de treballar, i poder tenir un espai on explicar, on posar paraula al gest, penso que és molt bonic. Jo ho disfruto, poder explicar. Vull dir que convido a la gent que vinguin, que segurament descobriran coses que és difícil de vegades de veure amb la pròpia peça.
1: I de quantes peces estem parlant en total i de quina manera dialoguen entre elles per guiar el públic en aquest viatge que ens proposes?
2: Doncs mira, és una mica complex de dir perquè hi ha, per exemple, hi ha un bodegó que és tota una fornada, que allà hi deuen haver unes 15-20 peces de diferents formats, i després hi ha composicions d'entre 2 i 5 peces. En total estaríem parlant que hi ha unes 10 escultures, perquè ens entenguem.
1: Doncs vinga, a partir de divendres i durant el cap de setmana, no sé si també faràs acte de presència.
2: Sí, el dissabte a la 1 del migdia també farem una visita comentada, una mica més per entrar en profunditat en cada una de les obres. Serà una mica més extens que el que passarà el divendres.
1: Vinga, doncs dissabte. De fet, jo sóc molt fan sempre que hi ha aquestes visites guiades, perquè almenys com a visitant a mi sí que m'agrada perquè m'aporten un punt de vista diferent que potser no hi havia pensat. No sé si a tu també et passa això.
2: Oh, i tant. De fet, jo sempre intento anar a veure una exposició on hi ha l'artista que ho explica de primera mà perquè captes molt més bé l'essència d'allò que estàs veient.
1: Moltes vegades ens dieu, no? És que, diguem, la peça acaba quan el visitant la veu, no? Però moltes vegades també ens perdem una mica el viatge de l'artista per acabar de fer allò i bé, són punts de vista diferents que també enriqueixen, no?, una mica l'exposició.
2: Sí, és cert que la peça sempre s'intenta que s'expliqui per ella sola, no?, i dona espai a la imaginació de que cada persona hi entregui les seves conclusions, la travessi d'una manera diferent, però sí que hi ha un motiu generador més matriu, més del propi artista, que quan ho coneixes segurament doncs poder t'ajuda a transgredir amb aquell pensament, bueno, li veus una mirada una mica diferent, no?, que no el propi judici, que és interessant.
1: Ja per acabar, Jan, tu com a artista que treballes la matèria que ens unirà aquests tres dies aquí, com veus la Fira Argila?
2: Home, és fantàstica. Penso que és una de les fires més importants, que passen moltes coses de molts àmbits diferents per totes les edats, que això també penso que és molt ric perquè convida doncs, a la gent que no ha fet mai ceràmica o que té una curiositat més bàsica, però també convida a la gent que ja és molt professionalitzada, i penso que això doncs, és molt important que segueixi així.
1: Quina salut té la ceràmica?
2: Cada cop millor.
1: Sí?
2: Jo tinc la sort que soc ceramista de segona generació i el meu pare va passar una època on la ceràmica doncs, va perdre una mica de valor, i jo tinc la sensació i estic visquent de primera mà que des dels últims anys ja la cosa ha canviat i per sort doncs, es torna a valorar, hi ha una sensibilitat més extensa amb la ceràmica.
1: I no sé si has pogut veure una mica el programa, però aprofitant que divendres et tindrem aquí i dissabte també amb la visita guiada i sabent doncs, que la ciutat convidada és Còrdoba, que és el que no et perdràs?
2: Home, per suposat, doncs, els motius decoratius, totes aquestes sanefes tan precioses. L'any passat, si no recordo malament, era Marroc, que sí?
1: Sí.
2: Sempre, penso que és molt interessant convidar doncs, a maneres de treballar diferents, sempre des de l'ofici, i jo em fixaré sobretot en l'essència, en com es treballa de la manera més bàsica en aquell lloc.
1: Jan Madrenes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Convidem a tothom a assistir a la presentació, a la inauguració d'Anar a la Font, que és la teva exposició al Museu del Canti. Recordo que crec que es podrà visitar durant tot l'estiu, fins al 4 de setembre, si no vaig errat. Així
2: sí,
1: que
2: correcte.
1: Tindrem dies per gaudir-la aquí a la sala d'exposicions temporals del museu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la fira.
2: Moltes gràcies, igualment.
1: Bon dia.

0: El jardí de la Casa Puig i Cadafal, que es converteix aquests dies en un escenari artístic excepcional. Durant la Fira Argila Argentona, aquest espai acull l'exposició del ceramista Sergi Païssa Reventós, que ens presenta una tria molt especial de les seves sèries Contenidors de Temps i Teia. És una oportunitat única per descobrir unes peces que dialoguen amb el temps, la matèria i la història d'aquest entorn modernista. Avui als estudis de la ràdio tenim el mateix Sergi, que està doncs ultimant aquesta exposició que podrem veure durant l'Argila. Sergi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí amb moltes ganes d'inaugurar i que tothom pugui gaudir de l'exposició. I espero que agradi molt, tant com a mi.
0: Ara parlàvem fora de micro. Explica'ns una mica el teu vincle amb Argentona.
1: Mira, Argentona per mi és un punt d'inflexió a la meva carrera com a ceramista, perquè és aquí on te vaig començar a fer les meves primeres fires. D'això ja en fa 30 anys i potser vaig estar vinguent 3-4 anys seguits. I bueno, doncs mira, amb l'arribada de l'euro, mica en mica la cosa va anar baixant una miqueta i vaig deixar de vindre. I per això em fa molta il·lusió doncs ser aquí i amb aquesta nova mirada amb la ceràmica, no? Perquè abans potser el que portava eren peces més comercials i avui porto una sèrie més artística i bueno, doncs ara estic així com molt emocionat doncs també de veure la meva trajectòria d'aquells inicis fins al dia d'avui, no?
0: Recordes que les peces que vas presentar aquí o què?
1: Aquí, quan feia les fires, mira, potser hi ha molta gent d'Argentona que té teules meves. Jo venia teules decorades a mà, bueno, les teules les feia jo també, amb un fang refractari, eren guapíssimes. I també venia bastant aplics de paret. I, bueno, segurament més d'algun argentoní,
0: diu. Sí.
1: Doncs a casa seu té una teula meva d'aquella època.
0: I com signes? És Païssa?
1: Mira, sempre he firmat Païssa.
0: Païssa.
1: Sí.
0: Val,
1: sí.
0: Doncs tothom que ens escolti a revisar a casa aquelles
1: Exacte.
0: Teules i aquelles peces a veure si és alguna teva. Bé, aquest any tornes a la fira. Però no vendràs res, no? O sí?
1: Mira, aviam...
0: Bueno, si cau, no?
1: Si cau, tu, no direm pas que no, ara. Sí, aviam, aquest any aquí presento dues col·leccions, bueno, és un recull de dues col·leccions, la col·lecció Contenidors de Temps, que és amb la que he estat treballant aquests últims 2 anys, i de fet aquí a la Expo seria el punt i final d'aquesta sèrie, ja no en faré més, i hi ha les peces que queden, que són les que he portat ara aquí, les altres doncs ja s'han venut. I Contenidors de Temps al final és una reflexió en veu alta sobre el buit i el pas del temps, no? Perquè, no sé, quan veiem un gerro d'aquests, els gerros que porto són bastant grans,
0: sí.
1: Que no serveixen per res més que per mirar, per la contemplació, no? I en aquesta contemplació doncs només passa el temps, no? Per aquí al mig. I bueno, doncs al final, doncs mira, pensant en aquest tipus d'històries, em va vindre la idea de fer aquesta sèrie de gerros, i bé, no? I aquí estan. Aquí estan. Són gerros, els que són així una mica més ceramistes, estan decorats amb terres sigil·lades, després també jo faig servir el forn com si fos un pinzell, llavors totes les decoracions, que són molt terroses, les aconsegueixo amb la temperatura del fang. Llavors, bueno, és tot un procés que si veniu a l'exposició us ho acabaré d'explicar. I després hi ha la col·lecció Teia, que és amb el que estic més immers ara mateix, i de fet és la primera expo, podríem dir, que faig aquesta col·lecció. Ara aquí només em porto dues d'aquesta sèrie de peces i bueno, són peces que estan inspirades una miqueta amb el trencadís. Jo ja feia molts anys que feia unes peces que les feia, les trencava, i després les decorava i després les enganxava. Bueno, he pres aquell fil i bueno, buscant informació per ficar-se un títol, vaig trobar-me amb la teoria de Teia, que és la teoria que explica com es va crear la Lluna.
0: Molt interessant, no?
1: Sí, i parla de que xoquen el que era la Terra primitiva amb un exametaplaneta o alguna cosa així, que xoquen i d'aquí neix la Lluna. Llavors, els gerros que jo porto amb aquest títol són boles, que és un tipus de gerro que no sé si és a Corea o Xina, por ahí, se'n diu un Munjar, vol dir gerro de la lluna.
0: Uh-huh.
1: I bueno, em quadrava. Ostres, molt, no?
0: Molt bé.
1: I llavors aquestes peces estan, mira, estan fetes al tor, després estan brunyides com feien els maies i els cinques. Això vol dir que els maies i els cinques deien que la millor pedra per brunyir era una àgata. Llavors, quan el fang, uh-huh, té un punt d'humitat,

0: amb la terra sicilata s'exagera i s'accentua. I això ho feien els romans per impermeabilitzar les seves peces. Llavors aquí ja tenim unes peces que estan treballades al torn, estan començades a decorar com feien els maies i els inques, seguim com treballaven els romans, i després, quan això ja està fet, es deixa assecar i fem la primera cuita.
1: Has fusionat com tècniques de tota la història.
0: De tota la història, total. I llavors, un cop està cuita, aquí també la temperatura de la cocció és superimportant, i la cocció jo la faig en un forn de gas, que la cuita és manual, és com portar un tren de vapor, que l'has d'anar alimentant, doncs una miqueta això. I un cop ja està cuita, agafo la peça i la trenco. I això és el gran moment, perquè m'ha portat molt de temps saber trencar una peça, perquè tampoc vull que se m'esmicoli com mil pedacitos, no? I ja ho tinc una mica controlat i aconsegueixo que es trenqui per aquí, per allà, més trossos, menys trossos, i bueno, després, quan ja està tot trencat, agafo cada tros i el pinto amb una tècnica de la família del racó, que el racó és una tècnica que ve que va començar al Japó al segle XVI, i és una tècnica de cuites així molt ràpides i ta-ta-ta. Llavors aquí afegim un altre tanto, no? La tècnica del racó per fer les decoracions. I després, quan ja està tot decorat, que a més les decoracions les faig així molt aleatòriament, agafo una peça, un tros de peça, la decoro amb aquesta tècnica, després una altra peça amb una altra tècnica. Són tècniques curioses també, que per exemple el que faig és cremar sucres, cremar pèls de cavall, coses així una miqueta estranyes, poder, o cremar mel, i amb això ja faig com efectes diferents. Bueno, doncs, quan ja està tot trencat i decorat, ho enganxo tot amb la tècnica del kintsugi, que també ve del Japó, i al final...
1: Doncs, i en què consisteix aquesta...?
0: La tècnica del kintsugi és tornar a donar un valor a les peces que s'han trencat. Llavors, és l'art de com enganxar les peces, i després diguem que tota la junta està pintada amb un fil d'or. Llavors, bueno, és un art molt antic, del Japó. Jo faig el kintsugi modern, perquè el kintsugi tradicional portaria molts mesos per fer una d'aquestes peces, i per anar una mica per feina, que ja em porta molta feina, faig un kintsugi modern. Però bueno, al final, trobo que és molt interessant aquest recull de tècniques, de cultures que estan dilatades en el temps i en l'espai.
1: I a totes aquestes tècniques t'hi has anat trobant a mesura que anaves poder experimentant amb el teu procés creatiu, i és una curiositat personal que també t'ha portat a viatjar cap aquí?
0: Mira, molt bona pregunta. Jo, amb la ceràmica hi ha tantes tècniques que els que som una mica dispersos ens hi perdem. Llavors t'has d'acotar i has de dir, bueno, faig això. Llavors, ja fa molts anys em vaig començar a especialitzar amb el tema aquest del racó i amb el torn. I a partir d'aquí he estat, 20 anys o així, investigant tècniques, inventant-me coses, marranejant en el taller, i al final un va trobant el seu llenguatge, la seva manera de fer, i el resultat és el que podreu veure aquí a l'exposició. Val a dir que sí, que tots els efectes que es veuen en les peces no surten d'un manual, sinó que surten de l'experiència del taller.
1: I per tant entenc que porta temps, no és una cosa que puguis fer en un dia, no?
0: Sí, porten temps, bastant de temps. Aquestes peces del...
1: Quan pots tardar, aproximadament, per acabar?
0: Mira, aquestes boles de la col·lecció Teia tranquil·lament poden portar un mes de feina.
1: Un mes?
0: Un mes de feina, entre que la començo fent el torn i ja està acabada, que l'enganxo i tal, pot portar un mes de feina, sí, sí. Sí, és molt curiós per mi també, és interessant tot el procés creatiu, perquè amb aquesta col·lecció Teia jo no parteixo d'una idea molt, molt definida. Jo començo a fer la peça i totes les decoracions, tot això va sorgint. Fins que no tinc la peça muntada, no veig com queda. I bueno, per mi és interessant tota la part del procés.
1: L'entorn on s'exposa aquesta col·lecció, no?, combinada entre aquestes dues, serà el jardí de la casa Puig i Cadafalch. Com creus que conviuen, no?, les teves línies i textures amb l'arquitectura i la vegetació d'aquest espai.
0: Bueno, aquí ens hem trobat i aquí estem. La col·lecció de...
1: No, ara que vens d'allà i has pogut veure una mica la ubicació.
0: Sí, bueno, ara ja acabem de muntar l'expo, vull dir que ja està més o menys definida. La col·lecció de contenidors de temps crec que s'hi escau molt bé, perquè són colors terrosos i estan ubicades, les peces estan ubicades a l'entrada, en aquests parterres que hi ha... Llavors, com que s'integra molt bé amb la terra, amb el fons, la palmera,

0: que allà a l'arbre, bueno, crec que queda bé, s'integra bé. I la col·lecció de teia està just a entrar al fons, a sota el porxo, s'integra bé perquè hi ha la porta, que és molt curiosa, de fondo també hi ha una finestra que també és molt curiosa, llavors és un cúmul de... hi ha molta informació, però bueno, si pares i t'ho mires bé, crec que s'integra guai.
1: Mm-hmm.
0: Sí.
1: La gent que vingui aquests dies, tant divendres, dissabte i diumenge, i entri per la porta de la casa Puig i Cadafalch, clar, a vegades com a visitants tenim tants inputs que no sabem com entrar. Tu com recomanaries que entréssim per la porta? No sé si hi ha algun tipus de recorregut, que ens deixem portar de manera aleatòria.
0: Mira,
1: què hem de fer?
0: Mira, al final, per no liar massa a la gent i no marejar-la, ho hem concentrat tot a l'entrada. Llavors, només entrar, pràcticament, que ja ho veus tot. I això també et permet entrar a poc i fer la volteta a l'espai que hi ha, que no sé si són 5 metres,
1: sí, sí.
0: I llavors diem que ho pots veure tot molt tranquil·lament. Començant per un cantó i acabant per l'altre, ens aquí d'estar vist, però està bé perquè doncs, des d'un mateix punt pots veure totes les peces.
1: Val.
0: Les pots veure també com de diferents angles perquè les decoracions no són homogènies. Ara he estat una estona mirant quina és la cara bona de la peça perquè es vegi xula, no? Llavors, si podeu fer una mica de volta voltant de les peces, també serà divertit, això.
1: Estaràs aquests 3 dies per aquí?
0: Més o menys sí, més o menys sí. També us dic que el dissabte a la tarda estaré fent un taller de recu just enfront de l'exposició, a la plaça de Vendre. I si veniu, podeu pintar una peça i veureu de què va això del recu, que les peces de l'exposició estan fetes així.
1: La gent que vingui t'agrada, si et troben, que et preguntin...
0: Ah, sí, sí, m'encanta, sí? Jo m'encanta xerrar de la ceràmica i de les peces com estan
1: que trobo
0: fetes.
1: Que també poder parlar amb l'artista i el creador, sí, d'aquella peça, no?
0: Sí.
1: També és un punt de vista diferent, tant per tu com pels que,
0: sí,
1: que venen, no?
0: Sí, sí, a més a mi m'agrada perquè també parlant amb la gent com que després s'ho mira d'una altra manera, no?
1: Clar.
0: Perquè a vegades sembla que és molt fàcil fer un gerro i no ho és tant. També com estan fets és curiós. Jo, per exemple, les peces són, com deia, algunes són més grans que d'altres, però bueno, el que faig en el torn és potser fico 2 quilos de faca en el torn, tornejo aquests 2 quilos i això va ser com un cremador. Quan això ja té cos, ja enganxo un xurro d'uns 4 centímetres i mig de diàmetre i aquest xurro el tornejo. Llavors, amb aquest xurro aixeco una paret d'entre 10 i 15 centímetres en funció de la inclinació de la paret i així vaig fent tota la peça. Bueno, doncs, també la gent quan ho veu i que li expliques això diu, hòstia, pues, quina feinada, no?
1: Ja.
0: I que bé que t'ha quedat.
1: Escolta, ara al principi parlàvem de que fa doncs, això, uns 26 anys, any amunt, allà avall, va ser un de... Bé, les teves primeres peces les vas començar a moure doncs aquí, no? Els primers anys... No, bueno, primers anys a la fira no, perquè em sembla que ja en fa...
0: Però bueno...
1: Volia lligar-ho, però vas començar fa 20 i escaig anys... Com ha evolucionat la fira? Perquè em sembla que quan tu vas presentar les peces estava dins de la Festa Major, em sembla.
0: Sí.
1: Ara s'ha separat, ja fa uns anys que tenim aquest format de la fira Argilà.
0: Sí.
1: Tu que vius l'art del fang de prop, com veus la fira actual d'Argentona?
0: Mira, és que fa molts anys que no vinc. Per això ara no sé com està el tema. I en tinc moltes ganes de fer la volta pels carrers i veure com està. Segur, imagino que em trobaré ceramistes d'aquella època i em trobaré molts de nous. No sé, quan jo venia per aquí, la fira tenia molt de renom i tothom en parlava, la fira d'Argentona, i entre ceramistes també es comentava, no?, que era de les bones aquesta fira. Espero que sigui igual.
1: I com ha evolucionat el món de la ceràmica?
0: El món de la ceràmica ha canviat tant i
1: sí
0: ara hi ha aquest boom de fer ceràmica, no de comprar, i aviam si es fa igualant això.
1: Clar,
0: molt...
1: de fer i comprar, no sé si parléssim amb els paradistes no estarien gaire d'acord.
0: Aviam...
1: Perquè sempre diuen costa vendre.
0: Costa molt. Jo què sé, tot costa avui en dia. La qüestió és que estem aquí i al final hem d'anar fent el puzzle i una mica d'aquí i una mica d'allà i ja vas trampejant. No ho sé, jo ara he deixat de, ja fa anys que no faig fires, i al taller treballem sobretot per altres artistes, per altres ceramistes. També estic bastant involucrat amb el tema de les classes, de fer monogràfics, de fer workshops, i sobretot treballo per, ara estic treballant per una gent de Xina, que són els millors clients que tinc ara mateix. I bueno, diem que ara mateix portem una altra filosofia, també fem peça més exclusiva, eh? I bueno, de moment anem fent, i que puguem seguir fent.
1: És un món que continua viu?
0: I crec que sí, la ceràmica crec que sempre estarà viva, almenys si més no al fer-la, perquè va molt bé, al final no ens enganyem, eh? També vivim èpoques així difícils, i el fet de trobar-te amb un grup de gent i fer una mica de fang et sana, eh? Et sana, tot el que sigui treballar amb les mans, tens el cap ocupat amb una activitat, i a més que de fet reconforta molt, no? Si per exemple et fas una tassa, després et prens un te o una cervesa en aquella tassa, dius, ole, xaval, això ho he fet jo, no? I bueno, pues sí, va molt bé la ceràmica per estar bé, com si diguéssim. També he de dir, la ceràmica et porta moltes frustracions, i els que ens dediquem amb la ceràmica hem hagut d'aprendre a tindre desapego, no agafar massa carinyo les peces, perquè quan no es trenca una explota en el forn, i quan no sé què, no sé quantos. I els ceramistes una mica d'això ja ho tenim.
1: Bueno, suposo que és un art no apte per perfeccionistes, no? O què?
0: Deixa't estar, mira, jo...
1: La punyeta, no?
0: Sí, jo mira, al principi era superperfeccionista, i estava amb la tècnica, amb el torn, però a tope. I era molt tiquismiquis, fins que un dia em vaig alliberar. I reconec que és tot un procés de temps a alliberar-te, amb el tema del torn, per exemple, perquè amb el torn sí que et fa falta una tècnica per controlar-ho, que el fang no faci el que vulgui. Clar. I per controlar els gruixos a les parets i ta, ta, ta. Però bueno, al final, quan controles la tècnica, o quan et penses que la controles, et deixes anar i deixes que tot flueixi. I començar a treballar d'aquesta manera és molt guai. Mm-hmm. Sí, i bueno, però aquí estem.
1: Aquí estem, no?
0: Sí, jo ara vaig en el procés de fer una peça, si apareix alguna tara que li faig, a vegades amb les ungles, fas una rascadeta a la paret del fang i, hòstia, això ja podria ser com merda, no?
1: Ja.
0: I doncs jo li deixo. I per mi li dona com caràcter a la peça.
1: És, és una part de la creació, no?
0: Sí, li dona com un sentit com si fos una arruga, no? Que tenim tots a la cara. Doncs mira, aquesta peça té aquesta arruga aquí.
1: Mm-hmm. O sigui, sí, és una senya d'identitat, no?
0: Sí.
1: Com quan et fas una rascadeta, allò ja queda allà.
0: Exacte,
1: no?
0: Exacte. Llavors, no lluito contra això, sinó... A vegades provoco que passi tot, no? També. Mm-hmm. Perquè ja en el seu dia em vaig cansar de fer peces iguals, i ara si cada una té el seu caràcter o respira de la seva manera, quasi que ho disfruto més.
1: Mm-hmm. Doncs Sergi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer compartir aquests minuts amb tu i descobrir la mirada que s'amaga darrere de cada una d'aquestes peces. Convidem que la visitin al jardí de la Casa Puig i Cadafalch aquests 3 dies de l'Argilà.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé i que tinguis una molt bona fira.
0: Vinga, gràcies, fins aviat. Adéu.

0: L'estiu ja és aquí i amb ell arriben les ganes de trobar-nos, compartir, gaudir de la bona companyia a l'aire lliure. El pròxim dissabte 11 de juliol tenim una cita imprescindible al nostre municipi perquè el veïnat de les Ginesteres ha preparat una jornada plena d'activitats per viure una gran festa d'estiu. Per parlar-ne i conèixer tots els detalls, avui tenim amb nosaltres la Judit Ducat, és membre de l'organització. Judit, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Amb ganes de que arribi el dia ja o no?
1: Home, sí, amb moltes ganes, perquè, com bé deies, és una ocasió per trobar-nos tots, els que ens coneixem, els que no, i sí, moltes ganes de fer una mica de festa.
0: Amb vosaltres vam parlar ara fa un temps, perquè també sou un veïnat molt actiu, vau organitzar el passatge del terror. Què suposa per vosaltres organitzar una festa com aquesta, la d'estiu?
1: La d'estiu, doncs, mira, sempre estem molt satisfets de que les festes, la gent vingui, participi, s'ho passi bé, tant en el passatge del terror, que és un imprescindible cada any, com aquesta festa d'estiu, que malauradament cada any no pot ser, perquè a vegades hem tingut alguna altra restricció amb el tema de l'ús de l'aigua, etcètera, etcètera, però quan pot venir i la podem organitzar, la veritat és que ens ve molt de gust. És una feina, però és una feina que al final és agraïda, i mentre veus a la gent que s'ho passa bé, pot venir i passem una bona estona, doncs això ja és el que al final et motiva i t'omple, no?, per organitzar aquest tipus d'esdeveniments.
0: Mm-hmm. Per què l'heu organitzat pel dia 11 de juliol?
1: Doncs mira, la data al final ve una mica... L'hem d'escollir en algun moment, perquè això no es comença a organitzar 2 setmanes abans, llavors amb temps a distància es busca una data que s'intenti no coincidir amb altres esdeveniments i intentem deduir que serà una data en què així la gent també podrà compaginar altres activitats amb aquesta. A vegades ja sabem que Argentona, sí, com a municipi, és un municipi molt cultural i a vegades podem arribar a coincidir. Però bé, com que és una festa que dura al llarg pràcticament de tot el dia, també es pot compaginar amb altres coses.
0: Mm-hmm. La festa veig que començarà ben d'hora, a les 11 del matí, amb uns tallers molt especials entorn al Canti. Què ens pots avançar d'aquesta activitat tan lligada a la nostra identitat local?
1: Bueno, la primera part potser és una mica més enfocada a famílies amb nens, també, perquè intentem que tots els públics doncs tinguin activitats, no? Llavors, en aquesta primera part sí que hi ha activitats al voltant del Canti i després sobre les 12 també hi ha una festa d'escuma. En aquesta activitat, com bé deia, doncs els nens, igual que els adults, però bueno, és més enfocada de cara als nens, perquè després la segona part de la festa, tot i que també sempre venen nens i s'ho passen superbé, doncs ja és un altre tipus d'enfoc i sempre volem abarcar perquè tothom tingui la seva estoneta de participació, no?, a la festa. No et puc avançar res més, sí que seran diverses activitats i que seran molt divertides, segur.
0: Mm-hmm. Quins consells doneu a les famílies que vulguin venir a remullar-se a la festa de l'escuma, per exemple?
1: Sobretot, tal com està el temps, protecció solar, hidratació. Nosaltres tindrem també el nostre bar amb begudes, perquè entenem que potser no tothom pot portar per venir pues, tota la beguda que voldria. Doncs no hi ha problema, nosaltres tindrem un servei de begudes molt normalet, però tindrem un servei de begudes disponible. Però sí, sobretot protecció solar, una tovallola per quan surtin de l'escuma i si inclús volen roba de recanvi en aquell moment per si volen seguir disfrutant d'alguna activitat, si és que encara es pot disfrutar, que portin roba de recanvi sense cap tipus d'inconvenient. El que passa que entenem que amb la calor que farà potser ja aniran còmodes els nens amb el banyador i havent estat remullats una mica.
0: Per gaudir de les activitats de la festa de l'escuma o del bingo musical, s'ha de pagar alguna cosa? Té un cost, això?
1: No, l'apartat del matí, com bé he dit, nosaltres tindrem el servei de begudes, de bar, i no es necessita cap tipus d'entrada ni s'ha de comprar cap tipus d'etiquet. Pel bingo musical, tampoc. L'únic que sí, que suposo que és ara on entrarem, serà en el sopar. El sopar sí que té un cost, simplement és el cost que té la festa.
0: Mm. Veig que per acompanyar, hi haurà el sopar popular amb una bona botifarrada amb pa amb tomàquet. El preu del menú és molt assequible, només 2 euros.
1: No, el preu de menú són 10
0: euros. Ah, no, 10 euros, sí, veig 10 euros.
1: També és molt assequible.
0: Ah, també, també, sí, sí, la veritat.
1: Perquè pots escollir, si vols, amb l'acompanyament, patates fregides o mongetes, tindràs la botifarra, el pa, et pots sucar amb tomàquet, si vols, el pa, i a més també t'inclou la beguda i el got, perquè nosaltres aquesta vegada posarem un got per tal també d'intentar millorar amb el tema del reciclatge, perquè després tota la tasca de les brosses a l'hora de la recollida, doncs, bueno, hem observat que és una mica laboriós, que tothom ha d'intentar llançar els contenidors corresponents, de vegades doncs no s'aconsegueix, llavors aquesta vegada aquest got cadascú se'l pot endur a casa perquè serà un got reciclable, com coneixem d'altres esdeveniments, segurament, i aquest got també entra dintre dels 10 euros. Per tant, serà el sopar amb la beguda i el got.
0: Mm-hmm. Vaja, com una jornada molt, molt apta per famílies, els que tenim menuts, que millor que una festa a l'escuma i a la tarda un bingo i ja quedar-te a sopar allà, així arribar a casa i dormir.
1: Sí, serà molt divertit, perquè l'escuma, a veure, i potser als adults ja ens agradaria també ficar-nos dintre l'escuma, però potser no ens dona, però després per això tenim el bingo musical, que serà una bona estona, jo crec que molt divertida, amb molta ballaruca, identificant les cançons, per qui no hagi fet un bingo musical, segur que s'ho passaria superbé a l'hora de fer-lo. I alguna sorpreseta.
0: Està molt de moda això del bingo musical, no?
1: Sí, jo crec que ara últimament sí, és que és un bingo que la dinàmica és la mateixa, el que passa que és molt divertida perquè pots estar doncs, cantant i ballant aquells temazos que potser, doncs, bueno, clar, amb un bingo només es canten els números, que no el desmereixem pas, però bueno, és per donar-li una miqueta un plus.
0: Mm-hmm. Tot plegat, on s'ubicarà aquesta festa d'estiu?
1: Sí, aquesta festa està on sempre fem nosaltres allà a l'organització de Ginesteres, a carrer Ignasi Barraquer número 14, que és allà el local social. Nosaltres ho ubicarem al llarg de tot aquell terreny i que tenim allà i tindrem diferents zones de segons les activitats.
0: Mm-hmm. I és una festa pel veïnat o oberta a tothom?
1: Oberta a tothom. L'únic que demanem aquest any és molt important perquè estem intentant doncs, que no hi hagi malbaratament, sobretot de menjar, és que els tiquets del sopar, que és l'únic que nosaltres doncs, cobrem, doncs, que es puguin comprar anticipadament. Llavors, per qualsevol cosa, en els cartells que nosaltres pengem, de fet hi ha un número de contacte que és el meu, que si algú no pot acostar-se en els moments que estem venent els tiquets, no hi ha problema, contacteu amb nosaltres o contacteu, si no coneixeu a mi o no teniu el meu número, amb d'algun altre veí que pugui posar-se en contacte i llavors quedem i venem el tiquet. Mm-hmm. Els vendrem aproximadament fins al 4 de juliol, perquè hem de fer una previsió i perquè després no podem llançar aliments que no... Mm-hmm. No ens agrada gens.
0: Per tant, si no tenim tiquet, aquell dia no podem sopar.
1: Clar, el sopar, a veure, segurament hi haurà alguna cosa de més, però és que no podem comptar com que quantes racions més hi hauran. Mm-hmm. És impossible. És molt difícil de comptabilitzar. També entenem que és una època que hi ha molta gent que sí que ve, perquè ho disfruta molt, ja espera la festa d'estiu de les Ginesteres, però hi ha molta gent que és fora. Llavors és molt difícil fer una previsió i aquest any... ho hem tingut que fer així perquè d'aquesta manera podem fer-la.
0: Molt bé.
1: Però tot i així som molt accessibles. Sempre estem a xarxes socials, estem a l'Instagram, estem en el grup i també tenim els cartells penjats a les bústies i qui no coneix a un coneix a l'altre de l'urbanització i segur que si algú vol tiquet el tindrà.
0: Vinga, perfecte, doncs així de fàcil. 11 de juliol, recordo, festa d'estiu de les Ginesteres i suposo que per festa major fareu alguna cosa, per exemple?
1: Bueno, nosaltres fem aquesta festa, que no vol dir que sigui de festa major, i després m'he oblidat de dir una cosa, que un cop s'acabi el sopar també tenim ballaruca, tenim festa a la carta, de música a la carta, així que no s'acaba amb el sopar.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Música, allò... Escolta, posa'm la de...
1: Exacte.
0: La del Bisbal.
1: Exacte, i l'altre diu un altre... que no té que tenir cap tipus de sentit ni relació, però són segurament temes que a tothom ens agradaran i així es fa una llista amb tota la gent que està disfrutant després del sopar.
0: Molt bé. Doncs Judit, queda dit que vagi molt bé aquesta festa a les Ginesteres. No sé si esteu treballant en altres festes després per començar el curs. Alguna altra que estigueu treballant?
1: Doncs, de fet, quan s'acabi aquesta ja ens posarem amb el que és el Halloween, que és el túnel del terror, que s'anyava Halloween. Sí, perquè aquesta també és molt multitudinària i la veritat és que hi ha molta feina al túnel.
0: I s'ha de preparar en temps.
1: S'ha de preparar molt, molt de temps, sí, sí. Però sí, sempre estem en actiu. Ens donem un respir, però sempre estem amb alguna coseta o una altra, sempre estem treballant.
0: Jo dic que vagi molt bé la festa de l'estiu i l'estiu en general.
1: Moltes gràcies, igualment, i us esperem a tots.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Bon dia.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonín Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna la tardor literària a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició, i ho fa escalfant motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca, avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat a que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada, doncs, ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin? Venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta... les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No? Mm-hmm.
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba, doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull... poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem repetint al llarg de tots aquests anys, n'hem repetit alguns, però molt pocs. No? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? Noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi ha hagut moments, encara que estiguin ficcionats, de la història, moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans. No? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Andalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi han gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28 d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també, i terres de conreu. I després... ella, d'alguna manera, és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora, doncs, que primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza, doncs, Catalunya, no? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, sinó 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que hem tingut les dones i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar, i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a... no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte. No? A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm. perquè no són dones doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem... que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no?
1: És,
0: una època de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible. Uh-huh.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh. que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Uh-huh. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona,
0: sí. O bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant doncs, els voleu demanar o igual doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha, no? Anar sí. documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
1: sí.
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull sí. dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí.
0: no?
1: Sobretot quan tens a l'autor que et ve, l'important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant no? els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara... pràcticament no hi havia clubs de lectura i que, bueno, que el Llorenç Soldevila doncs, ens va, bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer. Per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre. Aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no?
0: Uh-huh.
1: I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra. No. Perquè
1: d'acord.
0: Les altes temperatures per llegir també no? costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí. Moltes gràcies, Miquel.
0: Que vagi també. Molt.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6 FM. Estàs escoltant Ràdio Argentona. 104.6 FM.

que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

definir on ens portarà el destí, però les ganes de seguir fa que encara hi siguem aquí. Encara que sembli estrany, sento que la pressa ha perdut sentit.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el go, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

tots més junts, escoltar a classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts, i la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar, veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans,

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: tot el que hem viscut.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: és Catalunya Ràdio en directe amb una programació especial per atendre el que és el primer gran incendi de l'estiu que crema encara amb força el massís de les Gavarres que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un incendi que preocupa els bombers en l'última atenció que han fet fa doncs, no gaires minuts. Han explicat que ara per ara la superfície cremada és de 2.300 hectàrees, però que estan molt pendents de com bufin els vents. Ara mateix hi ha tramuntana, que baixa una mica, però que ha de tornar a créixer al llarg de la matinada i de les primeres hores del matí, i que han de treballar força al llarg de la nit per tal d'evitar que qualsevol canvi en les circumstàncies meteorològiques facin que les flames girin. El potencial per cremar d'aquest foc que ja ha entrat al massís de les Gavarres és de 30.000 hectàrees. Aquest seria, lògicament, el pitjor dels pronòstics. Els bombers hi estan treballant també amb l'ajuda de l'UME, una ajuda que ha demanat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè tot això no vagi ni de bon tros tan lluny. És una nit, per tant, d'atenció a la zona del Baix Empordà. Sou molts els que ara mateix ens esteu escoltant segurament des de casa, des d'alguns dels municipis que estan confinats, que les autoritats han confinat fins demà al matí, com a mínim, fins que hi hagi una nova ordre. Sou gairebé més de 9.000 ciutadans que ara mateix doncs, sou a casa esperant a veure com va la nit. I amb la foscor hi ha una cosa, i és que les flames es veuen moltíssim, es veuen molt més. I a més, amb la foscor, ja ho sabem també, que a vegades ens agafen una mica més les pors. Per tant, aquí està Catalunya Ràdio, la ràdio pública oberta, a aquesta hora per escoltar-vos, 93 2 0 7 4 7 4, i lògicament també per apuntar doncs, les últimes novetats que encara les autoritats van donant, per bé que es considera que no sé que hi hagi un canvi molt molt important en les següents apunts d'informació, doncs ja seran més de matinada o a primera hora del matí. Al llarg d'aquesta pròxima hora tindrem diversos punts de connexió, perquè ja de fet des de les 9 al Catalunya Nit us ha ofert una mirada sobre el territori afectat des de diversos punts de connexió. Serem a la Bisbal d'Empordà, ara hi tornarem. Som a Santa Cristina d'Aro també, i ens estem movent i estem anant cap a Calonge també per atendre doncs, un dels punts on ara, segons ens informen les autoritats, doncs, hi ha hagut alguna revifada. El que és important, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: Què diuen els bombers d'aquestes possibles revifades que dèiem, no?, que hi poden haver, i que els veïns, a més, en la nocturnitat, doncs observen, no?, i veuen molt clarament.
1: Sí, clar, això és el que ens deia, no? Hem parlat amb David Borrell, és inspector, cap dels bombers. Penseu que ara continuen treballant durant tota la nit 400 bombers i 100 membres de la UME, d'emergències de l'exèrcit. De fet, els veiem arribar aquí, nosaltres som al pavelló, a la Bisbal, on han muntat aquest centre de comandament avançat. Tots els cossos són aquí, seguiran treballant-hi tota la nit, però deien això, ens explicaven el que deies tu, que cau el dia, que es fa fosc, que es veuran aquestes flames. Escolteu-lo.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: Clar, deia que és això, no? Un incendi que ha afectat 2.300 hectàrees. No totes estan cremades, dins n'hi ha que són verdes, però sí que hi estan treballant. Per tant, aquí, ara que és de nit, el que veurà molta gent que estigui aquí, a banda d'aquesta vermellor, d'aquestes flames com vermelles que es veuen, també molts vehicles, perquè les carreteres estan plenes. De fet, hi ha camions de bombers repostant pràcticament a totes les gasolineres. Per tant, es palparà molt aquest incendi durant tota la nit, es farà molt present, i el que ens diuen que volen fer, o el que preocupa, és el flanc de Santa Cristina. I per què preocupa? Doncs perquè aquest vent que deies, no?, la marinada que ve del mar, si afecta aquest flanc dret de Santa Cristina, el que és potencialment afectable d'hectàrees són 30.000. Per tant, volen tancar aquest flanc. És l'objectiu d'aquesta nit, i preveuen que aquest objectiu s'acabi acomplint, el de tancar el flanc de Santa Cristina, que seria el flanc dret, i poder arribar a tancar tres quartes parts de l'esquerra. Per què tot això? Doncs perquè aquest vent, la marinada, ha afluixat, que durant tot el dia ha conviscut amb la tramuntana, i això és el que ha provocat aquesta mena de bola que es veia venint aquí, que segur que heu vist tots a les imatges, eh?
0: Sí.
1: Una bola de fum que doncs, ha preocupat molt fins ben entrada la tarda.
0: Sí, la Gemma Puig ens ha explicat quin és aquest fenomen, no? És com un núvol, sí. És un núvol com de foc que malauradament doncs, ja l'hem vist en alguna altra ocasió i que té un potencial perillós molt, molt alt, però finalment doncs, no ha tingut aquesta evolució pitjor, però en tot cas sí que és una característica d'aquests incendis que en diuen de sisena generació, sí. Fora de l'abast, no? Del control de tot el dispositiu de bombers.
1: Sí, per això també preocupava, per això també realment han confinat aquestes 7 poblacions. Encara hi són, poblacions encara confinades, les repassem, les hem estat dient tota la tarda, però per si de cas, les repassem. 7 poblacions confinades, que algunes tenen més d'un nom perquè són més d'un nucli de població, però són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonja. Confinades des de, mira, jo m'ha sonat l'alerta aproximadament aquí a les 2. Per tant, el primer n'hi havia 3, després n'han afegit unes quantes. Per tant, confinades. Encara tota la nit. Per tant, que la gent no es desplaci, que no surti, que no es mogui. S'han desallotjat 150 persones d'urbanització, casa de colònies, però vaja, de moment el que preveuen és això, treballar en aquest flanc dret, el de Santa Cristina, i poder controlar una mica més l'esquerra en previsió d'aquesta marinada que podria tornar a enfortir-se demà.
0: Aviam, la previsió és que efectivament estiguin treballant fins demà. Hi ha dues coses, són agendes polítiques, però que ens demostren d'alguna manera també que hi haurà activitat, no? La primera és que està previst, segons l'agenda del president, que demà a les 10 del matí faci una atenció Salvador Illa des d'allà, i també qui ha anul·lat tota l'agenda del dissabte amb la intenció d'arribar també aquí on ets tu, Laia, aquí a la Bisbal, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El que confiem és que les condicions hagin canviat molt i que tot estigui molt més, l'incendi estigui més controlat.
1: Digues. Sí, perquè, clar, en un principi es deia, no?, durant la nit, no hi ha mitjans aeris, no sobrevolen, però ens han dit, podem treballar d'altres maneres, potencialment més bé que no amb mitjans aeris, no més bé perquè els mitjans aeris no funcionin, sinó que la nit no ens hem d'imaginar que només van amb les mànegues, per això són 400 bombers més 100 membres de l'exèrcit, i si ens han comentat això, al matí hi ha trobades, primer trobades amb alcaldes, tècnics que estan treballant aquí. De fet, aquí el pavelló, us ho he explicat, som dins un pavelló, que som sobre la pista de patinatge, diguéssim, o d'esports poliesportius, i hi ha tendes muntades dels bombers, emergències, i ara estan muntant la de la UME, i està previst que facin diverses trobades per posar punts en comú, i que vingui el president, comparegui cap a les 10 del matí, ens han dit.
0: Efectivament. Laia, qualsevol cosa anem parlant, aquí estarem doncs, per anar buscant diferents punts de connexió i per fer aquesta companyia, especialment en aquestes primeres hores de la nit, quan encara doncs, són moltes les persones que estan despertes i ja ho dèiem, no? Com impressiona la imatge d'aquesta vermellor del foc que algunes de les persones que estan confinades i d'altres potser una mica més lluny doncs, poden observar en la negror de la nit. Recordem el telèfon del directe de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, 93-201-7474. Si sou algunes de les persones confinades, si sou per la zona, expliqueu-nos quina és la vostra experiència. El cas és que sí que hi ha ara mateix, segons ens diuen les autoritats, 2.300 hectàrees cremades. Ja sabem l'impacte que té quan un foc arrasa el nostre territori. Hi ha un dol per l'impacte en el paisatge, també. No és només, lògicament, el que és el primer, no? L'impacte mediambiental, però el paisatge que habitem, no?, i que ens acompanya forma part de la nostra memòria i de la nostra història. I a vegades no parlem prou, no?, justament d'aquest dol pel paisatge que també ens acaba afectant quan hi ha un incendi d'aquestes característiques i, a més, en un paisatge tan particular com és el massís de les Gavarres. Recordem que les autoritats insisteixen a no traslladar-nos a la zona del Baix Empordà, i que d'aquestes 2.300 hectàrees cremades el 95% és massa forestal. Bé, podem ara establir un altre punt de connexió. Tenim la Cèlia Forment. Cèlia, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Tu ets a Santa Cristina d'Aro, oi, encara?
3: Sí, correcte. Soc aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. El que passa que la situació ha canviat radicalment en els últims minuts. Estava previst que una setantena d'infants i joves que havien estat desallotjats de la casa de colònies de Romanyà de la Selva, que és a uns 15 minuts d'aquí, enfilat a la muntanya, es quedessin a dormir. Però els familiars i tutors els han anat venint a recollir i ara queden 5 persones. Per tant, s'ha pres ara mateix la decisió d'anar a una altra casa de colònies. Tenim amb nosaltres en Pere Molero, que és és el responsable de Gestels, aquesta xarxa de cases de colònies que organitzen colònies setmanals. Quina és la situació ara?
4: Bueno, al final gran part de les famílies han pogut venir a recollir els seus infants i els seus joves, per sort, i bueno, els pocs que queden perquè les famílies no puguin venir perquè estan fora o el que sigui, doncs hem trobat la manera de portar-los cap a una altra casa de les nostres, que tenim places encara disponibles per acollir això que et dic, que són uns 7 aproximadament, i amb el grup de monitors, la nostra coordinadora, i fer aquesta última nit que sigui el més agradable possible, amb més control que tindrem en una de les nostres instal·lacions, i res, amb ganes de marxar cap allà.
3: Marxareu amb autocar, i no sé si podem precisar una mica més on serà aquesta casa de colònies alternativa.
4: Sí, no marxem en autocar, marxem en furgonetes de l'entitat, i és a Hostalric, que és una casa que tenim allà, que es diu Can Vendrell, i estarem allà aquesta nit i demà, que és l'acomiadament.
3: Ara parlaves que sou aquesta desena de monitors. Recordem que durant tota la tarda, vosaltres, la vostra voluntat és que aquest dia extraordinari hagi estat com un dia més, no?, d'aquestes colònies per als infants. Com ha anat la tarda i quines activitats heu pogut organitzar?
4: Sí, no, la veritat que estem supercontents de com ha sortit. De fet, hi havia molts joves, sobretot els grans, que els seus pares els venien, les seves famílies venien a recollir-los i deien, ostres, que les meves amigues encara no han marxat, em vull quedar, encara estan al pavelló i tot, o sigui que per nosaltres això és el que ens emportem, i al final el que han fet, doncs, dinàmiques de grup, una mica de ball, musiqueta, ens han deixat moltes eines també aquí des de l'Ajuntament per facilitar aquests moments d'espera.
3: Vosaltres heu tingut aquí tota mena d'habituallament, és a dir, els infants, els joves han pogut sopar, també tenen productes d'higiene, això ha estat important, suposo.
4: Sí, bueno, la Creu Roja ha fet aquí una intervenció impressionant, ens ha assistit constantment, moltes gràcies als seus voluntariats, perquè hem tingut el sopar, hem tingut tot això que dius, higiene, els lavabos disponibles, aigües, no ens ha faltat de res, vull dir que estem superagraïts.
3: Pere Molero, moltes gràcies, responsable de Gestels.
4: A vosaltres, bona nit.
3: Doncs Agnès, aquesta seria aquest petit gir de guió. Recordem que aquí al pavelló de Santa Cristina d'Aro hi ha tot un dispositiu muntat de la Creu Roja, i ells ens comenten que això seguirà obert, és a dir, que serà el punt neuràlgic per qualsevol canvi d'esdeveniment que la gent pugui acudir aquí. Tenim una setantena de lliteres muntades. De fet, som ara aquí amb la Verònica Laoya, ella és la presidenta de la Creu Roja de Vall d'Aro. Dèiem ara que això continua obert.
5: Continua obert, sí, de moment ens han indicat i hem rebut comunicació de l'Ajuntament de Santa Cristina a través de xarxes i a través, tenim aquí regidors, que en principi ho volen mantenir, tenint en compte que sembla que les últimes notícies és que l'incendi no està controlat, i davant de possibles afectacions que puguin provocar que persones hagin de ser evacuades, ara confinades, doncs de moment sembla que ho mantenen obert.
3: Quins serveis oferiu?
5: Doncs nosaltres de moment a Sant Feliu, Vall d'Aro, diguem-ne, ens quedarem uns voluntaris de guàrdia. Nosaltres tenim activats el voluntariat a través de xarxes ara mateix, i a Sant Feliu tenim una setantena aproximadament de voluntaris que estem en contacte, i hem avisat més o menys una desena, dotzena, que estiguin molt pendents del mòbil, per si necessitem que vinguin, doncs que vinguin. Ara mateix estem programant que ens quedarem 3, en principi aquí, a l'espera de veure com es mou això, i en funció d'això activar-nos de forma immediata.
3: Moltes gràcies, Verònica.
5: Moltes gràcies a tu.
3: Doncs aquesta seria l'última hora des d'aquí a Santa Cristina d'Aro.
0: Molt bé, gràcies, Cèlia. Doncs ara ja tornarem a passar per Santa Cristina, però ara podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. Bona nit, alcalde.
6: Hola, bona nit.
0: Com esteu a Platja d'Aro?
6: Bé, doncs de veritat, com heu anat explicant, ens trobem ara mateix entre el flanc esquerre de Calonge i el flanc dret de Santa Cristina, a l'expectativa de veure com evolucionen i si finalment arribarà al nostre municipi. És veritat que al llarg del matí hem anat veient com aquest fum i flama tenien al nostre cel, però no ha arribat més enllà que la cendra, i per tant estem a l'espera, òbviament amb la prealerta activada i els serveis de protecció civil en marxa, veient com evoluciona aquesta nit.
0: Ja pinta, doncs, que dormirà poc avui, alcalde.
6: Sí, òbviament ens toca a tots estar al peu del canó i òbviament els primers, els bombers, els que els agraïm tota la feina que estan fent, però òbviament ens toca doncs, estar a prop dels nostres veïns i vetllant doncs, perquè les coses vagin el millor possible.
0: Mm-hmm. Hi ha alguna zona on l'avís és especial aquí entre els veïns de Platja d'Aro?
6: Bé, principalment des del migdia, quan ha començat l'incendi, se'ns ha advertit doncs, que si la tramuntana anava ajudant a l'incendi a situar-se cap a sud, la zona més afectada podria ser les urbanitzacions del nord del municipi, parlem de Manglou, Massemí i altres urbanitzacions de l'entorn, i són en aquests nuclis on des del primer moment hem anat advertint a la població doncs, que no sortissin, que vetllessin per a la seva seguretat tancant portes i finestres, i aquest confinament doncs, dura fins a ara.
0: Uh-huh. Ara és segur que hi ha molta gent de Platja d'Aro que ens està escoltant, que està escoltant l'alcalde del seu municipi, perquè és un dels que estan confinats i on aquesta nit les pròximes hores són importants. Quin missatge els envia? Que si hi hagués qualsevol cosa, com se n'assabentaran els veïns de Platja d'Aro?
6: Bé, òbviament, la funció que esteu fent als mitjans de comunicació és cabdal i, per tant, recomanem sempre escoltar mitjans perquè, òbviament, compartiu la feina, la tasca dels bombers i la informació de primera mà. Nosaltres ho traslladem des de l'Ajuntament de la mateixa manera, a través dels canals públics i locals de comunicació, i, lògicament, el que tenim activat doncs, és, precisament amb aquesta prealerta que hem activat al matí, doncs, el Palau d'Esports Municipal, la sala polivalent, perquè si arriba algun moment de fer algun desallotjament de la mà dels propis bombers, acompanyats de la nostra policia local, doncs el puguem comunicar i acompanyar els veïns en aquesta línia. M'agradaria poder comentar, perquè és important, que hi ha una doble realitat en el nostre municipi, que és que tenim una zona urbana comercial a l'entorn de la nostra platja, on la vida està funcionant d'una manera gairebé similar a altres nits, amb un contrast molt important que són les zones d'urbanització en entorns boscosos que estan en ple confinament. I aquesta és una doble realitat com a municipi que estem visquent, doncs que és força... molt casual.
0: Sí, i que per una part no, hi ha uns veïns de Platja d'Aro que el seu dia ha estat absolutament normal i d'altres que ho estan vivint amb l'angoixa lògica. No? Aquí a Platja d'Aro, alcalde, es viu amb por que un dia hi hagi un incendi aquí al massís de les Gavarres?
6: Mira, sembla mentida, però ara fa poc, i diria que fa 2 o 3 dies parlava amb els responsables de Protecció Civil Municipal i tots plegats, jo penso que fa dies que les notícies anem compartint tots plegats que la situació de com tenim el sotabosc, les pluges d'aquesta passada tarda d'hivern que amb la calor d'aquests dies ha provocat que hi hagués un sotabosc molt sec, doncs ens feia tots plegats a por que s'aixequés una petita espurna i que el vent fes créixer, no? I malauradament és el que ens ha passat. Difícil entomar aquestes situacions. Òbviament els mitjans d'emergència existeixen per atendre-les, però és veritat que la prevenció hauria de ser la millor eina, però que malauradament tenim unes Gavarres de molt complexa gestió, que tenim eines com és el consorci i les ganes de tots els municipis de poder-ho gestionar, però que la massa forestal és tan densa i tan àmplia que és de molt complexa poder vetllar perquè estiguin les millors condicions que podrien estar.
0: Sí, parlàvem abans amb el gerent del consorci de les Gavarres i deia, esclar, aquí el problema és que sí que hi ha aportació, no?, perquè hi ha subvencions, etc., però els boscos són de titularitat privada. Ell ha intentat fer memòria i diu, jo crec que no hi ha ni un tros de bosc públic a les Gavarres i és clar, alguna cosa no funciona perquè quan depèn de vegades d'una subvenció hi ha un any que arriba, hi ha un any que no, i aleshores l'any que no doncs, hi ha una feina de neteja de sota bosc que no es fa. És així? Ho comparteixes?
6: Sí, a més, mira, aquesta tarda parlava amb un propietari d'aquí de les Gavarres que m'explicava que els costos de netejar els seus terrenys són superiors al preu del propi terreny. Per tant, la motivació per al propietari és tan minsa que realment no tenim garanties ni motivacions perquè els privats puguin fer-se cura del seu propi terreny.
0: Doncs és un tema interessant, perquè davant els riscos d'incendis, cada vegada doncs, veiem incendis més importants i també amb el fet que els boscos a Catalunya doncs, van i van creixent, especialment allà on es deixa de conrear la terra, és un tema que segurament s'hauria de saber resoldre d'una altra manera. Hem estat parlant en aquests últims minuts amb l'alcalde de Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez, que llença d'alguna manera, no?, aquest missatge de calma en els veïns de Platja d'Aro que esteu confinats. És veritat que la singularitat de pobles com el de Platja d'Aro és que té dues ànimes, no? El poble de platja i després el poble de les urbanitzacions, que és en aquest cas les que es veuen doncs, més amenaçades.

0: Calonge i aquí hem de dir que la situació és completament diferent i molt més preocupant. Estem a la rotonda d'accés al poble i aquí les flames són ben visibles, cremen amb força, s'ha aixecat una mica de vent i s'estan acostant molt a zones habitades. Fins al punt que l'escena que tenim ara aquí amb nosaltres és ben curiosa i ben estranya, diria, perquè al costat de la rotonda hi ha una gasolinera i hi ha tot de vehicles aturats amb la gent damunt dels cotxes observant, mirant cap a les flames. Alguns són curiosos, d'altres han vingut aquí perquè els han desallotjat, però és que alguns tenen una situació més dramàtica perquè el que estan observant és com se'ls està cremant ara mateix casa seva. Hola, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com et dius?
1: Dani.
0: Dani, què hi teniu aquí a les flames?
1: Digues?
0: Què és el que esteu observant? Què hi teniu aquí a les flames?
1: La finca on tenim la casa. Estem esperant a veure si s'ha sobreviscut o ens hem quedat sense res. A veure com va. Perquè, clar, no podem pujar. Ja ho veus com està el tema.
0: Pels que no coneixem bé aquesta zona, estem aquí una rotonda, l'entrada de Calonge. Què és ben bé aquesta urbanització?
1: Són dues urbanitzacions, Mas Ambròs i Cabanyes. I enmig està, diguéssim, la finca de casa.
2: Mira, Manel,
1: la muntanya de Can Mont, el Masmont.
2: Em comenten els companys, Manel, que si us puc interrompre per saludar l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Alcalde, bona nit.
3: Bona nit, bona nit.
2: Estem sentint aquest relat preocupant que ens estan fent els nostres companys Manel Elias, parlant amb veïns de Calonge. Com esteu? Explica'ns.
3: Bueno, estem molt, molt preocupats perquè realment hi ha hagut una revifalla del foc precisament a darrere de l'esplanada que parlava aquest senyor del Masmont. Les flames estan molt a prop de l'urbanització de Cabanyes, estem confinats per part dels bombers, evidentment ells ens han de dir i ens han donat les instruccions com a màximes autoritats que són, però jo pel que pugui ser he fet obrir el pavelló municipal per si s'ha de produir, si algú vol sortir voluntàriament de casa seu, pues, tinc un espai on anar, si no el tenia previst.
2: Alcalde, per tant, el missatge a aquesta hora, a les 11 i 23 minuts, aquells veïns de Calonge que estiguin preocupats, que estiguin veient aquesta revifalla, ara en parlarem, poden anar al pavelló municipal, ha quedat obert, perquè hi puguin passar la nit amb calma.
3: És a dir, el missatge que es dona als bombers és de tranquil·litat, nosaltres estem aquí per controlar el foc i protegir-vos. No obstant, si algú voluntàriament vol marxar, el pavelló està obert.
2: D'acord. Doncs aquest és el missatge. Què ha passat en els últims minuts? Com ha anat aquesta revifada?
3: Bueno, aquesta revifalla és fruit, suposo jo, d'algun tronc o d'alguna rebassa que estava mal apagada o que encara estava carbonitzant a dins de seu i, no sé, potser un cop de vent la revifada i ha enganxat al voltant. Per tant, no se sap exactament. Però això sol passar en molts de pocs.
2: Uh-huh. Vosaltres teniu vegetació ben bé pràcticament per tot arreu, no? Tret de la variant que la teniu allà mateix.
3: Pues nosaltres tenim 33 quilòmetres i mig quadrats de terme, dels quals 21 són a boscosa de les Gavarres.
2: Uh-huh. Teníeu por que una cosa així pogués passar?
3: Bueno, sempre esperem que una cosa així es pugui passar. Les Gavarres en aquests moments no hi ha explotacions forestals, hi ha molt poques. Per tant, el bosc no està cuidat com estava abans i, evidentment, doncs, es poden trobar en aquesta situació.
2: Aquest abans, a quan es refereix?
3: Doncs als anys 50-60 es treballava molt a bosc, estaven cuidats i nets.
2: Ja. Estem parlant d'una realitat de fa molts anys que és, per tant, molt, molt i molt diferents. Ara tenim un equip amb en Manel Elias amb una benzinera, que hi havia doncs, alguns veïns que s'hi havien apropat, una mica espantats. Quin missatge els hi donen a aquesta gent, als seus veïns?
3: El missatge que és abans, a mi els bombers em transmeten tranquil·litat, que estan aquí per protegir-nos, per tant, sàpiguen que estan treballant per ells, i si algú no se sent segur a casa seu, el pavelló municipal està obert per qui ho desitgi.
2: Doncs, alcalde, tenim ara també, ja sentim aquí de fons, és la connexió del Manel, oi? Manel, que estàs amb veïns?
0: Sí, aquí hi ha desenes i desenes de persones mirant atònites el que està passant al

0: davant seu, perquè aquí hi ha una llengua de foc molt viva, les flames són clarament visibles a la nit, el fum ens arriba fins aquí, i com deia, hi ha gent molt preocupada, molt amoïnada, perquè alguns d'ells el que estan observant és que se'ls està cremant les seves propietats. Com et dius?
1: Montse.
0: Montse, explica'ns què hi teniu aquí, també hi teniu la finca, eh?
1: Aquí tenim una... vivim en una finca, sí.
0: Com ha avançat tan ràpid? Des de quan fa que esteu aquí a aquesta benzinera?
1: Pues ja farà una horeta o així, i em penso que eren dos quarts de... A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí, i quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
0: Això que veiem des de la distància, que veiem aquí una llengua de foc molt viva, ha arribat a les cases, a cremar casa?
1: És possible que ja ha arribat això a les cases?
2: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri. Castellbarri, mira, se ve fuego en Castellbarri, ¿lo ves?
0: Aquí,
3: per darrere
0: la urbanització, ens diuen aquí hi ha gent que ha vingut amb els seus fills, amb els animals, alguns amb cotxes de clarament que baixaven de l'urbanització, i tenim aquí davant bombers que tallaven l'accés a aquesta zona, i tot de vehicles que es van acumulant aquí a prop d'aquesta benzinera. Com et dius?
4: Ferran.
0: Ferran, tu ets veí d'aquesta urbanització o d'on ets?
4: Fa un parell d'anys que estic aquí, i bueno, des de la tarda porten helicòpters, avionetes volant per aquí per treure el foc, i res. Bueno, ara parlava amb la meva cosina, que el seu nòvio és bomber, que ha arribat a casa, i bueno, aviam si s'acaba controlant.
0: Ara a nosaltres ens dona la sensació que està bastant viu i que està molt a prop de les cases. Ha sigut així tot el dia o és ara que s'ha complicat?
4: És ara que s'ha complicat. Durant el dia l'han tingut més controlat, i perquè estaven els helicòpters, les avionetes, fent viatges, imagino, cap al mar, agafar aigua i per treure el foc. I sobre les 9 o 10 de la nit ha començat a treure una mica de fum una altra vegada, i ara s'ha oxigenat i comença a haver-hi foc per tot arreu una altra vegada.
0: Aquí tu m'ajudaràs, Ferran, més. He vist que hi ha des d'estrangers que estan també mirant cap a aquella zona, i molta gent, no sé si són curiosos que venen de Calonge a veure des d'aquí què és el que està passant, o si reconeixes a gent també que viu a la zona.
4: Això són tots estrangers. Aquí normalment no hi ha quasi ningú. Jo visc aquí a dos minuts, i això no, normalment no hi ha aquest tipus de gent aquí.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix. El que tenim és tot de vehicles que es van acostant en aquesta rotonda, que en la direcció que va cap a l'urbanització hi ha hagut els bombers fins ara. Ara han tirat amunt i veurem què és el que passa, però com us puc descriure, és un foc ara viu i a prop de les cases, perquè el que té la nit és això, que destaca tant la flama com també on hi ha urbanització i on hi ha enllumenat, i el foc està a prop d'aquest enllumenat.
5: Doncs és important això que estem explicant. Estem arribant a tocar de dos quarts de 12 de la nit. El missatge de l'alcalde de Calonge, justament fa tan sols uns minuts en directe aquí, en aquest especial Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, ha estat: qualsevol ciutadà veí de Calonge que tingui por, s'ha habilitat el pavelló municipal per tal d'acollir aquella gent que no vulgui passar la nit a casa seva, davant doncs aquesta revifalla tan imponent que ens estaves explicant ara, Manel. I sí que ha demanat doncs als veïns que s'allunyin de les flames i que intentin doncs deixar treballar els bombers, que d'altra banda envien un missatge de calma i tranquil·litat, i de fet estem buscant, i en els pròxims minuts us podrem oferir de nou una entrevista amb el cap de bombers, amb l'encarregat de gestionar també amb els mitjans de comunicació per part dels bombers aquest incendi, per veure quin és el missatge que ens dona, si es reitera el missatge de tranquil·litat que es donava doncs fa res, encara no una hora, en l'última atenció als mitjans. Sí que ja s'havia explicat en aquesta última atenció que la nit seria llarga, que efectivament doncs es veurien revifalles, que en la nit es veuran rebrots, i que lògicament doncs aquestes flames amb la foscor destaquen moltíssim, però és inevitable que davant la proximitat doncs els ciutadans, els veïns que les veuen de prop, doncs pateixin i passin por. Per tant, aquí a Catalunya Ràdio, en els pròxims minuts, connectarem de nou amb la Bisbal d'Empordà per aclarir amb el cap dels bombers d'aquest dispositiu quines són les circumstàncies a aquesta hora. Fem una petita parada, molt curteta, i continuarem aquí en directe a Catalunya Ràdio. Recordem el telèfon dels oients, 93-201-7474-93. 201-7474 és el telèfon del directe i aquí estem doncs per atendre-us, per escoltar-vos, per fer-vos companyia i per fer-vos arribar doncs també aquest missatge que ens envien de moment els bombers. La nit serà llarga i treballen més de 500 efectius dels bombers, 400 dels bombers, un centenar de la UME, amb tota una equipació tècnica i recursos hídrics que són importants, no només són mangueres, també ho hem estat explicant, no, per bé que els serveis aeris de nit es retiren. Els bombers tenen capacitat durant la nit de fer també bona feina. Aquesta és la vostra ràdio, 93-201-7474. Fem una pausa i de seguida tornem.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: Давай не одевай бачи.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
5: 5.725 05725, sèrie 111.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
6: Passen 4 minuts a 12:15 de la nit. Això és un programa especial en directe a Catalunya Ràdio per donar cobertura i també acompanyar els oients en aquesta nit en què els bombers treballen encara per extingir, per controlar, primer de tot, el que ja és l'incendi més important d'aquest estiu, crema al massís de les Gavarres. L'últim balanç oficial és de 2.300 hectàrees cremades, però hi ha revifalles que preocupen els veïns. Hi ha 9.000 persones actualment confinades. Protecció Civil continua llançant el missatge que ningú hi vagi cap al Baix Empordà, tampoc demà al matí. A aquesta hora podem, a l'espera de poder de nou entrevistar el cap dels bombers, David Borrell, perquè ens renovi d'alguna manera quina és la situació a aquesta hora, després del que hem explicat a Calonge, on hi ha revifalles i on hi ha molta gent ara mateix que no sap si passarà la nit a casa o prefereix anar-se'n cap al pavelló municipal. El que podem fer és saludar l'alcalde de Cruïlles, Dani Encinas. Bona nit, alcalde.
7: Hola, bona nit.
6: Que, a més, també és president del Consorci de les Gavarres, oi?
7: Exacte.
6: Primer de tot, com esteu a Cruïlles?
7: De moment nosaltres ho estem passant bastant lleu amb el que podria arribar a ser. Ha afectat el que és sobretot la part més cap a Sant Antoni i Calonge. Sabeu que el nostre municipi són 100 quilòmetres quadrats, la majoria és massa forestal, i és el que estem patint. Jo que aquesta nit és crucial, jo per veure com desenvolupa, però també que si estem en la situació que estem, jo que està bastant controlada en aquesta franja de les Gavarres, gràcies a la feina que ha estat fent bombers, voluntaris, ADF i serveis d'emergència.
6: Teniu les Gavarres allà mateix, efectivament, les teniu molt a tocar, esteu ben bé enmig d'aquesta zona de perill. Imagino que el dia avui ha estat llarg.
7: Sí, és una situació que esperava no veure de viure-la mai, però malauradament ha arribat el dia. I és impressionant tota la logística i tot el personal que estan aquí treballant encara, i que estan continuant controlant el que són vivendes, possibles afectacions, com s'està desenvolupant, gestionant el que són els recursos i les més de 400 persones que ara mateix estan treballant a sobre terreny. És impressionant.
6: I tant de bo, doncs, aquest esforç es vegi recompensat. Com a alcalde de Cruïlles, jo imagino que la presència de les Gavarres, ara ho hem dit, no? ho teniu allà a tocar, és el vostre paisatge, és el vostre mur, no? Patíeu perquè es pogués produir una situació com aquesta?
7: Patíem i fa temps que ho estem dient. I el que ha passat avui és un avís. i esperem que demà puguem donar notícies més bones. Però això és a causa de l'estat de les Gavarres actualment, i on hi ha molta massa forestal. Massa forestal que no està ben treballada, i això ens ha de servir el d'avui com un avís i per ensenyar-nos com poder treballar millor el que és el nostre entorn i conscienciar més a la gent. I perquè el que està passant a hores d'ara i demà, o podem tenir sort o pot ser un complet desastre, això.
6: Com a president del Consorci, abans parlàvem amb el gerent del Consorci, i jo li demanava com és la relació amb la propietat privada dels boscos i aquest consorci que el gestiona d'alguna manera, però i que està format per diversos nivells d'administració pública, però al final la titularitat d'aquests boscos és propietat privada, que és un mal del que n'hem parlat molt, sempre que hi ha un incendi i parlem de si els boscos estan ben netejats, si estan ben cuidats, si es fa aquesta prevenció. En el vostre cas, en el cas del Massís de les Gavarres, del Consorci, com us hi relacioneu amb aquesta propietat privada? Hi col·laboreu? Hi ha desinterès? És una feina molt feixuga o no? Tot el contrari.
7: No, tot el contrari. Tenim la sort que el Consorci de les Gavarres està format per diversos organismes, tal com has explicat, pels diversos ajuntaments que tenen alguna part de les Gavarres, però sobretot jo per el que tenim sort que també hi estan ficats el que és l'Associació de Propietaris Forestals. Aquests propietaris forestals no és que passin de tot, jo com algunes vegades puc creure, sinó que els que formen part estan plenament conscients i són els primers interessats en què treballen i miren de tenir el que és el seu entorn el millor possible. Les Gavarres, el 95% és espai privat, més o menys. Què vol dir això? Diu que no són de 3 o 4 persones, sinó que són centenars de persones. Algunes propietats són molt grans, però d'altres són bastant més petites, i la majoria de les Gavarres són de propietats petites. Això dificulta moltíssim saber qui és el propietari, perquè potser anar passant d'herència en herència, persones que no saben que tenen un tall de Gavarres allà, persones que prefereixen no treballar-lo ni arreglar-ho perquè no disposen dels mèrits ni els diners per poder-ho fer i poder-ho fer ben fet. I ens queixem precisament d'això, de la manca d'ajudes o de la potestat, per exemple, de que el consorci, si és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs pugui poder treballar i poder arreglar el que és les Gavarres.
6: Mm-hmm. És una terra de suredes, oi?
7: Sí, i ja us aviso que no se parla expert. I en Quim ja us ho ha comentat, que és ell el gerent i l'expert aquí amb el tema del tipus, i no voldria pas ficar la pota amb el tema de flora o fauna, jo. Mm-hmm.
6: Doncs moltes gràcies per atendre'ns, alcalde. Serà una nit llarga, mirant a l'horitzó. Tant de bo vagi tot bé i que els bombers doncs puguin fer la feina que per la qual estan preparats i que les condicions siguin bones. Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, gràcies.
7: Moltes gràcies, i només demanar, sisplau, que els veïns no es desplacin, no vagin cap a la zona calenta del foc, i ho anirem informant a mesura que anem tinguent informació. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, alcalde. Missatge important que també ens feia fa tan sols uns minuts aquí a l'antena de Catalunya Ràdio a l'alcalde de Calonge. En aquest moment podem saludar un veí d'aquest municipi, Àngel Mascort. Bona nit.
0: Hola, bona nit.
6: Què veus? Tu ets a casa?
0: Sí, jo ara mateix sóc a casa i des de la meva terrassa veig les urbanitzacions de Cabanyes i Masrembrós, i bueno, veig perfectament com les flames s'estan acostant en aquestes urbanitzacions.
6: És un flanc molt ample?
0: Sí, déu-n'hi-do, perquè estem parlant de dues urbanitzacions força importants aquí a Calonge, i ben bé agafa una i una miqueta més. Uh-huh.
6: I aquestes flames, fa quanta estona que les esteu veient?
0: Doncs mira, jo aquest dematí ja, perquè jo soc a lampista, i aquest dematí estava treballant a Romanyà i jo ja he començat a veure el foc, però era a la Bisbal, el foc, i el veiem molt lluny, no? Però sí que és veritat que la tramuntana ha portat el foc cap aquí, i semblava que després, cap allà a les 4 o les 5, quan ha canviat el vent, doncs que afluixava una mica. Però cap allà a les 8 s'han començat a veure les flames un altre cop molt a prop, i amb el canvi de vent un altre cop s'ha expandit d'una manera espectacular.
6: Fa vent ara?
0: Fa ratxes, no és un vent constant, però va fent alguns cops de vent.
6: I què faràs tu, Àngel? Et quedaràs a casa?
0: Doncs, a veure, segons les indicacions que ens han donat, ens hem de quedar a casa, però mirant cap a l'horitzó, com comentaves fa un moment, per veure què s'ha de fer. Sí que és veritat, doncs, que bueno, estem veient molt de moviment els veïns per aquí, de policies, de bombers, de forestals, i estan fent una feina impecable, una feina molt dura. Podem estar molt orgullosos d'ells i esperem, doncs, que bueno, que les condicions els permeti poder actuar el més ràpid possible. I paciència, no queda una altra.
6: Doncs, Àngel, et faig de transmissora del missatge del vostre alcalde. Aquells que no estiguin tranquils a casa poden anar al pavelló municipal. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat aquí a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, 93-201-7474, 93-201-7474, línies obertes amb tots aquells que ens vulgueu explicar com ho esteu vivint, com ho esteu passant, què és el que esteu veient. Àngel, una abraçada, que vagi molt, molt bé.
0: Moltes gràcies, bona nit.
6: Bona nit, bona nit. A Calonge, Manel, què tal?
8: Doncs
6: Manel, mira, Elias.
8: Deia aquest veí que ell observava l'horitzó cap a una de les urbanitzacions que és Cabanyes. Doncs aquí, als peus d'aquesta urbanització, en aquesta primera rotonda que hi ha abans, és on som nosaltres, i el que veiem és que les flames haurien arribat com a dalt de tot de la muntanya i comencen a baixar cap a la nostra direcció, i aquí cada vegada hi ha més gent com el veí que ens acompanya. Com et dius?
9: Josep.
8: Josep, a tu no és que t'hagin evacuat, vosaltres heu decidit sortir, eh?
9: Així mateix.
8: Per què? Què passava?
9: Bé, hem estat observant des del migdia, en què les flames no es veien, però es veia molta intensitat de fum i molt vermell. De cop i volta cap allà a les 4 semblaria que ha parat, però després cap allà al 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa, doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Aleshores, ningú ens ha dit res, evidentment, però sí que, bueno, simplement per coneixement, veus que ja no pots aguantar més, perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració. Hem avisat un parell de veïns estrangers i els indica que baixessin cap aquí, perquè al final ells tampoc tenen la mateixa vista que teníem nosaltres, i hem pensat que el millor era avisar-los i anar baixant cap aquí.
8: I tu, que et coneixes millor la zona, aquest avenç que estem veient des d'aquí a simple vista, clar, jo no sé fins a quin punt estem lluny o no, però està avançant cap on teniu la casa?
9: Sí, de fet, diguem-ne, hi ha diverses urbanitzacions juntes. Diguem-ne, la que es veu ara amb més intensitat de foc deu ser Mas Ambròs, i la següent ja és Cabanyes. Aleshores, clar, tot això són carrers amb arbres, amb cases, i aleshores, sí, semblaria que està baixant, i diguem-ne que es quedaria aquesta zona de Mas Ambròs, però no ho sé, també veig cap a més a la dreta, que deu ser a Mastoi, o sigui que, bé, no sé, sincerament, des d'aquí ara i de nit, amb foc tampoc ets capaç d'interpretar-ho bé, però sí, entenc que és possible que vagi baixant cap aquí. No crec que arribi fins a baix, perquè m'imagino que abans ho podran parar els bombers.
8: Perquè de bombers treballant n'hi ha, eh?
9: Sí, de fet, nosaltres des de casa miràvem cap a dalt i vèiem els reflexes, diguem-ne, les llums blaves, o sigui, hem vist pujar bastants camions cap a dalt, o sigui que bombers n'hi han, segur.
8: Una de les escenes que reflecteixen aquí l'angoixa és la de molta gent ensenyant-se amb els telèfons mòbils fins on els han arribat les flames. Aquí al davant nostre hi ha un grup una família de 4 persones estrangeres. Hem vist una de les filles ja d'uns 20 anys plorant, senyalant cap a la muntanya, perquè des d'aquí realment la situació no sembla que s'estigui aturant, sinó al contrari. Com et dius tu?
10: Mario.
8: De quina urbanització ets?
10: A Río de Oro.
8: I a Río de Oro us ha arribat també les flames?
10: Sí, però més aviat aquesta tarda. Després semblava que ja s'havia aturat pràcticament, i res, he continuat fent vida normal, anar a Palamós i a més, i ara, bueno, ha tornat a reviure, però sembla que en una altra zona aquí a Cabanyes.
8: Tu t'han evacuat de casa teva o has sortit tu pel teu propi compte?
10: No, just abans, perquè al principi era fum, i ja quan he vist flames just per darrere la muntanya, com que ja sortien flames i de més, ja he marxat. Però bueno, que després sí que he escoltat que evacuaven i de més.
8: Quina és la teva previsió ara? Què penses fer? Tornar a on passaràs la nit i què faràs a partir de demà?
10: A casa d'algun amic o així a Palamós.
8: Doncs aquesta és la situació en aquesta rotonda on ara veiem, per exemple, que continuen passant cotxes de bombers, camions, i que s'hi van acostant cada vegada més persones. Diríem que són desenes i desenes de persones, moltes enfilades als sostres dels cotxes, mirant cap a aquestes urbanitzacions, fent vídeos, senyalant amb cares de preocupació la majoria, el que és una llengua de foc visible, i que de tant en tant, quan bufa una mica més el vent, s'acceleren les flames, i és quan tothom mira amb més intensitat.
6: Doncs és molt interessant el que ens has explicat, perquè justament ha tornat a connectar amb nosaltres l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Bona nit de nou, alcalde.
11: Bona nit.
6: Vol enviar un missatge als seus veïns.
11: Bueno, el missatge que jo rebo de bombers és que tothom estigui confinat a casa seva, que ells estan treballant i protegint a tota aquesta zona de darrere de Campmont, Cabanyes, bàsicament, que és on s'ha revivat aquest foc. Hi ha moltes dotacions personals i de camions que hi estan treballant, i no obstant això, si algú per por o per qualsevol circumstància no es volgués quedar aquí, el pavelló municipal està obert i allà es podien refugiar sense cap mena de problema.
6: Doncs,
11: per tant, sí. El missatge és de bombers: quedeu-vos a casa vostres, confinats, nosaltres protegim tota aquesta zona, però jo el que dic és que si algú per la seva pròpia voluntat considera que es considera en perill, doncs el pavelló està obert.
6: Doncs, alcalde, és molt important aquest missatge. Miri, li demano que no pengi, perquè podem anar a la Bisbal amb la nostra companya Laia Claret, perquè, Laia, tens el cap del dispositiu de bombers al teu costat, oi? Laia Claret, aquí per la Bisbal d'Empordà. Ara, sí,
12: em endavant. Sentiu ara? Mira, sí, el tinc aquí, el tinc ara mateix aquí al costat, ell també ho sent.
6: Sí.
12: Us està sentint? Em sentiu bé, a mi? No sé si em sentiu bé.
6: Et sentim perfectament, Laia.
12: Vale, perfecte. Doncs ell el tenim aquí al costat, i el que voldríem preguntar-li és una mica per això, no? Perquè la nit, un segon, em sembla que tenim una mica de problemes de l'àudio, o el David, no sé, el David us sent perfectes, ara sí.
6: Sí?
12: Doncs, sí, ara us sent perfectes. Doncs el que volia comentar, que hi ha oients que ens diuen, veuen aquestes flames que són a prop. Quin és el missatge des dels bombers d'urbanitzacions per a aquesta gent que és a les urbanitzacions? Sobretot diria que és Calonge.
13: Sí, tenim ara mateix que a Calonge, sí que a les Cabanyes hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. És normal que en una situació d'aquestes característiques provoqui nervis. A més, a la nit, doncs, l'incendi es veu molt més, fa més por, perquè es veu molt a prop, et dona l'efecte òptic de que el tens més a prop del que és, i està generant situacions, diguéssim, de cert nerviosisme. Estem acompanyant en allà, estem amb els amb diverses dotacions de bombers treballant en allà. A més, tenim també, doncs, un pack de vehicles a punt per ser enviat en allà, per donar una mica més de tranquil·litat si la cosa n'és a més. Diguéssim que l'impacte, diguéssim, fort ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit, doncs que anem tenint impactes successius de fronts d'aquests focus secundaris o recol·locacions que se'ns donguin, etcètera, etcètera.
12: Hi ha constància, però, d'alguna casa afectada? No sé si algun mas desallotjat. Esteu desallotjant alguna urbanització concreta?
13: No, nosaltres, per nosaltres és superimportant que la gent entengui que s'ha de quedar a casa seva. O sigui, de cap manera la gent s'ha d'evacuar, perquè és quan som més vulnerables. És
12: a dir, no s'ha d'evacuar si no ho dieu vosaltres.
13: Entrem. Exacte. Nosaltres...
12: No per motu propi, marxar.
13: Exacte. O sigui, nosaltres, en el moment que decidíssim evacuar una zona, que no és el cas, vale? Sempre ho faríem amb molt temps, preventivament, amb molta anticipació, ho coordinem amb Mossos d'Esquadra perquè ells puguin tenir també temps de fer aquest acompanyament. És a dir, una evacuació és molt delicada i necessita molt temps per fer-se. Per què? Perquè hi ha una finestra de fer aquesta evacuació. Si ens agafa l'incendi mentre estem evacuant, la possibilitat de tenir, diguéssim, atrapaments i, per tant, gent, diguéssim, afectada per l'incendi seria molt gran.
12: Per tant, la recomanació és que tothom a dins a casa està més segur que marxant?
13: Tothom a casa està molt més segur a casa seva que no pas quan es troba, diguéssim, desprotegida caminant o amb cotxe. És a dir, quan estàs caminant amb cotxe estàs amb una alta vulnerabilitat. De fet, recordeu, per exemple, a la Jonquera, que l'incendi va agafar diversos cotxes i va haver molta gent que va perdre la vida en allà. És a dir, la gent mai ha d'evacuar, han d'estar tranquils, tenim dotacions amb ells. Sí que és cert que ens poden cremar alguna tanca, tenim el cas de que és possible que en alguna casa acabi entrant l'incendi, però mai si estem nosaltres a dintre. Per què? O mai, o pràcticament impossible si estem nosaltres a dintre i estem atents. Per què? Perquè l'incendi a les cases, diguéssim, de construcció mediterrània, són cases de fàbrica, són cases de pedra, i per tant, en el moment que l'incendi impacta, entrarà l'incendi, doncs, mica en mica, per una persiana, per un... vull dir, i per tant, si estem a dintre, doncs podem agafar i tirar-li un got d'aigua, si convé.
12: Però el nerviosisme hi és perquè, clar, és fosc, es veuen les flames tot més a prop, hi ha la carena vermella, per exemple, es veuen més els bombers també treballant als vehicles.
13: Sí, jo entenc que és normal que els veïns estiguin nerviosos. Estem fent aquest acompanyament, tenim un sector específic per treballar allà i per donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat, i que vegin, doncs, que hi som, i que alguna tanca cremarà, algun jardí cremarà, i això és normal, però estem, diguéssim, arribant a contenir, diguéssim, aquests impactes, vale? I per tant, traslladar també tranquil·litat.
12: 400 bombers treballant aquesta nit, 100 membres de la UME també, amb flanc dret el més important perquè té un abast que podria arribar a 30.000 hectàrees, i sembla ser que la tramuntana sí que seguirà bufant, per tant els veïns sentiran que hi bufa vent, però no és la marinada, no?
13: Sí, el que no, avui ens preocupa molt aquesta nit, sobretot és que el flanc dret el puguem estabilitzar completament, que el puguem perimetrar tot i que arribem demà al dematí amb aquestes condicions d'estabilització del que seria el flanc dret, i amb un balanç, diguéssim, que no tinguem afectacions, doncs, de vents amb pel que fa, diguéssim, a la població. No ens preocupa el fet de danys personals, perquè estem allà i estem donant resposta, però sí que no puguem tenir, diguéssim, doncs, afectació a vents, i aquesta seria la primera prioritat, i la segona, com us dèiem, aquest flanc dret per evitar aquestes 30.000 hectàrees potencials que podíem tenir en dies, diguéssim, successius, quan entri la marinada, aquesta onada de calor els pròxims dies.
12: Doncs, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies per l'atenció continuada pràcticament durant tot el dia d'avui. Demà hi tornem, no? Ens veiem.
13: Demà al dematí estarem aquí també per atendre-us.
12: Moltes gràcies.
6: Doncs moltes gràcies, l'àrea Claret. És molt, molt, molt important el missatge que acaba de donar en David Borrell, el cap d'aquest dispositiu de bombers. Alcalde, alcalde de Calonge.
14: Sí, digue'm.
6: És això,
14: Sí, és el que jo us he dit. Els bombers ens han dit tothom confinat. Ho estan fent un treball notabilíssim i molt important, molt professional. Però no pots evitar que algú pues, senti pànic i marxi. Perquè aquesta gent, doncs, també ha visitat un pavelló, però el consell i el que es diu a tothom és tothom confinat, perquè en aquest cas són els bombers qui manen i qui marquen les regles del joc.
6: Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la nit vagi tal com està previst i que es compleixi això que ens estan dient els bombers. Calma, aquest missatge de calma, que és molt, molt important. Gràcies, alcalde. Bona nit.
14: Molt bé. Bona nit, bona nit.
6: Doncs a 3 minuts i arribarem a la mitjanit. Encara farem un últim punt de connexió amb la Cèlia Forment. On ets, Cèlia?
15: Soc dins d'una furgó, un furgó de la Creu Roja. Marxem de Santa Cristina d'Aro perquè han rebut els voluntaris de la Creu Roja, han rebut un avís de tot l'avituallament que tenien aquí, transportar-lo cap a Calonja. Amb una rapidesa admirable han recollit tots els llits, també els serveis d'higiene que tenien preparats, i ara som 5 o 6 furgons que anem cap a Calonja per anar fins a aquest altre centre, al pavelló que han obert per atendre de punt neuràlgic qui ho pugui necessitar.
6: Doncs efectivament, per atendre aquest nerviosisme que us hem anat explicant al llarg de l'última hora, per aquestes revifalles que s'han produït a prop de Calonja i que en plena nit doncs, són i es fan molt, molt, molt evidents, amb una sensació accentuada de proximitat, però el missatge dels bombers és clar, acabem de poder tornar a comentar-ho amb en David Borrell, que és el cap dels bombers, que estan al punt de comandament a la Bisbal d'Empordà. És una nit de moltíssima feina per davant pels bombers, més de 400 bombers, un centenar d'efectius de l'exèrcit, amb tota l'equipació a la seva disposició per intentar i frenar l'avenç d'aquestes flames. Serà molt probablement, per tant, una nit molt, molt llarga per tots aquests efectius, i que aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, en els successius butlletins horaris, sempre en punt, i també a 3Cat Info en punt i a les mitges hores trobareu actualitzada la informació relacionada amb l'incendi. Esperem que les condicions climatològiques vagin a favor d'aquesta feina ingent que estan fent els serveis d'emergències amb els bombers al capdavant. El missatge és a les persones que d'aquells municipis que se'ls ha demanat que estiguin confinades, que restin confinades, que és el lloc més segur, perquè en cas de necessitat d'evacuació, aleshores s'activaria tot un protocol amb una antelació suficient per poder-ho fer amb seguretat. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9, que us expliquem el tractament i l'avenç d'aquest incendi, que ja és el més important i que crema ara mateix el massís de les Gavarres al Baix Empordà, amb un balanç provisional de 2.300 hectàrees cremades. Que vagi molt bé la nit, gràcies per fer-nos confiança, gràcies per acompanyar-nos, i res, avui s'acaba oficialment la temporada d'hivern regular aquí a Catalunya Ràdio, però ens tornarem a trobar regularment en diferents apunts informatius durant el cap de setmana i a partir de dilluns. Que vagi bé, bona nit.

0: Bona nit, són les 12. Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat de casa i d'altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els casos.
1: Esports.
2: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en supera Austràlia a la tanda de penals, després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i a Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts prop dels 38 graus i diumenge tornarem a registrar els 40.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La bisbal Laia Claret, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit seguiran treballant durant tota la nit. Per què seguiran treballant, bàsicament, a quina zona? Doncs per contenir el foc en el flanc dret, que és a Santa Cristina d'Aro. I també treballen en l'esquerra, que és a Calonge. David Borrell és inspector dels bombers i ens ho explicava així.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Cap a la mitjanit hi ha hagut alguna revifada en alguna urbanització de Calonge. Les flames s'han acostat a les cases, però no hi han entrat. El mateix David Borrell ens explicava que cal seguir les ordres dels bombers i que les persones que estan confinades no surtin de casa.
5: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: Els veïns ens explicaven a 3CatInfo com ho han viscut.
6: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
7: Ha tocado a cabañas. Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
8: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.
3: Els 7 municipis continuen confinats, continuaran, ens diuen, durant tota la nit. Per tant, des de la Conselleria d'Interior, la consellera Núria Parlon, el que explicava era que en aquest cas ens parlava de les causes d'aquest incendi. Sobre aquestes causes hi ha hagut una persona detinguda, una persona per una negligència, i la consellera Parlon ens explicava i ens detallava què és el que ha passat i per què aquesta negligència.
9: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: I és que el que ha passat és que l'incendi ha començat perquè una persona estava utilitzant una radial canviant un cartell de la carretera. Insistim, 2.300 hectàrees afectades amb un potencial que podria arribar a 30.000, però continuaran treballant 400 bombers i 100 membres de la UME durant tota la nit.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
10: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
11: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
12: És una mica nerviós, confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
10: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
13: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
10: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
14: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
10: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També s'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Era tot una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè
2: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
1: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
4: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els de Bascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
23: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
23: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
23: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
1: 3CAT Info.
0: Potser fa...
1: Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
5: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill, a petició amb pare i fill, a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos.

0: de setembre.
1: De la plana internacional destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarquem.
2: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
3: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
4: alguna cicatriz, algún tatuaje,
3: a cualquier cosa que te pueda identificar.
2: I enmig de tot aquello, hi ha qui se n'aprofita, ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
5: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
2: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat, aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
6: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
7: Esports.
1: En David Ubach.
8: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
9: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
8: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat

0: A Dallas ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
1: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
0: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
2: A dinsa, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada la guanyen. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara al futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
3: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
4: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento la verdad con la decisión que tomé.

0: Són 2:15, repassem les informacions més importants que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776 amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats del sinistre, es pot considerar un accident laboral. Van Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescampada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i a l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra, i per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, no sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit d'aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí, i quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència, i és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós, confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris, o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Cimfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing, als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no encontró medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
24: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de SAC, Pere Roquer.
25: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar l'erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, en mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Guas i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo no Bull, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Guasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen, i deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla Alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill de molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que, a petició de l'exdirigent, ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports.
2: Destaquem que el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
0: Pel cap al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 de la matinada. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una cuspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà
1: molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós, confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També s'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta del barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no hi havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més. Arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza, des del juny, les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
1: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
2: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
4: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
5: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
4: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
5: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
4: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els 50, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble

0: van identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
1: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto, y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
2: alguna cicatriz,
1: a cualquier cosa que te pueda identificar.
0: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
3: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
0: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
4: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte Fet Alive, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
5: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa, que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
4: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
6: Esports.
4: En David Ubach.
7: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
8: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
7: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
9: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
7: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby de

0: Aragonès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa, Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
1: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada la guanyen, i deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara al futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
3: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Són 2:15 de la matinada. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència, el 4 de juliol de 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres del matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moon Dance o Gloria. I en esports, David Ubach.
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit d'aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència, i és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós, confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable d'Egestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
15: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació, per tant es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
16: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Cimfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
17: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, en un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
18: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing, als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington. Tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut anúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, en què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mujtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
19: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
20: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema, pugui tenir suport.
19: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
1: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
17: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí. Sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
17: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
24: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
25: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
3: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Macho Otero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo no Wool, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wask sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Ubach.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'esloveta de Pogacar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dinze, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla Alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i